0: venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem un Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Sí, va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, Caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: bon dijous,
2: què tal?
0: Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, dona'ls ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era gentil.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà l'Ada Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirà a l'Abadia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Abadia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge. Que
0: alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ana Garcia.
0: Apa, l'Ana!
2: De Catalunya
0: Avui
2: Ràdio.
0: Entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, l'Ana ja marxa a la cadira, que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu ser oient dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat dels gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tens 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Una por, aquestes coses a mi em foten una por, de la gent coneguda, que aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé.
3: Ben bé. L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Com? Uau.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot al tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: Colaria la primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí, que sé.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: i
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga,
0: fins ara.
3: Ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí fent el penúltim matinés d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny i aquestes hores del matí. També volem saber perquè avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
4: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor i sona així. Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba King Africa per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar.
1: Quin
0: taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió, com experts del món.
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els ha agradat.
1: Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, Lara, ja no l'escoltareu més.
0: Quina bona notícia engeguem al matí.
2: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
3: Yo al robot, pues, noto como que estoy volando.
2: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants, com la Yanira, amb malalties cròniques motrius.
0: 6:15, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
5: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt doncs donar un confort addicional i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
4: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, el... ho dius així, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que t'ho
0: digui? Amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
6: ¿Temes a la soledad?
7: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
8: Me entró el venenillo y quise ser artista. Yo empecé a ser...
1: ¡Rocío Jurado!
9: La más grande.
10: Yo no quiero nada.
11: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
12: Yo expuse mi vestuario a la censura.
13: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
14: ¿Tú eres feminista o qué?
15: Hombre, claro que soy feminista.
16: Pues déjala correr.
2: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
9: Cuando hay que tenerla, es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente, es la mujer de mi vida.
14: Y a la inversa,
17: es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys?
1: O
0: perquè
1: més,
0: si deia,
1: no?
0: Si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian. Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
18: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el... mira què tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
19: ensenyar el pis o ensenyar...
18: la platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
19: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
18: Exacte.
19: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que... Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Opa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant Maiol Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però
1: no
0: ha rebotat la piloteta, ha rebotat. Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. A veure, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts us recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim aquest
1: viralíssim.
0: Vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabós, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin. Diu Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: I no el van reconèixer. Que deia, però vostè Justin Timberlake? Que deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: Pel record.
3: Perquè ho demostri, saps? A veure, canta, li dius.
0: Ui, ella. Ja estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
3: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
3: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
3: Sí,
0: ja
3: vaig,
0: molt,
3: fent,
0: eh, fluir.
3: vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira,
0: però, home, però explica-la a l'audiència, no, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
3: Bueno, és que ho ets una mica,
1: sí, però
3: tots ho som.
1: Sí. Jo crec que...
0: Jo no.
1: Home,
0: sí,
1: jo
3: sempre
1: grup,
3: vull tenir la raó.
1: Sempre.
3: Jo sempre penso que tinc la raó. Sempre.
1: Greu, eh?
0: Ui, això és
1: I això
0: problema,
1: ho he de mirar, eh?
3: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
1: Pràcticament sempre.
3: Jo també.
1: Sí. O sigui,
0: doncs
1: se m'ha d'argumentar molt bé. Però sí,
0: molt bé.
1: Sí. La Marta
0: doncs aquí
1: igual,
0: fent aquesta tauleta de tietes meravelloses...
1: No.
0: Jo no.
1: I tant.
3: Home, guapa.
1: Si ja més tossut d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Si tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de...
1: Doncs això,
0: el carro.
1: Molt orgull, molt orgull.
0: Us estic donant joc, us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no
1: renquem.
0: Gol?
1: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
1: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí,
1: és que no,
0: molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu.
1: Com
0: doncs vinga, Luis Díaz. Va,
1: perdoneu,
0: anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, està molt bé, d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
5: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron, després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta

0: integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
1: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sonar, perquè avui arrenca.
0: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: 6:15, 4 minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Curado. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
2: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com la Vanguardia.
3: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
2: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
3: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periódico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
3: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
2: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
3: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
2: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
3: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
2: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
3: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
2: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
3: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
2: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
3: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
2: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
1: 6:07, Sílvia Solanes, bon dijous.
4: Bon dijous.
1: Què tal?
4: Molt bé.
1: Preparada per la premsa digital?
4: Superpreparada.
1: Doncs anem-hi, què ha passat aquesta nit a Benidorm?
4: Que s'ha begut molta cervesa.
1: No m'ho diguis.
4: Sí.
1: I això?
4: Anglaterra jugava.
1: Ah, clar.
4: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una meva. Xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola.
1: Benidorm.
4: I el doble quan juga l'anglesa.
1: Clar.
4: El rècord, com podia ser d'una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
1: Mare meva, quina bestiesa.
4: Doncs sí.
1: Són molts litres, eh?
4: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
1: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
4: Doncs els espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
1: Doncs mira que jo pensava, dic, aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
4: Doncs mira, si vols, pots començar.
1: Ah, vaig a... Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
4: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, tu no em mires amb aquesta cara, home, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes.
1: Ah!
4: Un helicòpter sobrevolarà els voltants de la Catalunya.

0: Federal per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
1: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
0: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la Ronda Litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la Dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
1: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. Tot al contrari, Marc.
2: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
1: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
3: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic qui portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
1: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
3: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte DeWitt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui. I segurament et penso, i segurament t'enyoro,
1: i segurament t'estimo, però cap dels dos. He de dir que estic enganxadíssima a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
3: A mi també m'agrada molt.
1: Perquè l'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
3: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
1: M'encanta, m'encanta.
3: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
1: no em sona així, no em sona així. Però enganxadíssim, enganxadíssim, sí, sí, sí. Segurament t'estimo.
3: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins el 9 de juliol i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català i sobretot dirigit pel públic jove i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
1: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
3: Sí, perquè celebra 30 anys.
1: Uau.
3: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. D'un cop t'ho he desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magit Fahem, que recordem és el guitarrista, sí, habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
1: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
4: Una frase en la que creguis profundament.
5: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
4: Una debilitat de Kilian Jornet.
5: Menjar els dolços.
4: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
5: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
4: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
5: Doncs els dos projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Montblanc i el Cerví.
4: La carrera més dura que has fet?
5: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
1: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ada García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés, el jutjat no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors, com sempre, eh?
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la Marta.
2: La transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso, pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia, cosa
1: aplaudeix
3: que
1: a Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, o sigui que... home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu
1: que
3: el vídeo
1: veritat,
3: o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League. No,
1: Marta.
2: Va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits. Pican los mosquitos.
1: Quina fina venta, sembla també. Quina bona colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
1: Uf!
3: Ui,
1: a veure, Saralia, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tants?
1: A veure, a Saralia, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig anar al partit, eh? Ja.
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? Fa, a Catalunya, eh?
3: Va, guanya temps la Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50.
1: 50.
3: 37.
2: L'Ada García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7.
3: Perquè
2: el mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar peatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és sí. Que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Veps? Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara.
4: Bon dia,
1: avui perquè... que estàs així una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant. Una
3: sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això.
4: Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93207474. Nous oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
9: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
10: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
9: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
9: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
12: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo también.
13: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
13: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
6: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també.
3: Sí,
1: cap a les 6 del matí, sí que hem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
14: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro Llura era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro Llura.
1: Meravellosa, com sempre, clar, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
15: Molt nostre,
16: Clara Segura.
15: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
16: Porca misèria.
15: Què va passar, especialment?
16: Què va passar? La part del vaixell la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vidramina.
15: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
16: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
15: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
16: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
15: Ja
16: hola?
15: No pots fer sòcia.
16: Potser amb 30 ja no pots fer
15: quin
16: sòcia.
15: Quin greu.
16: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
15: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
16: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
17: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula
18: Sí, mira,
17: com
18: neix? No. La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, just estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, no, no ho i forma part de la vida de les dones, de totes sí, les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que sí, formen senyora. Part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no? Important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 93207474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
19: No.
1: Estàs desperta? Que va.
19: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
19: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
19: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a puc preguntar on treballes, de fet, de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
19: A un edifici. Sí,
1: I, escolta, sí, i quin és el teu horari, Iolanda?
19: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
19: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
3: Però estàs sola, Iolanda?
19: Sí.
3: Treballant?
19: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
19: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh? No,
19: la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Que vagi bé.
19: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament Nervis. Ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres... Oques grasses.

0: Vilas, que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vull, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què? Sí. Home, aquí ja
0: hi ha... Home, però aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, podria baixar un grau.
0: Val.
2: Val? Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Ei, molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No. No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: M'encanta!
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, de fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs, gros. Escolta'm, enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta'm, fem-ho rapidet, això. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi. Fins demà. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà. Com sempre, gràcies per ser-hi. Bon dijous, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. M'he despertat d'aquí.

0: sentim la nostra sintonia de Meteoexperts dedicada al vent, perquè us hem d'explicar que cada cop en fa menys a Catalunya, cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
1: Mira, l'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 98 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%. I és que la tendència és que segueixi baixant. De fet, tot i que l'any passat van viure 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 va ser l'any menys ventós des de que hi ha registres. En Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
2: Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un capítol que es dedica a l'anàlisi de la velocitat del vent. El que veiem és una disminució general de la velocitat del vent, al voltant d'un 14% de disminució en aquest període, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
1: A banda de la intensitat, també s'han reduït els dies que bufa el vent a Catalunya. La pèrdua és generalitzada, però s'ha notat especialment, com deia en Marc, al Delta de l'Ebre i l'Alt Empordà. Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest fenomen té nom, eh? Es coneix com a encalmament i es produeix no només a Catalunya, també s'està detectant a escala global, està relacionat amb l'escalfament del planeta. L'augment de la temperatura, especialment a l'Àrtic, redueix les diferències de pressió que impulsen els grans corrents atmosfèrics. El Meteocat recorda que aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. Catalunya ja s'ha escalfat 2 graus des dels anys 50 i els estius són cada cop més calorosos i secs. Per quart any consecutiu es bat el rècord de temperatura.
2: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
1: Pot semblar, menys vent estarem millor, no? No molestant. Doncs no, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres i les onades
3: de calor. Clar, no hi ha tant allò que diem, oi, quin dia més net, no? Que sembla que hagin passat el drap. Doncs
0: clar,
3: mira.
0: Això, clar, quan es diu això?
3: Això es diu quan hi ha molt, molt bon paisatge, hi ha hagut molt vent i es veuen les muntanyes com retallades, saps? Que el paisatge està molt net.
0: Però que quedi clar per la gent, sobretot de ciutat, que hi hagi fulles a terra i tal, això no és brutícia, eh? Ni a la ciutat,
3: no,
0: ni al camp.
3: No, jo ara parlava com de partícules en suspensió, quan hi ha aquella mena de calitja que no veus bé, saps? En canvi, quan ha fet una bona ventada, ha com tret la pols.
0: Doncs no cal que sigui tot transparent, no? O sigui, hi ha d'haver-hi més vent.

0: s'avancen amb algunes novetats. Tenim dues cançons, Laia. La primera és la que sentim, la Ivette Nadal.
1: Sí, la cantautora i poetessa de Granollers ens presenta avui el segon avançament del seu sisè àlbum, on la Ivette es deixa emportar per la música indie. Si fa unes setmanes publicava aquesta cançó que sentim de fons, Mai les ales, produïda pel petit de Calaril, ara repeteix productor, però hi suma la col·laboració de David Carabén de Mishima a la cançó Som.

La Ivette Nadal culminarà aquest gir en el seu estil musical amb la publicació del seu 6è àlbum al setembre. Un àlbum del que n'acaba d'anunciar, el nom es titularà I això serà tot.

0: Aquesta és una cançó que us hem punxat bastant les últimes setmanes. En un cop de genoll es titulen del grup La Publicitat, la formació d'en Bruce Teva i en Marc Gelabert, i que, Laia, també tenim nou tema avui de La Publicitat.
1: El grup de rock que ja fa uns mesos que van presentant el seu EP amb el que es van donar a conèixer, tornem de seguida, publiquen avui nova cançó. Porta per nom Sempre Així. Fa poques hores a Twitter, en Bruce Teva piulava: bon dia, hem tornat a fer una cançó, es diu Sempre Així, com més habitual, és la millor que hem fet fins ara i la pitjor que farem a partir d'avui. La veritat és que sona bé, jutgeu-la vosaltres mateixos.

0: Experts i CAT.
1: Quina àrea temàtica és la del...
2: Mira, avui parlem, doncs, de street art, podríem dir, art urbà. Mireu, el compte que us porto avui és en Roc Black Block, que és un artista d'art urbà, art mural a Barcelona.
1: Sí.
2: De fet, ell posa com a subtítol Graffiti is a mission, not a competition. I parla, doncs, que fa art urbà des de l'any 1999 i aquí penja, doncs, moltíssimes de les seves obres, que a més moltes, trobo que són amb moltíssim component, no sé si dic polític, social, i les diferents obres d'art urbà que fa arreu del país, doncs n'hi ha des de dedicades a Palestina, moltes dedicades també, doncs, a un homenatge al món rural, moltes, doncs, de històriques, per exemple, en té un molt xulo, n'ha fet un, diu, amb motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, he volgut fer el mural de la miliciana a la Casa de la Muntanya. Vaig pintar aquest mural fa 5 anys i els colors s'havien deteriorat molt. He pensat que era de justícia posar-la elegant per celebrar els 90 anys. I sigui així una més de les activitats que es facin per recordar els dies que es van viure el somni igualitari. I és aquest mural, doncs, Barcelona antifeixista 1936-2026. Aquest n'és un només, però ja us dic, n'hi ha moltíssims, n'hi ha altres a Palestina, altres, doncs, per exemple, en museus, que a vegades, doncs, per decorar els museus també hi posen, doncs, escenes històriques, sempre com de reivindicar. Té una altra, doncs, aquesta, un encàrrec, per exemple, de la CGT, de la sectorial de sanitat, no? I surten, doncs, també gent en lluita. És bastant, com ja us dic, amb un component... Però l'art urbà ja ho té, això, de ser bastant polititzat, bastant amb un contingut, sempre amb un... amb una cosa per reclamar, no? Amb reivindicacions. A més, en Roc Black Block, que no us ho he dit, té més de 23.000 seguidors en aquest compte d'Instagram on podeu veure totes les seves obres, per tant, xulíssim, i no sou els únics que ho haureu vist. Però ell és coordinador, a més, d'un projecte que també m'ha encantat, que es diu Murs de Bitàcola, i que aquí, bueno, ja ho veureu, és també aquesta idea de sembrar el país de murals que ens recordin la nostra pròpia història, no? I m'agrada perquè ens parla dels diferents municipis on han anat posant murals de recordatori, de memòria, d'homenatge, no? I una mica la idea del projecte aquest de Murs de Bitàcora és aquesta idea de fer servir la cultura, l'art urbà, doncs, tant per una cohesió social i pedagògica com també, doncs, per recuperar la història del país i generar una memòria col·lectiva, no? Que això també és molt bonic. Jo no coneixia aquest projecte de Murs de Bitàcora. A més, està escampat per tot el territori. Hi ha moltíssims municipis on hi han actuat. I també aquí podem posar fotografies, doncs, dels diferents artistes que l'han anat fent. La veritat, l'art urbà també és un tema molt interessant per seguir les xarxes, perquè no cal desplaçar-se fins al lloc i, en canvi, doncs, veiem
1: on estan. I revitalitzes municipis que potser no tenen una bellesa arquitectònica molt gran, tenen molt d'amor i d'aquesta manera, doncs, hi
3: trobes el que... N'hi ha, de parets.
2: Exacte, havíem parlat, a vegades parlem de Penelles, d'aquests municipis on han posat, doncs, art urbà, en aquest cas, doncs, més naturalista, i avui ens hem fet ressò més d'aquest art urbà, més d'homenatjar la història, més de la reivindicació.
1: Molt bé.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura, el Falseo, abans d'entrar en el tema Rosalia, ens vols treure, crec, un extracte dels nostres companys del programa El Suplement.
2: Sí, perquè estan totalment dins de la trama entre la família de Montserrat Cavallé, el director de teatre. El Lluís Pasqual, sí, que va organitzar l'homenatge a la mort.
3: Això.
2: I Judit Martín, bueno, perquè, clar, va saltar aquesta notícia de que la veu de la Judit Martín s'havia fet servir com a dobladora, com a imitadora, per simular...
4: Per suplantar, no?, directament.
2: Clar, es va parlar de suplantació, però perquè ningú li va donar crèdits a la pobra Judit, o sigui, ningú va dir en cap moment, això és una veu, doncs, que, imitada,
4: bueno, perquè es va voler fer colar com a la veu de la Cavallé.
2: Exacte, i aquí és on el Roger i el seu equip van voler demanar explicacions a Lluís Pasqual, que va dir això.
1: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavallé el dia del seu homenatge al Liceu?
5: No. Suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavallé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavallé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: Ho tornaria a fer tot igual?
5: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
1: No et penedeixes de res?
5: No.
3: O sigui, va fer com el Carles Porta quan recrea un crim, no? Una mica, el
2: sí,
3: teatralitza.
2: Una mica com quan deixes un treball a casa i has de fer una fotocòpia. Exacte. Ràpid per intentar fer veure que has fet els deures.
3: Però... amb una petita diferència, que és que el Carles Porta, quan arrenca el programa, diu: aquí hi haurà unes escenes teatralitzades. En canvi, Lluís Pasqual, en cap moment va dir: aquí hi haurà una escena teatralitzada.
4: No, i que a més està contrastat que realment ho va parlar amb la família i amb el Liceu, perquè el que jo havia sentit fins ara és que la gent aquesta dia no tenia ni idea de tot això.
2: És que jo crec que ell va dir: això ja està arreglat, no fa falta donar explicacions més a ningú. I fins que la pobra Judit va cometre l'error, o no, d'explicar-ho en la ruïna, no? Que ningú va donar-li crèdits per res i ningú va mencionar-la en cap moment per la feina que havia fet també com a imitadora, no? També m'ha agradat molt i m'ha semblat molt ofensiu que digui el Carlos Latre però en dona, que és com, bueno, perdó per existir, eh?
4: Sí, sí,
2: aquesta
4: malament.
2: Professió en els dos gèneres, és que clar...
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, hi ha gent que potser simplement l'hem de jubilar i ja està. Jo crec que aquest senyor ara ja s'ha vist en aquest embolat quan ja no hi comptava i cada cop l'està liant més.
4: Totalment.
2: Rosalia, en el seu tour Lux per tot el món, està aprofitant per anar explicant cosetes que li han passat amb aquest disc, amb aquesta gira. A mi m'agrada aquest moment de sinceritat de Rosalia explicant justament, per exemple, per què va haver de cancel·lar alguns concerts per un problema personal. Bueno, no se sent gaire bé. Aquí hi havia uns subtítols on ell explicava, doncs, això, que havia tingut una situació familiar una mica complicada, que havia hagut d'anul·lar uns concerts, que li havia sabut molt de greu, amb aquesta veu que té la Rosalia, que a mi m'agrada molt perquè jo me la crec. O sigui, ja sé que hi ha gent que no, que diu: ai, aquesta veu és molt impostada i fa com un personatge i fa com que tu empatitzis amb ella, però que realment t'està venent el peix. Jo me la crec. Ara, a més, fa poc també, justament, després de posar aquest tall, que vaig pensar... Bueno, anècdota curiosa, n'ha detingut un altre de concert per explicar que hi havia un científic en aquell concert que havia posat el seu nom a una proteïna que havia descobert.
4: Ai, això ho ha explicat a mig concert?
2: Sí, diu: ai, hi ha un noi aquí que diu que és científic que li ha posat també un nom a una proteïna. Vull dir, aquest tipus de cosa no fa tanta gràcia com la Maia, que ja sabeu que a mi és la meva preferida en aquest tipus d'actes espontanis. Però a mi m'agrada que la Rosalia tingui aquests petits moments.
4: Però creus que era espontani o que estava bastant preparat, això de la proteïna?
3: Vols dir que està preparat? Això no. Jo crec que és un estirabot, no?
2: Sí, o potser li han comentat i ell abans de sortir ha dit: ai, mira, abans d'aquesta cançó faré això. També hi ha hagut un altre concert on ha dedicat una cançó a una parella de lesbianes que estava per allà i que li han dit que es casaven i ha dit: ah, doncs mireu, us la dedico per vosaltres. Vull dir, una mica rotllo Maya Romero. Romero.
1: Tampoc prepares tot el que diràs, no? Vull dir, ho veu aquí.
2: Està bé,
1: sí,
2: però a vegades en aquests concerts, com que són tan grossos, sembla que tot és fred i impersonal i que no hi ha marge per la proximitat i la improvisació, i crec que la Rosalia, ara que ja porta no sé quants concerts de luxe a l'esquena, 10 o 15 o més, ja s'està com començant atrevir a tenir aquests petits moments d'intimitat amb el seu públic, que a mi m'agrada molt. I ja sé que no s'ha de celebrar, que la Rosalía no ens agrada tant perquè és una catalana que canta en castellà i tot això, eh? Però penso
3: i que especula amb habitatges i aquestes
2: sí,
3: coses.
2: Sí, no, cosetes trobarem.
1: Els concerts cancel·lats, que aquí vam informar-ne, però ens vam quedar amb aquesta informació, aquests temes personals, suposo que no és res tan greu, ja està arreglat i segueix la
2: suposo
1: gira.
2: Suposo que sí, tampoc dona gaires detalls, yeah. Però bueno, està bé que també pugui donar una resposta, perquè és com, hòstia, aquesta gent va lluitar segurament a les cues de Ticketmaster per una puta entrada caríssima de Rosalía i tal, i li van canviar els plans, per tant, s'agraeix que també doni la cara en aquest sentit. Qui també, no sé si està donant la cara, però li està sent absolutament igual que la retratin, és la nostra companya i amiga ja íntima, Dua Lipa.
3: A veure, què li ha passat a la Dua Lipa?
2: A veure, Dua Lipa ja... Portem 3 setmanes parlant d'ella, per què? Perquè es va casar amb el seu espòs ja, estimat, Callum Turner, que és aquest actor guapíssim i que no ens esperàvem per res que acabessin junts i tan enamorats. I Dua Lipa, després de fotre 3 discos de despecho, al final doncs s'enamora i és com la persona més feliç del planeta Terra, no? Se'n van de Lluna de Mel... És que no preguntis ni on, perquè és que m'ha sigut una mica igual, en un lloc de platja, no ho sé, pel Mediterrani, vale? Crec que Grècia. I els hi comencen a fer paparazzis unes fotos tan marranes que dius...
4: Ah,
2: que
4: sí?
2: No només és que estiguin enamoradíssims, que es van casar i que no paraven de... O sigui, no es desenganxaven i que es morrejaven per tot arreu i que anaven tota l'estona de la mà i que van pel carrer i van agafats. Vull dir, realment, són dues persones molt enamorades. Però és que el castell en la Lluna de Mel, aquesta, que hi ha una foto icònica que l'ha compartit tothom, que surt Callum Turner estirat en una tombona d'aquestes de piscina, diguem-ne, de platja, i Dua Lipa amb el... integralment amb el cos sobre seu, o sigui, com aixafant-lo, llegint tranquil·lament. O sigui, aquest és el seu nivell d'enganxament. Després surten també amb una altra foto, amb una dutxa d'aquestes de platja entre roques, com suposo que d'algun resort de luxe, perquè tu no vas normalment a la Costa Brava i en una cala et trobes una dutxa enganxada a una roca, però bueno.
4: Ara veig la que està llegint ella. Sí, sí, que hi ha llocs més còmodes per llegir.
3: La tens allà?
4: Sí.
2: Doncs a la dutxa aquesta aquí, que pràcticament és pornografia, això. Que estan allà tocant-s'ho tot, per tot arreu.
4: A veure, és que si no es poden tocar a Lluna de Mel, també, quan ho faran.
2: Sí, però que, collons, estàs a l'exterior, saps que tens càmeres perseguint-te per tot arreu. El dia és
3: igual, estan enamorats.
2: Que, bueno, jo estic molt contenta per ella. Jo estic enganxada a aquesta Lluna de Mel, a veure què més ens donen. Ah, bueno, hi ha unes altres fotos encara, no sé si pitjors, però que surten tots esgarrapats de l'esquena, que dius, mare de Déu, ostres, el sexe salvatge que ja està venen. Aquesta Lluna de Mel no es pot ni explicar.
4: Mare de
2: Déu. On no hi ha tant d'amor? A la relació entre Maria Pombo i Laura Escanes.
3: Què passa ara?
4: Aquestes dues, la veritat.
2: Bueno, jo us poso el dia, perquè després Laura Escanes, quan ens presenta la travessa, em sembla que és una dinoi, i sí, en realitat no encara és una mica una quilla d'internet, que la seva reputació i la seva activitat digital es basa en fotre's amb altres influencers i tenir aquestes picabaralles, fer aquestes declaracions i tal.
3: No,
2: ella, mala hierba, nunca muere, en aquest sentit. Vull dir, al final això ha sigut la seva feina durant tants anys, que per molt que ara tingui projectes interessants audiovisuals, que aporten alguna cosa al gran públic, que no és un element de la tele brossa, un personatge públic d'aquests de revistes de premsa del cor, ella segueix com, bueno, fent les seves picades d'ullet de persona així violenta, saps?
4: Aix.
2: I la, bueno, ja sabeu com va haver-hi aquesta polèmica de la Maria Pombo. Fa un any, a més a més,
4: que
2: ja.
4: Que si llegeixo, que si no llegeixo tota la pesca.
2: Sí,
4: no?
2: Que si no és obligatori que t'agradi llegir i tal. I llavors la Laura la van entrevistar en un podcast i va dir, ai, doncs a mi el que més m'agrada és llegir, jajaja. Doncs ja una mica enfotent-se'n. Clar, Laura tenia una amiga en comú amb la Maria, que és la Gemma Pinto.
3: Sí.
2: La nòvia del Marc Márquez. O la ex, ara ja no sé si ho han deixat o no. I... es veu que la Maria fa poc va fer un sopar a casa seva amb amigues abans del concert de Bad Bunny, de totes, després anaven a la casita, vull dir, bueno, una mica plans d'influencers amb els que no empatitzarem mai, i va convidar la Gemma. I va posar, quina sort tenir amigues que em donen recolzament en tot, tal, no sé quantos. I aquí va trigar la Laura Escanes un total de 0 minuts en penjar una història al seu Instagram on posava, que fàcils que els hi surten algunes la paraula amiga.
4: Hola.
2: I ara ja com geloses i tal, saps? Ah, merda, ara aquesta s'està fent amiga d'una amiga meva i la convida a dinar a casa seva. I...
4: Aquestes són totes catalanes o no?
2: En realitat sí, la Gemma sí, la Maria no, la Maria és madrilenya. però... Vull dir, 30 anys, tenim... 30 ja, ja. anys.
3: Comencem a tenir unes edats per fer segons
4: què. És que, a més, sobretot, per què has de fer públiques aquestes merdes? Si sou, teniu problemes d'amigues, com tenen totes les amigues, doncs us els resoleu a casa, que la gent no n'ha de fer res.
2: Bueno, a mi em fa molta gràcia perquè les Pombo, en general, no se n'amaguen de generar aquest tipus de polèmiques per tenir notorietat. Vull dir, elles no surten en cap entrevista dient no, no, la nostra vida privada no la volem exposar i no volem posar-nos en merders. Elles es dediquen a posar-se en merders, és la seva feina professional.
4: Quina mandra de gent.
2: Ja, però és que la Laura es tira molt el rotllo. De, no, és que jo estic molt tranquil·la ara i ara
4: no vull saber de la premsa i després, pam.
2: Bueno, i la premsa rosa no sé què, i fent veure que es porta molt bé amb tots els periodistes del cor perquè no s'acabin com de... no l'acabin de deixar mai malament, però, hòstia, tu també ets la que busca brega, tia.
4: Que sí,
2: no
4: que
2: fotis.
4: Sí.
2: I amb l'edat que tens, va, per favor. No, amb la feina que tens.
3: Els agrada una mica de virilla d'aquesta.
2: Bueno, hi ha gent que ja diu coses com per sortir una mica...
4: Els que viuen d'això,
2: clar. A la viralitat. I també catalans, que ara parlàvem de Laura Escanes, així com dient, bueno, és que al final és una creadora de contingut en castellà, que no amb nosaltres, però a dintre de la nostra esfera de creadors de contingut en català també tenim cada personatge que déu-n'hi-do.
3: Algun?
2: Per exemple, el Jan Raik.
6: Una pregunta sèria i no vull que rigui. No. Vosaltres heu anat mai de putes?
7: No.
8: Ai. No.
6: Que mentidell.
7: Jo sí, jo sí.
6: Tu em fos segur perquè fas una veu de putero, no?
7: No.
9: I Jan, i tu?
7: Jo sé que tu també has anat, segurament.
6: Vosaltres podeu imaginar-vos el que vulgueu.
3: Allà a Cerdanya. 1964 o 2000...
2: 2026.
4: Ja. Però un moment, qui són aquests? Això que és un canal de Twitch en què hi ha una conversa entre tios.
2: Sí, bueno, i gent creadora
3: de quina edat? De quina edat?
2: No ho tinc clar, però no passa dels 25, 27,
4: però aquesta suposa que és una tertúlia.
2: No sé exactament què estan fent, però aquest tall ha corregut per tot arreu i a mi em fa molta gràcia perquè el Jan Raik aquest porta mesos dient estic super infravalorat, no em donen feines aquí a Catalunya perquè és creador de contingut, està tothom com venut a la corpo i no sé què, i la gent fa projectes com subvencionats i tal. Bueno, aquest discurs que ja sabem d'on surt, en general.
4: Quina mandra de
3: persona,
4: no? A
3: veure, si els continguts que fas, Jan, són aquests, què vols que...
2: Bueno, ja, perquè està bé que de tant en tant surti algun tall d'aquests per demostrar que realment hi ha un motiu pel qual no estàs a tot arreu, que és que ets una persona misògina i que no té cap tipus d'escrúpol en fer aquest tipus de declaració.
1: I a més, Laia, tinc un dubte, subvencionades, qui ho estan? No estan les empreses, no sé, de cotxes, de quines més?
4: Sí, les d'avions, per exemple.
1: També s'han subvencionat les d'avions, les compres...
2: No, i que no és dolent que se't subvencioni un contingut, per exemple, doncs a la Diputació de Barcelona li interessa fer una campanya de sensibilització del reciclatge. Te la paguen, clar que sí.
4: Clar, només faltaria.
2: Però evidentment que les administracions públiques han de tenir un filtre de a qui li donen i a qui no li donen.
4: Home, és que jo m'emprenyaria molt que amb els meus impostos pagués a un tio que se'n va de putes. Vull dir, a veure, m'entens?
3: Home, i tant.
2: Això, que bueno, està bé que es retratin de tant en tant.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Rita, dèiem que havíem d'anar a Lleida.
2: I tant. I és que què tenen en comú Love of Lesbian, Joan Dausà, Svetlana i Ava de New Experience?
1: No serà un cartell, no un festi?
2: Exactament. És que tots ells es troben al Magnífic Fest. Veiem que és una aposta bastant diversa.
3: Magnífic Fest, es diu?
2: Sí, i es fa a Lleida. I llavors s'intenta apostar per la comunitat local, però amb diversitat musical. Per tant, trobem artistes molt diferents entre ells, que això també és molt interessant.
1: Això serà demà passat i el següent, suposo que els d'Ava són els Avatars o és un grup tribut?
2: És un grup tribut.
1: La broma la van fer els Ava sols.
2: Sí, eh?
1: Tal, jo mai faig jocs de paraules.
2: Mai, sí. Mai. Collita pròpia. Doncs sí, ens els trobarem allà també, on veurem també que aquest festival aposta per una trobada on importi la música, però apostant també perquè es trobin diferents generacions, que a mi em sembla una aposta molt interessant. Llavors, perquè us en feu una idea, l'abonament costa 96 euros, però per Cultura Jove el teniu a 20. O sigui, i què heu de fer per formar part de Cultura Jove?
3: Això, expliquis.
2: Ho he explicat mil vegades, però tornaré per si de cas hi ha algun despistat o despistada d'entre 18 i 30 anys que no sap ben bé com fer-ho. Simplement és inscriure's a través de la pàgina web culturajove.cat i podreu gaudir de descomptes exclusius, com per exemple aquest. Llavors, aprofiteu aquesta magnífica oportunitat que és el Magnífic Fest per conèixer tota aquesta gent.

0: Anem a Barberà de la Conca. Rita, no em diguis que hi actuen els Pets.
1: Hi actuen els Pets. Ah. I sabeu qui també hi actua? Un altre habitual d'ICAT, que és la Laura Grau. Per tant, ens la trobarem allà. Oh. Ella potser no es fa propaganda, però ja
2: no ens ho ha dit.
1: Jo a explicar-ho. Ah,
0: però actua, és, actua, eh?
1: Fa un monòleg, és una trobada, o potser serà un parlament. Molt bé, això, el carrer, vés a saber. Jo m'ho he pres com un monòleg, perquè sé que hi van monologuistes, també hi ha elaboradors de productes agroalimentaris. Llavors, durant 3 dies es fa aquest festival.
2: Això és aquest cap de setmana?
1: 5.0. No, això és el 18 de juliol. Però sé que, que jo us el viso amb antelació.
2: Però sí, fas bé, perquè aquest cap de setmana ja el tinc ple. En canvi, del 18 de juliol no. Per tant, ja em va bé que m'ho diguis així.
1: Sí, a part perquè les entrades van venint i és allò típic de no, jo hi volia anar, però clar, no he trobat l'entrada a través de Cultura Jove. No, doncs encara sou a temps, per tant, us ho explico. També trobareu concerts de Jaramago, Rosie, Els Pets, Llengua Morta i La Rauxa, i tindreu monòlegs com la Laura Grau, en Serapi Soler i l'Àlex Vila.
2: Molt bé.
1: Llavors, també, com sempre, entrades per Cultura Jove. A cop de...

0: I és que pels fans del musical en català torna Cop de Rock, i aquesta vegada serà al Teatre Coliseum, del 3 al 6 de setembre de 2026. Llavors, us vaig parlant d'això també perquè us en feu la idea, perquè les entrades comencen a caure, i és allò de tenir la idea de, d'acord, es programarà això...
1: En Sergi i jo hem dit que no ens ho podem perdre, que ens el vam perdre l'altra vegada, i aquesta no ens la podem perdre. No.
0: Jo soc superfan, he vist el vídeo a internet mil vegades i em fa una il·lusió tremenda que torni Cop de Rock.
2: Home,
0: que, llavors, van estrenar a l'Atlàntida de Vic, on van exaurir localitats, i va reunir a més de 4.200 espectadors en només 6 funcions. Llavors, aquesta producció, en aquest cas, està impulsada des d'Osona per La Barca, i arriba a Barcelona coincidint amb el 15è aniversari de l'estrena original. Llavors,

0: La història, pels que no la conegueu, s'ambienta en un poble de la Costa Brava on un grup de joves amb ganes de fer música crea Cop de Rock. I llavors, de sobte, apareixeran tres noies que faran capgirar una mica les vides sentimentals de tot el grup. Llavors, per veure, per escoltar música de Sau, Els Pets també altra vegada, Sopa de Cabra, L'Axambustó o Double Bubble, podreu anar al Teatre Coliseum. I aprofiteu que venen.
1: Que guai.
2: Què més? On anem ara?
0: Ara anirem a Tarragona.
3: Tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum.
0: I és que si sou fans del Pablo Alborán com la meva mare, que ho és moltíssim, us explico que també hi ha entrades pel Cultura Jove pel seu concert a Tarragona, que es farà l'1 d'agost al Tarraco Arena. Per tant, també una altra vegada, amb els descomptes de Cultura Jove, passem de 41 a 20 euros. O sigui que aprofiteu. Jo crec que veure el Pablo en directe ha de ser molt bonic i emocionant. Jo intentaré anar-hi amb la meva mare. Ens podem trobar allà.

0: Sempre i quan...
1: A què sentim ara de fons?
2: Doncs ara sentim a la Magalí Sare, que ara fa poc ha tret un disc que es diu Descasada, i llavors el presentarà també, d'aquí temps, però us vaig avisant amb antelació.
0: Gràcies.
2: El 14 d'agost a Peramola, i acull també el concert La Coloma Bertran i l'Elia Sampai, que presenten Interluni, que és un espectacle que posa música als versos de Miquel Martí Pol. Oh, a mi m'encanta.
0: Que bonic.
2: I després també tindrem la Magalí cantant i que presenta Descasada, que és aquest treball feminista sobre la dona i el matrimoni. I finalment Esperanceta, que és un personatge histriònic i sense filtre.
0: Oh, és boníssima l'Esperanceta.
2: Tinc moltíssimes ganes de veure-la. Tres reines en una estrella s'han d'anar a veure.
0: Sí. De fet, només que mireu el seu compte d'Instagram ja us agafaran ganes d'anar-la a veure. A part, està com molt vinculada al món rural i fa aquesta mena de cabaret rural que el trobo excel·lent.
2: Bueno, perquè de fet està també en aquesta...
0: A la Museu de les Valls d'Àneu, i aquí és com la seva residència més fixa, i llavors fa molts espectacles arreu del territori, també.
2: Que xulo, clar, perquè Perifèria Cultural, que de fet és qui fa aquest espectacle, aposta molt, no?, per portar teatre a aquestes zones, que normalment no s'hi porta la música.
0: Tal qual.
2: Llavors, per mi és una aposta segura i que crec que serà molt interessant.
0: Sí, segur que sí, a més amb un entorn privilegiat, no?, que és el que xulo, també.
2: Clar, i si voleu anar, ja ho sabeu, entrades per Cultura Jove. Música.

0: els experts. ICAT.
1: Ara, amb la Laura, que ens ha assegurat, spoiler, que ens ha de parlar d'emprenyar-se. Però avui, en aquest espai categòric, ja podeu començar a identificar-vos quin tipus de persona sóc segons m'enfado. És així, Laura?
2: Sí, en principi anem a fer aquestes categories, a veure com us veieu vosaltres mateixos. També et dic que normalment aquestes coses les heu de preguntar a algú del vostre entorn, perquè vosaltres
3: us penseu...
2: A
3: vegades...

0: Sí.
1: Sí, que sou la millor persona del món gestionant conflictes i després no comparteixen aquesta opinió. Doncs va, comencem per persones que no crec que estiguin tant aquí, sinó més en fer servir la violència.
2: Això sí que no.

0: T'he deixat que fessis aquest petit cor, Laia, perquè sabia que en tenies molt ganes. Doncs, sí, aviam, no dic que sigui el cas de la roba estesa ni molt menys, però ha sigut així com per una mica il·lustrar aquesta gent que tot el que li passa en realitat sempre té a veure amb un problema estructural, i aquí faig autocrítica perquè això ho fem molt la gent que estem polititzades, que tot és masclista, tot és racista, tot és capacitista i tot és les coses dolentes del món que t'estan afectant a tu en un tema molt personal i molt concret, però que de cop venen d'un problema estructural. Pot ser que tingui a veure, evidentment, no ens deslliguem individualment de la societat.
1: És el món en què vivim.
0: Però llavors hi ha com a mena d'intoxicació de l'entorn en què tu has de tenir raó sí o sí perquè estàs apel·lant a una causa col·lectiva.
2: Clar, aquí passa als experts quan hi ha tants nois volen parlar i no em deixen parlar a mi, és misogínia.
0: Sí, jo a vegades fins i tot he arribat a dir misogínia coses que realment, vull dir, no tenen res a veure amb un problema estructural. Clar, no està bé escudar-se en aquesta excusa, més
2: no,
0: que res perquè
2: no està bé, no està
0: deslegitimes la lluita realment necessària, no? Llavors, a part d'això, no volia relacionar-ho, però també hi ha gent que llavors es torna violenta de veritat, de dir, de discutir, d'alçar el volum de veu, de cridar-te, de això, intoxicar una mica l'entorn perquè estigui a favor teu. Jo he arribat a ser aquesta persona, penso, en, no sé, quan tenia 20 anys, però crec que ara m'he reformat i que ja no formo part d'aquest tipus de manipulació.
2: Estàs més pacífica.
1: Estàs relaxant.
0: Bueno, veig les coses des d'un altre prisma. Crec que no fa falta portar-ho tot a una cosa tan tan col·lectiva a vegades quan és un problema teu personal amb una altra persona. Llavors, què pots fer quan és un problema teu personal amb una altra persona? Doncs centrar-ho justament en això, en el que se t'ha fet a tu a nivell individual.

0: A favor o en contra d'engegar la merda al personal?
1: A favor, sempre.
2: A favor.
0: No,
2: a favor.
0: Sempre tampoc, Sergi.
1: Sí.
0: A veure, tothom té dret a equivocar-se, no?
1: No,
2: però hi ha
1: no
2: un moment...
1: directament, però allò de, mira, escolta, ja t'ho faràs.
2: És aquest punt d'esgotament, és a dir, quan ja has discutit una mica, dic, vés a la merda, ja està.
0: Sí, però
1: no
0: punt...
1: és enviar-lo, o sigui, no t'enfades amb algú i dius, mira, escolta, no, és tu per tu mateix, dius, mira, fins aquí.
0: Hi ha un punt que a mi em molesta d'aquesta posició, que és la cosa de passar factures. No, és que quan jo et vaig dir aquest dia, el 27 de maig del 2013, que necessitava que em fessis això i no ho vas fer, doncs mai m'has demanat perdó. I és com, fa 12 anys, supera-ho!
1: I a més, hi ha gent que és molt ràpida al WhatsApp. Ah, sí? Tal. I et fa una referència.
0: Uf, la maliteca.
1: Sí.
0: Això són... que els xats es quedin allà guardats és molt perillós. Sí, bueno, i com des d'aquesta posició de dir, vale, potser jo ho he fet malament, però tu més! Tota l'estona l'altra més.
2: No porta enlloc, això no porta enlloc.
0: Bueno, a mi és quan reben amb
1: ganes de dir... Jo crec que és la mare dels ous de moltes relacions de parella, vull dir...
0: Deixa estar, sí, home. Sí. Per cert, si ja sé que sempre intento... O sigui, sempre acabo colant la turra en qualsevol de les meves seccions perquè sempre hi ha algun tema que està relacionat, però l'última va de les amistats masculines, de com us guardeu les coses als homes i no les parleu i després teniu problemes perquè, clar, aquell amic vostre tota la vida amb qui sempre heu fet uns jajas i no us heu dit mai res a la cara, arriba un punt que teniu 34 anys i us passa això, que llavors heu de treure coses de quan anàveu a batxillerat. Bueno, clar. Parleu més les coses
1: ja.
0: I potser no ens trobem aquesta acumulació.
2: I així, clar.
0: És que això d'anar guardant coses a la butxaca per treure-les en alguna altra discussió més endavant, a part de ser de rata,
2: lleig,
0: de claveguera, no crec que porti res, en general.
1: No, jo crec que a vegades les guardes dient, a veure si les guardo tant al fons que ja, saps?
2: Ja no les veig.
1: S'esvaeixen, sí.
0: Però no te n'oblides, o sigui que és millor dir-ho al moment i ja està. Llavors, hi ha un altre tipus de persona que sempre és la víctima de totes les situacions. Devuélveme la vida que me las
1: Què és aquesta meravella?
2: Què és aquesta meravella?
1: Que vaig escoltar tant en el seu moment i que se m'havia esborrat a la memòria i que
2: jo l'he escoltat molt, aquesta,
1: Us
0: ha agradat, ara?
1: David Bustamante.
0: Aquesta petita carta musical que us he tirat. Anem a parlar, doncs, d'aquesta gent que et pot emprenyar, tu.
1: Sí.
0: És a dir, tu, jo què sé, estàs disgustat perquè has quedat amb una persona per anar a un lloc a les 10 del matí i ha pregut a les 11 i mitja, sense dir-te res.
1: Sí.
0: I et fa sentir tan malament per la bronca que li estàs fent... amb raó, no?, de dir, home, tio, fa una hora i mitja que hem quedat aquí, jo comptava amb tu, almenys haver avisat, no?, una mica legítimament tu t'enfades amb aquesta persona.
1: Sí.
0: I agafa un paper tan victimista, tan de drama, de...
1: Que acabes demanant perdó, tu.
0: Greu, acabes demanant perdó. Sí. No, bueno, tio, no et preocupis, no passa res, en plan, mira, jo què sé.
1: M'ha passat literal.
0: Sí, però... fas molt aquesta cara de ser aquesta persona que sempre està demanant perdó als altres encara que sigui
1: culpa
0: seva.
1: Dels altres, és així. Sí.
0: Hòstia, però és que és una tècnica de manipulació molt dura,
1: també,
0: de dir, aviam, per favor, vull dir que les coses no són tan greus mai, però jo haig de tenir dret a queixar-me, collons, que ha sigut tu que l'has cagat. I jo per què t'he d'estar aquí dient, no, tranquil, tampoc t'enfonsis ara per aquest petit problema. Bueno, s'estan fent aquí uns gestos en aquest estudi que no es diran al micròfon perquè no volem trencar cap matrimoni, però vaja. Bé, està bé que...
2: És que en Sergi és massa bona persona, això, que quedi en acte, sisplau.
1: Això més matrimoni no s'ha notat a qui m'ha dirigit.
0: És una situació dura, però, noies, hem d'intentar entendre també que les altres persones puguin emprenyar amb nosaltres sense que això sigui un trencament de relació definitiu i mai més ens parlaran i mai ens perdonaran aquesta...
2: Els enfados, i si estan justificats, han de tenir lloc i ja està, se solucionen i ja està, i no passa res.
0: També et dic, prefereixo això, gent que li sap tant de greu que al final l'acabes havent de consolar tu a ella, que no la següent persona. Ara ja, perquè queden dues setmanes de temporada, però creieu que em puc proposar la temporada 2026-2027 posar aquesta cançó cada setmana amb alguna excusa diferent?
1: Ho pots aconseguir fàcilment.
2: Ho trobaries fàcil,
1: Home, i tant.
0: Gent que practica la llei del gel. Gent que s'emprenya i està un dia i mig sense dirigir-te la paraula, sense mirar-te, sense parlar-te, que es noti que estan disgustats, no? No poden expressar els seus sentiments i dir-te, mira, m'ha sabut greu que em fessis aquest comentari perquè m'ha semblat fora de lloc, perquè estic molt afectat per aquesta situació i ha estat un moment que no m'ho esperava. No t'ho poden dir.
1: No.
0: Ells directament es desconnecten de la realitat.
1: Jo ho faig.
2: No, però això no mola gens, Sergi.
1: No mola, però hi ha un punt que dius...
2: Però es diu parlar. Parles i dius, això m'ha sabut greu, això no m'ha agradat. Però en silenci no mola gens.
1: No, ja, però és allò de dir, és que ja...
0: Però és que se't nota igual, és que a mi em fa molta gràcia d'aquest perfil, que és que ho penseu...
1: Però és que en el fons... Vols que es noti. O sigui, vols que no es noti, però que es noti.
0: Doncs no, aclarim-la, perquè si vols que no es noti, actua normal. I si vols que es noti, què estàs intentant? Parla.
1: Tu sabràs què has fet.
2: Et diré una cosa, Sergi, tu ets el primer que estàs malament quan estàs amb aquest silenci.
1: Jo ho sé.
2: Doncs llavors no és una bona eina.
1: És que algú m'expliqui qui gaudeix en un moment d'emprenyada. Vull dir, ningú ho passa bé. Ningú té ganes d'emprenyar-se. Bueno, potser hi ha gent que sí, però...
0: Però això és allargar el patiment innecessàriament. És a dir, bueno, a veure qui peta primer.
2: Totalment, és ajornar la conversa que hauràs de tenir igualment. Doncs tinga-la ja i ja està.
1: I aquell moment de la discussió que dius, mira, jo marxo.
0: Mira, si és amb l'objectiu que es noti, potser fins i tot estic més a favor perquè en algun moment l'altra persona se n'afartarà i et dirà què collons et passa i estaràs obligat a expressar els teus
2: sentiments. Clar, per això ho fan, però acaba, no cal allargar-ho.
0: Però hi ha gent... Perdó, és que no he acabat amb aquest del silenci. Hi ha gent que es pensa que no es nota.
1: Veus com vull practicar el silenci?
0: Que farà com si res i no es notarà.
2: I encara fa la víctima.
1: Vull acabar amb aquesta discussió.
2: Mira, acaba la víctima, fa la víctima dient estic en silenci perquè estic molt trist.
0: Última cançó d'Alfred García o d'Oques Grasses, ho heu d'endevinar. Porto un món sencer que fuig de dins del que toquen els teus ulls, del que senten els meus dits.
2: És en Mantero.
1: Sí, però sembla Alfred, eh?
2: Sí.
0: Hòsties, és que m'ha flipat aquest plagi. Doncs, l'últim seria una mica la perfecció, no? Com a persona que sap gestionar les seves emocions, de deixar que t'agafi el bé, deixar que t'agafi el bo... O sigui, com una mica dient, deixem respirar aquest conflicte, en algun moment veurem la part positiva, aquesta discussió doncs, segur que se li pot treure algun aprenentatge i algun moment de consens amb l'altra persona, anem a calmar-nos i a intentar parlar-ho de la manera més sana possible quan puguem aconseguir la calma.
1: Estàs fent molta ràbia, eh?
0: Estic fent molta ràbia perquè...
1: Perquè
0: sembla una profe infantil que és el que
1: sóc. No, perquè en un moment de discussió tu li dius a la persona amb les...
0: Calma't, i dius, ja estic calmat!
1: Anem a posar-nos totalment tranquils.
2: Podem tenir aquesta conversa com a adults?
1: Podem...
2: Que és fatal, ja.
1: Això serà molt ben rebut per l'altra part, eh?
0: No, a vegades és una combinació de totes,
1: sí,
0: no?
1: Home,
0: potser al principi necessites explotar i doncs deixar anar una mica la ràbia per després poder arribar a aquest moment de calma.
2: Home, a mi em fa molta ràbia, em diuen, jo no t'he tractat malament en cap moment.
0: O al revés, potser necessites una estona de silenci, però no intencionat per maltractar emocionalment a l'altra persona,
2: Totalment.
0: Sinó perquè realment necessites estar amb tu mateix i pair les coses que estàs pensant per poder-les dir de la millor manera possible. Ningú està aquí, eh? Vull dir, crec que ens costa molt com a persones petites i grans arribar en aquest punt de poder gestionar les emocions de manera
1: correcta.
0: Poc o
1: molt, tothom s'ha vist reflectit d'alguna manera en alguna d'aquestes 5 categories que has fet, Laura?
0: Doncs ja direu quina és la vostra.
3: Els experts i cas.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui al Worst and Ever punxarem a algú que diria que fins ara no l'havíem tocat. És l'Alfred García.
2: Vull veure't riure, que tot somriure em curi les ferides.
1: Un altre d'aquells cantants que fa plorar una mica, no? Autor de cançons com Els Teus Ulls o Rumba Catalana.
2: No em diguis que no en sabia res.
1: Algú que va actuar fa tot just una setmana davant del Papa al costat de l'Álvaro Soler amb cançons com Estrella.
2: La vida dona voltes, però és millor.
1: Algú podria dir que totes aquestes cançons potser ja eren motiu suficient per aparèixer aquí al Worst and Ever, però no, és l'última cançó que ha tret l'Alfred la que l'ha catapultat a aquesta secció. Per què? Doncs per imitar els Oques Grasses.
2: Potser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis.
1: No us penseu que parlo d'un plagi d'una cançó, Laura, no vaig per aquí. No, em refereixo a tot en si. És a dir, a l'estil, a les inflexions de veu que fa el Montero, que fa que sembli el Montero, de fet, l'Alfred García, la sonoritat Oques, que diríem.
2: No cal pensar en el que serà demà de mi, que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serà.
1: Això és, no, això és Oques Grasses.
3: Ah, vale, vale, està patint molt fort.
4: Sí que ho ha fet bé, l'Alfred García.
1: Això és Oques Grasses, però ara us poso l'últim tema de l'Alfred i vosaltres em dieu a qui recorda.
2: Vine-me a buscar, vine-me a buscar, vine-me a buscar, sisplau.
3: Sí.
4: No té vergonya ni la coneix, no passa res. Ell ha jugat una mica això des de sempre.
1: Doncs espera. Escolta la resta de la cançó.

0: Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
1: Melicotó.

0: Les llepolies del zoo que ens serveixen per obrir aquesta nova hora de ràdio. És un nou dia, són les 7 i 3 minuts i avui és dijous, dia 18 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Som els experts d'ICAT aquí amb en Sergi Vives. Què tal? Bon dia.
2: Bon dijous.
0: I amb els oients que ens informen del temps, eh? De fet, des de Lleida ens escriu en Xavi, que diu encara resistim aquí amb la calor a Lleida.
2: Ànims a Lleida.
0: Diu, a veure com anirà avui el Festival Magnífic, que dedueixo que avui en Xavi anirà al Magnífic a veure una mica de Lori Meyers, una mica de Svetlana i una mica de Love of Lesbian, que és el cartell que tenen avui.
2: Serà terrífic per la calor, clar.
0: Totalment. Més oients ho confirmen. La Ingrid diu, he dormit amb calor. I la Marta no només ha dormit amb calor, sinó que ens diu aquí al xat dels experts. Total, per despertar-me i anar a treballar i passar fred a l'oficina.
2: Ah, clar.
1: Tal qual. Tal qual, la meva vida.
0: És el tram... Sí, però aquest tràngol, Laia, sí que et dona una recompensa. Tu o la Marta, obtens consciència de classe.
1: Sí, això també.
0: I després ja te'n vas a casa.
2: El bus per venir m'he hagut de posar un jersei perquè estava...
1: Anava a dir, si vens amb Renfe encara més.
0: Això és consciència de classe, també.
2: És consciència de classe.
0: Algú més vol consciència de classe que jo li dono?
2: No.
0: Bé, doncs confirmem...
1: És quina merda de consol, també t'ho diré.
0: Sí, Eloi Cordomí, confirma. Ens farà calor, bon dia?
3: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, a molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
2: Però què vol dir pujada forta?
0: Sí, avui és la normal.
1: Sí, sí, estem a dalt de tot.
0: Avui
1: si
0: és
1: no
0: la
1: es pot pujar més, no, hem fet cim,
0: Estem, Laia, estem al campament base 24 i llavors anirem pujant, no en temperatures de l'Himàlaia, és una metàfora una mica contrària, sinó que pujarem en pics de calor.
2: Mare meva.
0: Expliqueu-nos-ho com... És que aquí a mi m'encantaria fer el reportatge de tele de 15 d'agost, de sortir al carrer i la gent dient, pues yo bebo agua, saps? Sisplau, si algú ens en vol millorar una declaració d'aquestes, de el meu secret és beure aigua, ens encantarà saber com suporteu la calor. Però avui la pregunta del dia és una altra, avui parlem de música electrònica, perquè sí, avui comença el festival Sonar.

0: L'edició 2026 del Sónar a Barcelona comença avui amb noms destacats al cartell com The Prodigy. El festival Sónar ja es traurà l'espineta de no haver-los programat mai, i alguns de vosaltres ens esteu dient que sí, que anireu a veure The Prodigy per primer cop a la vostra vida. També el raper Skepta i les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz o Chris Stassi, i directes de formacions històriques com Cabaret Voltaire, Kelly's Who Made Who o el senyor Mode Selector. I Cat, serem de nou la ràdio del festival i ens muntarem allí al nostre estudi mòbil per oferir-vos programes especials i tot entrevistes i concerts en directe, que és guai. De fet, si voleu fer descobriments, el que sentiu de fons, el que us he punxat, és el senyor Mas. Busqueu-lo com M-A-Z, aquest artista brasiler que portarà una bona sessió d'Afro House. I sí, el podreu sentir en directe aquí a ICAT demà divendres a partir de 11:15 de la nit. I la pregunta, com us dic, avui tema electrònica. Expliqueu-nos com us fa vibrar aquesta mena de música. Digueu-nos el vostre artista, cançó, sessió o record preferit, i aquí muntarem una tracklist experta de l'electrònica i la farem sonar al llarg del programa d'avui. El primer chat que llegeixo és el d'en Salva, oient més que habitual, però que avui és el seu dia. Ens diu en Salva, diu: ara a les 7:52, d'aquí res, 3/4 d'horeta, agafo l'autobús Solsona-Barcelona i m'hi estic tots els dies, no torno del Sónar fins diumenge.
1: Caram!
0: Diu: el meu descobriment amb l'electrònica em va venir de petit quan vaig poder veure per la tele aquesta meravella, i ens punxa una cançó. De petit, en Salva va veure el videoclip d'animació colorista i psicodèlic d'aquesta cançó Autobahn dels Kraftwerk de l'any 1974. L'Ignasi ens diu: moltes nits perdudes al Nietzsche de l'Apolo i també moltes neurones. Diu: recordo una sessió del Sideral, aquest mític DJ català, el Sideral, als Cràters d'Olot, poc abans que morís, i encara em tremola el cap. I sempre serà un enorme record el dia del meu aniversari, quan em feia 18, l'Ignasi se'n va anar directe a Celeste, no sé, ni res matàs, i va veure com punxaven el mateix dia Jeff Miles i Àngel Molina. Diu: nit espectacular. I que té pendent per aquest estiu llegir-se el llibre del DJ Sideral, amb el qual es recorda la seva figura. Li respon al Salva anterior dient-li: Nietzsche, emoji de cor. Vaig estar anys anant-hi amb el meu carnet d'associat, i la Míriam li diu que el llibre del DJ Sideral està superbé i recorda les sessions d'aquest DJ català mort ja fa uns quants anys a l'estació de França, i com el anava a veure també com punxava especialment a la sala Fellini de les Rambles. Una nit, diu, recordo que punxava Sideral i Nando Discontrol, per tant, dos tòtems de la història musical del país. Premi gros avui per Antoni Soto, que ens envia una foto. Entreu al grup de WhatsApp per veure com té ben guardat, bé, ben guardat i ben a mà, perquè ha anat molt ràpid, té el seu tiquet que deu guardar allí una mica rebregadet, que és l'entrada del Sónar de nit del dissabte 16 de juny de 2001.
2: Aquest és el primer?
0: El primer era el 94.
2: Uf, sí, no, sí. Era el setè, sí, i era el 2001,
0: Hi ha gent que té nets, ja els porta els festis.
2: Encara no s'havien començat a fer els primaveres,
0: I aquí sota hi diu BBA Ticket, que devia ser com el Servicaixa, de la competència, i diu 6.500 pessetes. Ràpid, quants euros són això?
3: Uns
0: 40 o...
2: No gaire.
0: Com ha canviat, també, els preus de les coses.
3: Ja.
0: L'Anna diu: de fora, el meu ídol és en Paul Kalkbrenner, un habitual del Sónar, i de Nostrats, uns molt més recents, el Mainline Magic Orchestra. Va, els punxem, així fem sonar algú català. Vinga, també. L'Anna diu: temon la pregunta del dia d'avui, tant és així que tinc molta amnèsia. Però diu: han format part de la meva vida Jeff Miles, Àngel Molina, Sven Bath, Lily Allen, Brian Eno o Daft Punk.
2: Daft Punk deu sortir moltíssim.
0: Mira, l'Agnès ens diu: si us plau, poseu-me el disc Homework de Daft Punk.
2: Veus?
0: Diu: punxeu una qualsevol, perquè són totes boníssimes, i per no posar-te Around the World, d'aquest disc, que està molt sentida,
2: sí,
0: ja, t'hem triat Burning.
2: Laia, tu t'imagines anant de festa amb aquest tipus de música o no?
3: No, però rotundament.
0: Però un cop dins, no, treu l'adverbi,
3: no,
0: digues...
3: No, és perquè quedi clar.
0: No coma, però si hi vas, potser un cop dins t'encanta.
3: No ho dubto.
0: Mira, la Clàudia... No rotis, ja t'ho dic jo.
3: Ja ho he provat, vull dir que no vaig néixer ahir tampoc.
0: La Clàudia diu: no he anat mai al Sónar, diu, no és el meu rotllo, però sí que em mola l'electrònica, i diu: el meu moment de la festa és l'eclosió tecno, quan arriba al pic de la festa, i llavors ja tot ja va cap amunt, eh? Diu: m'agrada Moite, La Plazuela, Califato 3-4, que mola, perquè mira, els Califatos sí, mesclen flamenc, música andalusí, saetes, música de Setmana Santa, amb electrònica, i el resultat és genial. Ela, i una mica de Setmana Santa.
1: Això mola, això està xulo.
2: Bueno, aquí ja vam dir que les barreges fins i tot es poden fer amb jotes, eh?
3: Sí,
2: jotes electròniques.
3: Sí, sí, sí.
0: Són uns cracs, eh? Mira, fins i tot gent com la Clàudia, que no és molt d'anar a macrofestivals, doncs li encanten experiments com el que fan aquests andalusos. En Carles diu, jo soc un clàssic, Daft Punk, Chemical Brothers, The Prodigy i Fatboy Slim. Sisplau, no els confongueu. Si algú té dubte, que li pregunti el Carles.
2: Exacte.
0: No m'exposeu tampoc al mateix sac. La Magda li diu més un. En Marc diu que el Bub estudiava amb Jean-Michel Jarre de fons. I en Xavi ens comparteix el seu top de hits, que diu Acid Eiffel, de Laurent Garnier. Ara entren les palmes, eh? Aquí, vull dir, electrònica amb palmes.
2: Sí, sí, sí.
0: Diu The Bells, de Jeff Miles, Around the World, de Daft Punk.
2: Sí, Jeff Miles ha sortit moltíssim,
0: també. Sí, sí, sí, i tornarà a sortir, eh? I havia de caure en algun moment. En Xavi ens posa en el seu top el tema Bangarang, del senyor Skrillex.

0: I perquè veieu que hi ha fans de tot en Sisu, que sembla que és més d'interior i no li agrada anar a macrofestivals, recorda una, ell que és fan, diu, del hardtech, el hardcore i el drum and bass, diu, vaig anar a un concert amb una cova de veritat, va ser brutal, la música era bum, bum, bum, bum, bum, és el seu gènere, i la gent havíem d'anar amb màscares anticars de veritat.
1: Xiroi.
0: Tot això passava dintre amb una cova que no era un lloc que es digués cova, era una cova de veritat.
1: Era una cova tal qual.
0: Mira, totalment, les coves segurament són una cosa de la natura molt autoorganitzada, perquè surten soles, val?
2: Això sí.
0: Ni les compren ni les ven ningú i no. Et pots muntar festivals allà dintre. Bé, voleu reaccions en format àudio?
1: Vinga, fot-li.
0: Avui la vostra relació amb la música electrònica.
3: A mi l'electrònica em recorda el techno de fa uns anys, de Richie Hawtin, James Mills, Laurent Garnier, no? Aquesta penyita, època sonar, antisonar, Goa Trance, Nada Rave. I em dóna bon rotllet i també em venen una mica calfreds, perquè algun dia ens passàvem. Però bueno, i la cançó Jeff Miles, o Jeff Mills, de Bells, això, pell de gallina.
4: Nosaltres som un grup de quatre amics que ja fa uns 15 anys que anem cada any al Sonar tots els dies. Hem tingut moments gloriosos. Els DJ sets a la sala d'Espacio, concerts de Kraftwerk, Massive Attack, Chemical Brothers, Aphex Twin, les sessions de Laurent Garnier, mítiques. Al Sonar també he descobert grans artistes com John Hopkins. Holden, Albanoto, Daito Manabe, Nils Fram. Aquest any sembla que per fi em podré treure l'espina clavada de no haver vist els Prodigy en directe. En tinc moltes ganes, tot i que sense el Keith Flint no serà el mateix. També tinc apuntat per no perdre'm els Cabaret Voltaire, que celebren 50 anys de la seva primera actuació. Uns pioners en la música electrònica, també els Boys Noise. Amb els seus directes ben bèsties, el Daito Manabe, que fa uns muntatges audiovisuals espectaculars. I tampoc em perdré les sessions més techno de Melly Lenz o Charlotte Noyes o el Joy Orbison amb el seu house, dubstep i jungle, i segur que descobreixo nous noms com cada any. Malauradament, sembla que serà l'últim any que hi anem, per motius morals, però ja estem buscant pel grup alternatives, ja siguin locals o foranies.
5: L'any passat, al Festival Maig, vaig descobrir els Balma. Em van flipar, em van encantar. I també van tocar els Men la Magic Orchestra, també va ser un gran descobriment.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Els Catarres, aquí amb un spin-off del Sergi i el Tet-Terete per anar combinant aquesta cançó el diumenge sense drama, postulant-se com una de les cançons de l'estiu. Però, atenció, pareu, atenció ara, oients, acabeu-vos de despertar, desempallegueu-vos dels llençols. La cançó de l'estiu d'ICAT. Ja la tenim, ja la tenim. Voleu sentir-la?
1: Sí, clar, clar.
0: Serà de seguida, serà de seguida. Quin artista hi ha darrere? Pista. És dels meus artistes catalans preferits del moment. Mira, us dic molt fàcil. Si un són la Ludwig van, dels sí. que més escolto dels actuals catalans, l'altre és aquest, molt més tranquil, però per fer la cançó de l'estiu, òbviament, s'ha engrescat una mica.
2: Exacte. Inesperat, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Inesperat.
0: Abans, però, posem-nos en situació, perquè jo trobo que puc dir sense por equivocar-me que els últims anys, la cançó de l'estiu d'ICAT, hem aconseguit que es converteixin en bastant cançó de l'estiu del país.
2: Jo estic convençut d'això. Mira, si voleu, fem un repàs de les que hem anat punxant els darrers estius. Va, segur que recordeu la unió l'any passat de l'Osa i Esbatlana, que ens van versionar un tema de la SketchUp. O una altra unió inesperada, en aquest cas la dels ballencs Figaflaues amb en Lluís Gavaldà, que ens volien fer xalar. Més col·laboracions que vam tenir l'any 2022. El tema estiuenc d'ICAT va ser el de la Flash Ice Cream i els Tiets. Això és l'estiu.
3: Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena. Això és l'estiu.
2: I entre els noms de l'escena musical del país que ens han regalat una cançó de l'estiu per ICAT, també hi ha en Mamaduixa, que volia sortir de festa com la seva iaia. Iaia,
4: on vas de festa? Fica'ns 80, toquen amb tu.
2: Doncs bé, qui ha pogut fer la cançó de l'estiu d'ICAT 2026? Qui és aquest personatge inesperat que tant agrada en Roger? Soc un bohemio!
0: Ara!
1: Uau!
0: Si ara algú es preguntarà, soc un bohemio, realment s'ha tret de la màniga una cançó de l'estiu?
2: Bona pregunta, perquè segur que recordeu l'Artur Vinyes de cançons com aquesta, Cotxe, casa, costo i jo, pop de factura clàssica, maneres delicades... Tot això va sonar el 2020 i no va trigar gaire a fer-se un lloc en una escena poc després que es llançaria als braços de la moguda romana. Doncs Soc un bohemio ens presenta avui la cançó de l'estiu d'ICAT. Es diu Un dia qualsevol d'agost, que de fet és un avançament del seu segon disc, l'estrenarà al Mercat de Música Viva i de Vic, i ell mateix ens presenta aquesta cançó que segur que us encanta.
5: Hola, sóc l'Artur Vinyes de Soc un bohemio i Un dia qualsevol d'agost és la nostra última cançó. És una cançó estiuenca, però també melancòlica. Parla d'una història d'amor que es veu interrompuda enmig d'un mes d'agost. I bé, crec que és una cançó que encaixa molt bé en els dies calorosos que arriben ara. I, en fi, espero que us agradi molt.

0: Així sona els experts.
1: Mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.
2: Surt en escut en aquesta cançó?
1: No.
3: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Passa un minut d'un quart i cinc minuts de 8 del matí. Avui dijous comença el Festival Sonar.
4: Visca!
2: Mira, Laia, t'escriu en Xavier, t'apel·la i t'escriu amb la mà al cor.
1: Què em diu en Xavier?
2: Diu, Laia, jo sóc un megafan del rock català dels 90,
1: sí.
2: Cadascú és com és,
1: ai,
2: diu,
1: tant,
2: sóc com jo,
1: escolta.
2: Però diu, sisplau, escolta Daft Punk. Tinc tres dels seus discos i és un dels seus referents de la seva vida.
1: D'acord, jo m'ho escoltaré, però penseu que jo he viscut a Berlín. Vull dir que jo, de gent que gaudeix molt amb el techno, n'he conegut molta, i la meva més profunda admiració, perquè jo ho he vist, entra en una mena d'estat de trànsit.
2: Exacte, exacte.
1: Que jo voldria ser-hi, però no ho he aconseguit.
2: Bueno, hi ha unes...
1: Mai estar, però de moment no hi he entrat encara.
2: Hi ha unes naus industrials que s'hi pot anar amb tramvia, jo hi he anat, i allí pots entrar-hi en aquest
1: el
2: món.
1: El mansplaining aquest, guapo.
2: Ho dic com a persona. Val,
1: jo també sé quin tramvia és, si vols dir que el
2: En Jordi diu, el Sonar va ser el meu primer festival amb 16 anys, fins fa 3 o 4 anys, i he anat cada any, i per mi he anat perdent amb el temps, perquè ells fan de formacions com Kraftwerk, Pet Shop Boys, Fatboy Slim, Massive Attack, Charlotte de Witt. Molts d'ells han actuat al Sonar més una vegada. De fet, la Charlotte de Witt ens porta en aquesta edició una de les seves sessions. Doncs, atenció als canvis, perquè aquest oient que diu que es coneix el festi en Jordi, que se'l coneix de fa anys, que sàpiga que hi haurà molts canvis. Enguany, Sonar de dia i de nit s'uneixen en un de sol, en una sola ubicació, a la Fira Gran Via d'Hospitalet. I si us mola el que esteu escoltant, jo he fet molts descobriments mirant el cartell, aquesta és la DJ Carlita, una DJ de Turquia, que a banda de DJ i productora, de petita ja estudiava piano i cello, i la podeu sentir en directe aquí a ICAT dissabte a 9:15 de la nit. I des d'avui mateix de la tarda, des d'avui dijous, l'estudi mòbil d'ICAT s'instal·la al Sonar, i avui cap a les 7 del vespre ja podreu sentir el programa Independents. Al capdavant, el nostre company Josep Martín. Bon dia.
5: Hola, què tal, experts? Com esteu? I oients ICAT? Nosaltres ja, els de l'Independents, irien que posant via ja cap al Sonar, perquè comença avui mateix aquesta edició número 33 del festival. Per tant, és un festival amb molta història, però aquest és un any 1, en certa manera, perquè el festival es reinventa obligadament, diríem, després d'uns quants canvis importants. D'entrada han sortit de la direcció els fundadors del Sonar, hi ha nova direcció, i una altra cosa que hauríem d'haver fet igual, que és reubicar tota l'activitat musical a la Fira 2 de l'Hospitalet de Llobregat, perquè la Fira de Montjuïc, que acollia les activitats a dia, està en obres. Per tant, la programació de Sonar a la Fira 2 de l'Hospitalet i amb un horari una miqueta retocat. Els que portem temps anant al Sonar hem vist Sonars que començaven a les 12 del migdia després i, com ens explica el cap de comunicació de Sonar, Miquel Trullols, aquest any una mica més tard.
6: A les 5, els 3 dies, tant dijous com divendres i dissabte, té un sentit, no? Al final passaràs moltes hores al recinte.
5: Moltes hores, clar.
6: Al cap i a la fi, aquí hi ha molta gent que ens ha dit, bueno, ens esteu traient hores, no?, de Sonar de dia, però si fas el càlcul et donen més hores, al final, de Sonar. És més Sonar que mai, en aquest sentit. Més hores de música ininterrompuda que abans.
5: Aquest Sonar no serà cashless. Es podrà pagar amb targeta Arras o també podràs pagar amb efectiu, però prèviament hauràs d'introduir aquests diners, diríem, en una targeta especial. Bé, ja us ho explicaran, però en tot cas que hi ha canvis logístics. Es podrà entrar i sortir de Sonar, també, perquè, clar, són moltes hores. Un altre dels enigmes és com es reestructura la distribució d'escenaris. Clar, veiem molts escenaris, però alhora s'ha d'acabar confluint en un sol espai tots els escenaris que hi havia abans a dia i de nit.
6: Dijous en tindrem 4, dels quals seran 2 a l'aire lliure i 2 interiors, i divendres i dissabte en tindrem 6, 3 a l'aire lliure i 3 d'interiors. Els escenaris de Sonar de nit es mantenen, és a dir, seguirem amb Sonar Lab, amb Sonar Club, Sonar Car, i en aquest cas Sonar Pub, que es convertirà en Sonar Village. Tindràs des de les 5 de la tarda fins a les 7 del matí música sobre la gespa mítica del Sonar Village, i també portem el Sonar Park sense interrupcions des de les 5 de la tarda fins a les 7 del matí, també.
5: I pel que fa al cartell, què presenta aquest Sonar? Doncs, com sempre, molts artistes a descobrir, alguns ja diríem de consolidat. Cabaret Voltaire, porten 50 anys fent música, un mite, diríem, de la música industrial de la ciutat de Sheffield, una d'aquelles bandes pioneres de l'electrònica que faltava que actuessin a Sonar alguna vegada. Hi ha molta música coneguda, però també molta a descobrir. I no és casualitat que us punxi aquesta cançó, sinó que em serveix per explicar-vos que avui, a les 7 de la tarda, farem un Independents especial des del Sonar, però després continuarem a ICAT amb les transmissions de les actuacions o sessions d'Art Freak i Mina and Bright. Demà especial Sonar, divendres a partir de les 8, després directes d'Afrikei i Mas, i dissabte, 3 directes a partir de les 8, Colin Cosmomorphy, Carlita i Malugi en Bengual. Molta música Sonar, i bona part d'aquesta música passa, com cada any, per aquí, per ICAT. Que el gaudiu!
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ja en marxa el Festival FIFA 2026, el Mundial de Futbol, amb la seva cançó, de nou amb la Shakira, aquí acompanyada d'en Burna Boy, que ens canten Dai Dai. Sergi, retroporra. Aquesta matinada hi ha hagut un partit entre una selecció que et pot fotre una panna, per tant és panna,
1: ma,
0: sí, contra, però, una selecció que ja porta la victòria en el seu nom. Per tant, són... Ghana.
1: Ghana.
0: Vale, llavors, retroporra, digue'm el símbol, 1x2.
1: Ostres, Panamà és 1, empat, sí. 2, sí. Doncs 2.
0: Ara l'Anna t'ho resoldrà a l'espai d'esports.
1: Fantàstic.
0: 2:15 en punt, Anna Closa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem, però, amb els temes una mica més grossos per actualitzar-nos avui, que és dijous, dia 18 de juny. Què hem de saber?
2: Doncs mireu que els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump, doncs, l'ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz. També obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau totalment definitiu. Trump ha insistit també que si l'Iran, doncs, incompleix els compromisos, els bombardejarà. Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa. Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys 2 atacs amb drons. A casa nostra, els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Tot plegat, quan el Meteocat té previst activar per primera vegada aquest any una alerta per altes temperatures. A Madrid, l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a Zapatero perquè considera, doncs, que no hi ha risc de fugida, però sosté que l'expresident espanyol, doncs, no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, Zapatero ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Home, treure-li el passaport ara, al juny, quan ara venen les vacances, això és una putada.
3: Saps que vaig pensar el mateix.
1: Pobre Zapatero. Dic,
3: aquests han demanat de treure-li per amargar-li les vacances.
1: Tindrà molta joia, però...
2: No li treuen, eh?
3: No, era una cosa, una petició, no?, que havia fet un...
0: Exacte. Bueno, amb el DNI pots anar el més lluny, Finlàndia, no?
1: Clar.
0: Bueno, mira,
1: el Regne Unit ja no pots anar.
0: Les Açores?
3: No, però era combinat a prendre-li passaport i que es presentés cada 15 dies al jutjat.
1: Bueno,
3: la petició era aquesta.
1: Amb 14 dies pots anar...
3: Sí, també t'ho diré, exacte.
0: Enquesta, que mai m'havia imaginat, o pregunta del dia, què és el més lluny que pots anar amb DNI? Saps? He dit Açores. A la Guiana Francesa pots anar amb DNI? Potser
3: no,
0: sí.
3: jo
1: diria que ja no.
0: Vale, però si algú s'ha ligut un lloc més llunyà, ara de cop m'interessa molt, eh? Sí, continuem.
2: I acabo explicant-vos que a Catalunya el Parlament ha aprovat una nova llei pionera per erradicar l'amiant aquí al nostre país, que integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
0: Són ara les 7:33 del matí. Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, un dia més tornem a parlar de Lego. Visca. Perquè a Elx, al País Valencià, un home va denunciar que l'havien entrat a robar a casa seva. Es veu que li van trencar, doncs, una finestra de casa i li van robar una gran quantitat de peces de Lego que formaven part d'una col·lecció. Aquest senyor assegura que el valor total és de més de 10.000 euros.
0: La policia... Hi ha gent que té molts Legos molt cars. Segurament hi ha gent que en té per valor encara més. Si va sumant, gent que té tresors encara més cars.
2: De fet, aquest tenia una botiga que venien peces de Lego. Mm. Llavors, la policia es va acabar començar, doncs, a investigar i es va donar que un home del poble havia venut peces relacionades en un parell de botigues de segona mà. Sabeu qui era el lladre? El veí.
3: Clar. Ostres!
0: És el que diem a vegades de gent amb poques coartades.
1: Però, dir. Aquest home no ha vist solo en casa que has de posar les peces al terra, fer que el lladre hagi d'entrar descalç, no? Hagi d'entrar descalç, se l'esclavi i li faci mal.
3: És veritat.
1: I aleshores no pugui marxar amb les peces.
0: És que almenys dissimular una mica. Ahir mateix parlàvem de Crim i Càstig de Dostoyevski, que el personatge mata una vella, quasi no li roba res, i com que la roba és una empenyoradora, està registrat, no pot monetitzar i ho amaga sota un barril. És absurd,

0: Anglaterra va guanyar Croàcia amb un 4-2. Ghana també va superar per la mínima Panamà amb un 1-0.
1: Sergi, has encertat el resultat de Ghana. Sí. Era fàcil, més.
2: Ghana.
0: I Colòmbia doncs, no ha donat cap oportunitat a Uzbekistan i, de fet, el partit ha acabat amb un 1-3. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 6 teniu un República Txeca a Sud-àfrica i a les 9 de la nit...
1: Amb qui aneu, perdoneu? A Txeca i a Sud-àfrica?
3: Sud-àfrica, tinc una amiga de Sud-àfrica. Sud-àfrica. Tinc una amiga molt txeca. Hòstia, ara no sé què fer.
2: Tens molts amics,
1: molt txeques, que és nacionalista.
3: Molt txeca, vull dir que és més amiga la txeca que la sud-africana.
2: Molt bé.
1: Jo vaig a Sud-àfrica que una vegada una txeca em va fer un gostingazo internacional. Sergi?
2: Jo, és que Sud-àfrica no li donen cap opció. Diuen que és de les pitjors seleccions africanes d'enguany.
0: A les 9 de la nit teniu un Suïssa-Bòsnia.
1: Bòsnia, sí.
3: Sí, clar. Sí.
0: A les 12 de la nit, Canadà-Qatar.
2: Bueno, no cal dir-ho, eh? Tots amb Canadà,
0: sí,
2: evidentment.
0: Sí. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea.
1: Ah, vinga. Aquí hi ha molts K-popers. Sí, sí. A la vegada segurament tots tenim algun conegut amic mexicà.
2: I a mi m'agrada molt el menjar mexicà, per tant...
3: Jo Zapata, Emilia Zapata.
1: El menjar coreà i també les pel·lícules,
3: la música...
1: Em
3: queda molt lluny a mi, Corea. Em queda molt lluny.
1: Sergi i Laia van a Mèxic i Roger i l'Anna van amb South Korea. Ens queda alguna cosa d'aquesta mena de ventall que estem fent raro?
2: El temps.
1: Ah, sí, el temps. Avui, calor, calor.
0: Sí, avui, de fet, tindrem un matí assolellat amb algunes boirines arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol i tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor sí que s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. I, per cert, heu de saber que diumenge arriba una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve, la Revetlla de Sant Joan.
3: Quin patir,
2: Vinga.
1: Mira, l'Anna Salar no vol ser menys, tot i que ho diu una mica en plan dramàtic, diu, casa meva és un escampall de Lego, però sempre. En plan, en té tants i no hi ha lloc per desar-los i contínuament estan jugant i muntant i desmuntant a casa seva, que és un escampall sempre, no el cap de setmana o
3: que
1: algun dia.
3: Que sempre sembla que acabin de venir a robar,
1: sí.
3: No?
1: Laia, pots narrar que pots veure en el seu...
3: No, peces de Lego Terra, a veure.
1: Sí, però coses muntades també. Mira, aquí hi ha un avió.
3: És que no ho veig tan lluny.
1: A costa de costa...
3: No, perquè tinc un micròfon i no es meu parlaré, si no.
1: Quin vaixell és aquest d'aquí, el vaixell pirata aquest d'aquí?
3: És un vaixell pirata... Pirates del Carib? No ho veig,
1: és One Piece.
3: Jo què sé, no ho veig, sí. Està llunyíssim.
1: Bueno, Anna, no t'ho prenguis com un tràngol, sinó que és molt guai que a casa teva sigui un escampall continu de Legos.
2: Vinga.
4: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu.
1: I anem caminant aquest matí cap a la ciutat amb la Zalosa i els Habla de mi en presente. Nenes de ciutat, són 3:15 menys 3, a més, perquè són i 37. I ara de seguida 4 anuncis i el compte de la Laia. Avui sobre...
3: Avui és una cosa una mica surrealista, innovadora i futurista.
1: Oh, surrealisme és molt antic, ja, una mica, però sí.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar a ICAT, la ràdio dels festivals.
2: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
4: Les 7 i 41 minuts, anem a Instagram, que, Laia, m'estàs descobrint un d'aquells comptes que crec, veient una mica per sobre, que sí que fa servir la IA quan pertoca, i a més va fer una cosa que a mi em mola molt a nivell arqueològic, que és veure com eren edificis antics quan eren nous, o veure com s'han anat construint. Estic veient només per sobre la catedral de Notre Dame, quan era només una illeta.
5: Exacte.
4: I em passaria un còmic d'Astèrix que és així. Comença que París és una illeta amb quatre casetes i, òbviament, no hi ha Notre Dame. I a veure quins monuments he vist.
5: Mira, es diu, primer diguem el nom del compte, es diu Epic Surface Flow, d'acord? Epic Surface Flow, i primer amb un punt entremig, epic.surfaceflow, i bàsicament és el que diu en Roger, és la reconstrucció amb intel·ligència artificial i a velocitat accelerada dels grans monuments de la humanitat.
4: Mira, per exemple, estic veient el Taj Mahal desgentrificat, perquè clar, era només perquè el primer dia, hi havia un quadrat, una base.
5: Bé, el primer dia es veu tot el recorregut, és a dir, és una animació, com hauria estat amb velocitat accelerada, com us dic, tota la construcció, que per mi el més interessant no és tant la construcció, perquè a mi l'arquitectura interessant, però de certa manera, però el xulo és l'entorn, al voltant, perquè està recreat quin era l'entorn, el paisatge, com era el voltant d'aquell monument quan es va començar
6: xulo,
5: a construir.
6: Com torna a repetir el nom?
5: Ho torno a dir, epic.surfaceflow, d'acord? Epic Surface Flow. I justament surt això, per exemple, des del principi de l'any 1632, en aquest cas, doncs, el Taj Mahal, que va començar a construir-se, i a més, és veritat que els monuments aquests principals de la humanitat han tingut sempre moltes fases i han estat com, no han estat ni molt menys sempre com els veiem avui en dia. Han anat moltes esglésies d'aquestes, de les més importants del món. Primer potser van ser una església romànica, després una església gòtica durant molt de temps, va afegir-s'hi un altre estil. Són com un pastix d'estils que s'han anat sobreposant els uns als altres.
4: A l'amfiteatre de Tarragona és tan antic, sí, ho reconec.
5: També n'hi ha, No sé si de Tarragona, però monuments romans n'hi ha.
4: Dintre hi ha una església, però que ja estan runes. O sigui, va tenir la seva vivència.
5: Mira, tampoc n'hi ha tants, de postos. En total, potser, vull dir que té un número relativament limitat.
6: El panteó
5: n'hi ha de romans i són bastant xulos.
4: Si teniu Bumble, no cal que us poseu una foto al Panteó, perquè és un edifici que per culpa d'això veig cada dia, però que mola molt veure com es van a construint el Panteó de Gripa.
5: Hi ha algunes imatges que no són la construcció, sinó que són imatges des de vista d'ocell, però sí que, mira, tu ara buscaves un d'aquests. Mira, el Panteó de Roma, mira, aquest sí que el veus. Veus?
4: Amb carros pel voltant i amb la seva superfície circular.
5: Sí, per mi és la gràcia, perquè veus els sistemes constructius de l'època, perquè naturalment a la part final sí que veus grues, però a la part inicial veus una mena de... Jo no sabia que hi ha una mena de catapultes construïdes amb fusta, perquè, clar, unes bastides...
4: Unes grues, no? Més aviat.
5: Bueno, grues, però molt, molt precàries, grues molt preliminars.
4: Sí, però que no són per fer mal, no són catapultes.
5: No, però que la sensació és que s'assemblen més a l'estructura d'una catapulta que al d'una grua actual. Unes bastides, no cal dir-ho, absolutament originàries i primigènies. I és xulo veure com dius, com s'ho van fer per muntar aquella cúpula allà dalt? I sí, et surten un sistema de pèndols i politges que te'n faries creus. Llàstima que per mi està una mica massa accelerat pel meu gust, perquè realment no ho pots gaudir.
6: Clar, a mi mola... És que són molts anys.
4: Quan veig divulgació de història i d'arquitectura i la gent es fa preguntes com tu, Laia, de forma molt natural, de com s'ho feien per fer aquests edificis. I els arquitectes diuen és que el millor arquitecte de fa mil anys no era tonto ni mig tonto ni normal, era molt intel·ligent, igual que el de fa 500 o fa 1.500 anys.
5: Clar, és que per exemple, tens aquí el Coliseu de Roma. Sí. Clar, és que és espectacular. O sigui, el nivell de maquinària que es necessita, maquinària de l'època, I insisteixo, també el xulo, al voltant, com era la ciutat al voltant, perquè també va canviant la ciutat, els taulats dels edificis del voltant també van canviant. El vestuari, fins i tot en alguns dels vídeos es veuen el vestuari dels arquitectes o tècnics que estan com vigilant l'obra des de fora.
6: Que xulo.
5: Com va evolucionant també el vestuari, les eines, els mapes, no? A veure, són detallets, eh? Però a mi segur que n'hi ha molts, de comptes d'aquests de recreació històrica accelerada amb intel·ligència artificial, però jo segueixo aquest, que el trobo bastant divertit. Epic.surfaceflow.
4: Just ahir en Jordi, el nostre oient, ens va enviar un vídeo amb IA generativa, on érem amb Woody, amb Buzz i la Jessie, sí, de Toy Story, la Laia, el Sergi i el Roger. També mola, però aquest aquí d'arquitectura és bastant guai. Ja us recomanem que hi aneu.
0: He cruzado caminos que no evitaron batallas.
4: I en Nil Moliner, ben passional, ens canta a 7:45, Me acuerdo de ti. I traieu el mòbil, que a banda de comentar cosetes, heu de votar de seguida la cançó de les 10.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I aquí, el nostre grup de WhatsApp, entreu-hi, que està divertit, en Ferran enyora que li va molar molt que ahir narréssim el partit Àustria, no sé qui, en directe.
2: Perquè... No juga cap partit, ara.
1: Sí, sí,
2: no,
1: és
2: no,
1: que
2: no hi ha
1: just
2: partit.
1: Va coincidir que la segona part eren les 7 del matí nostres, i crec que no n'hi ha masses altres. De fet, ara l'Albert s'ha compromès, un oient, a mirar-se el calendari, a veure quins partits podrem narrar i que sigui el final aquí en directe.
2: A veure, veurem.
1: Entreu al grup de WhatsApp, que es parla en tota mena de temàtiques.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aquí mateix us hem penjat l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres trieu amb quina cançó ens acomiadem cada dia. Teniu 4 tracks per votar. Són els 4 que us trien Sergi, inspirat en...
0: La Femèrdida.
2: Un 18 de juny, com avui de l'any 2010, els Obeses oferien el seu primer concert a Manlleu. I tornem.

0: Mira, l'Albert diu, tinc només una mà lliure, aquest oient, perquè estic donant el biberó al meu nadó, però amb les orelles us escolto i amb la mà lliure, amb el ratolí, us estic buscant el calendari del Mundial.
1: Hòstia, mira,
0: gràcies, Albert, i un petonet a la distància pel teu nadó.
2: Sou els millors. El grup Obesa s'havia format aquell mateix any amb membres del grup usonenc Segle XIII i va actuar per primer cop en un concert al costat de l'Anna Roig, l'Ombra de Tonxan i Mishima. Des d'aleshores, la banda liderada per l'Arnau Tordera ha publicat 6 àlbums, el darrer dels quals dividit en dues parts. D'aquesta última part del treball, L'Ai al Cor, us hem seleccionat la cançó que sentiu, Elogi del Fracàs. Avui no cal dir que us farem escollir entre 4 cançons de la discografia dels Obeses, un grup del que sabem que tenim forces seguidors entre els nostres oients. La primera és la més recent, aquesta que sentiu, Elogi del Fracàs, i la segona és una versió d'un tema força nostrat.

0: Amb els cors de la Laia, aquest rosó pel teu amor. Sí, fa una mica més d'una dècada els Obeses ens van oferir aquest tros de versió de Rosó, cançó de l'any 1922 que va popularitzar el seu moment en el tenor Emili Vendrell. L'Arnau Tordera i companyia ens la van interpretar en un estil molt proper als Queen, com sentim de fons, en una mostra de la capacitat vocal de l'Arnau i de l'eclecticisme de la banda.
1: Laia, ara que sentim Rosó, quin és el teu element químic de l'atmosfera preferit?
2: Jo no puc pensar quan em poseu aquesta cançó de l'Arnau.
1: Sí, home, que vam fer una versió al Peripisador.
2: Usó.
1: Gas de la meva vida.
0: Exacte.
2: Poseu-vos el videoclip de l'Arnau Tordera cantant això i ja sí. No cal que feu res més avui.
1: I a la símbol químic és O3.
0: Més cançons d'Obeses.

0: faig paraules sueltes, eh?
1: Ai, és que m'agrada tant aquesta cançó.
0: Absolutament.
2: Deixa estar.
0: Ressorgiment. Ai. El grup d'Osona va voler homenatjar...
3: Tagamanent.
0: Exacte. Va voler homenatjar els votants que van intentar defensar la democràcia al referèndum de l'1 d'octubre del 17 i un any més tard van publicar aquesta cançó. Ens en sortirem, que era un avançament del disc Fills de les Estrelles. I acabarem amb una sardana. I és que l'Arnau Tordera mai ha amagat la seva falera per la música de cobla, sempre l'ha defensada a ultrança. Els obeses han inclòs la sardana dins el seu repertori sense cap mena de complexa, amb temes com aquest que sentim, La ben plantada, que s'incluïa dins el seu segon disc, Zel, del 2013. Teniu quatre cançons d'obeses. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Elogi del fracàs, Rosó pel teu amor, Ens en sortirem o La ben plantada.
4: Entreu al grup de WhatsApp... I decanteu-vos, feu com la Laia, que ha fet aquest sospir. Pots tornar a repetir aquesta frase com de princesa republicana?
1: Ai, no sé què escollir.
4: Ai, ostres. Princesa, sospirais?
1: No me quedo.
4: Ai. Tio, havies de dir-me no me la sé aquesta, que era dolentíssim. Bé, el grup de WhatsApp, el que estava mirant, les votacions, ara mateix guanya, Ens en sortirem, aquest himne, seguida per Rosó, i les altres dues ja més llunyat. Laia, tu votes Rosó, oi?
1: Sí, clar.
4: Has quedat entre paraules, eh?
1: És que també m'agrada molt la de... Ens en sortirem.
4: Figaflaues, ens canten. Aquest podria ser un himne també, un himne vital. Solucions i no problemes.

0: expert. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 7:54, parlem de llibres, perquè tenim ja el Premi Llibreter. Ens encanta, Laia, perquè aquí de pasta no n'hi ha, crec que no n'hi ha. És senzillament els llibreters.
2: Els que més en saben.
1: Sí, ni periodistes, ni lectors, ni gent que vota online, no. Els llibreters trien els millors llibres publicats l'any passat.
2: Exacte.
1: Doncs la novel·la guanyadora ha sigut Sau, de Ferran García. Aquí el vam entrevistar quan va publicar aquest llibre amb l'editorial Males Herbes, Premi Llibreter 2026. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor, en Ferran García, ha agraït així aquest reconeixement.
3: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Categoria d'assaig ha guanyat la Marina Garcés amb La passió dels estranys, en altres llengües Cop de llum, de Rita Bullwinkel, que publica La segona perifèria, i en infantil i juvenil Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí. Aquest és què onda?
2: Molt bé, és un llibre que ja s'ha incorporat a moltíssims clubs de lectura. És un llibre en què hi ha cartes de que els diferents objectes s'envien entre ells, i a més és un llibre que acaba de passar a la preselecció del Premi Atrapa Llibres de l'any que ve, per tant, un llibre que està acreditat.
1: Avui al Miniquiz regalarem lot de llibres infantils.
4: Avui trec a ballar els passos prohibits.
1: I el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona preveu obrir portes a la tardor com un gran espai cultural que anys i anys segueix intentant reobrir-se i acabar-se de consolidar. Per posar-vos en context, us en parla la Marta Vives.
5: Propietat de Balenyà és del grup hoteler Atir Hospitality, qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Vall i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del Teatre Principal amb 850 localitats, la Sala Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó J&I com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Batlle és l'arquitecte en cap.
6: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
1: Gràcies, Marta Vives. Per cert, que els que sentiu de fons són a Banda Neon, que avui actuaran al Clotilde Fest, perquè a banda del Sónar també actuen en aquest festival. Moment de sentir la cançó IA. Avui parlem amb vosaltres d'electrònica, perquè avui comença el Festival Sónar i em fa gràcia com molts de vosaltres dieu: l'electrònica no és ben bé el meu rotllo, però hi deixen anar 24 grups que els encanten o se'n recorden d'una sessió mítica o una banda sonora d'electrònica i acaben desembocant en els més fans del món. De fet, jo quan entri al Sónar aquests dies amb la meva samarreta de síndria diria: és que m'encanta l'electrònica. Avui la cançó IA t'explica això, com l'electrònica pot néixer dins teu.

0: Leire Martínez, ex Oreja de Van Gogh, aquí cantant en català amb els Búhos, amb aquest tema que té escassos dies, no? Si no m'equivoco, Sergi.
1: Doncs sí, tot just una setmaneta i mitja, una cosa així.
0: No hi ha pla B. Amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio. Són les 8:02. Bon dia, Sergi. Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, Ana Closa.
2: Bon dia.
0: Bon dia, oients. Com, per exemple, l'Albert, que diu, Sergi, t'apel·la, l'Albert.
1: Ja,
0: diu,
1: ja ho he vist,
0: avui
1: ja.
0: Que parlem d'electrònica, digue'ns quan punxaràs Flying Free. Ho dic per planificar-me al matí, diu l'oient.
1: Saps què passa? Atents, oients,
2: però
1: perquè...
2: Però diuen positiu o en negatiu, ja. En plan, a aquella hora aniré a fer un pipi o a aquella hora gravaré.
1: Els experts són molt... bueno, tot ens ho preparem amb molta antelació. I hi ha una efemèrdida de la setmana que ve que té a veure amb Flying Free. Per tant, Flying Free no sonarà avui, però sonarà la setmana que ve.
0: La setmana que ve és l'espai off-sonar d'en Sergi, que ens farà d'aquí uns dies.
1: Hi ha un motiu pel qual ha de sonar Flying Free la setmana que ve.
0: No serà el dia de la publicació, el primer dia que la vas sentir la teva vida.
1: No.
0: Val. Ho veurem d'aquí uns dies. També participa en Ferran, el mateix oient que ahir ens va compartir un passatge de Joan Vinyoli. Avui ens en comparteix un d'Anna Murià. Voleu que el reciti? Diu, no, és un passatge, he dit.
1: Endavant.
0: Diu, l'odi neix en el qui té raó, l'amor en el qui dubta.
1: Molt bé.
0: Li hem dit, a tom de què ve? És a quin moment del programa t'ha fet pensar en aquest passatge? I diuen cap.
1: Val.
0: Ara són les 8:03 i hem de parlar de IA. Laia, espero que us hagi encantat la cançó. El lletrista era en Sergi, no? Que ara s'ha d'intentar endevinar-ho.
1: Sí. I han dit tots menys jo, crec. Han dit la Laia. No, en Roger,
2: avui
1: no l'ha encertat ningú.
0: Bé, el que hem de parlar, ara Laia ens parlava fa uns instants de IA generativa guai, feta servir per a fer vídeos d'arquitectura, que eren molt xulos. I ara parlem, però, de les trampes i encara enrosquem més la voluta, si em permets, perquè s'està arribant ja la tàctica, jo trobo que més humana que IA, que és equivocar-se una mica perquè no sembli que és IA. Això és com quan tens una cita, neteges i després em porto una mica més.
2: Això.
0: A l'espau 2025-2026.
2: No parlem només ja en qüestions acadèmiques. És a dir, el nostre instint encara, i dic encara perquè potser això canviarà, fa que com desconfiem d'un text quan sospitem que està elaborat amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. És a dir,
1: jo ja estic seguida... paranoic. Desconfio clar, absolutament de tot.
2: Exacte. O sigui, de seguida,
1: estic desconfiant com... de tu ara. Això ho has fet a través de ChatGPT?
2: No, t'asseguro que no. Però potser hauria pogut i encara soc més burra per no haver-ho fet. En tot cas, de seguida deduïm que la persona que l'ha fet servir, doncs clar, és que ho ha fet servir perquè és tonto, no està capacitat per fer-ho i per tant ha hagut de recórrer a la tecnologia.
1: O tonto o té mandra,
2: També, sí. Però tu penses que és tonto, és a dir, tu penses que no en sap, que ho fa perquè no en sap, no perquè tingui mandra. A més, en àmbits acadèmics d'això que dèieu, doncs directament està prohibit fer-la servir perquè justament estem mirant de demostrar la nostra habilitat en elaborar un treball, doncs els nostres coneixements sobre el tema i no pas que hi ha a internet en general, que és el que fa la intel·ligència artificial. Però què passa? Que, com dèiem l'altre dia, ens falten eines per saber identificar quan rebem, per exemple, a la feina, un text elaborat amb intel·ligència artificial. Intuïm, i a més no sempre de manera encertada, que si hi ha, jo què sé, una inadequació del registre, és a dir, que és massa formal pel que esperàvem, o massa informal pel que esperàvem, o que és un to massa fred, massa artificial, impersonal, diem, això és ChatGPT, no? Per contra, assumim que els textos que inclouen allò, alguna experiència personal, algun deix que sigui una cosa privada d'algú, allò prové de la mà humana segur, no? Però a veure, són intuïcions que cada cop més són enganyoses, perquè és evident que la intel·ligència artificial, a més, de seguida t'ho diu, tu te deixes un text i et diu, vols que et canviï el registre? Vols que t'ho faci més formal? Vols que t'ho faci més informal?
1: Vols que no sembli jo qui t'ho ha fet?
2: Exacte, i per tant cada vegada és més difícil d'endevinar-ho, no? Què passa? Que hi ha un estudi publicat per Teaching English with Technology que ha confirmat que la taxa de detecció d'ús d'intel·ligència artificial és molt difícil, és a dir, és molt baixa. La gent no l'encerta a l'hora d'endevinar si és o no és un text fet amb intel·ligència artificial, cada cop menys, a més a més. O sigui, pràcticament estem sobre el 50%, per tant, tant pot ser que sí com que no, d'acord? Sí que m'ha semblat interessant, perquè llavors ja m'he llegit a molts llocs, com fer-t'ho per identificar un text fet a mi. Doncs mireu, a mi de totes les pautes que he trobat, n'hi ha una que m'ha semblat realment interessant. Aviam si esteu d'acord que us hi heu trobat. La intel·ligència artificial trobo que fa servir poc els pronoms, i fins i tot et diré més, els pronoms febles en particular. És a dir, què fa? Per no repetir una paraula, busca un sinònim, però no la pronominalitza mai. Tu mires una frase, jo què sé, diu, els recursos, i en lloc de donar-los servei, per exemple, doncs diu de donar servei a les eines, no? Recursos, eines, busca sinònims, però no fa servir pronoms.
0: Laia, pregunta'm, Roger, tens el tingladu aquest any a Vilanova?
2: Roger, tens el tingladu aquest any a Vilanova?
0: Clar, aniré. cada any vaig.
2: Sí, però no parlo de que faci faltes d'ortografia no posant el pronom, sinó que en lloc de posar un pronom fa servir un sinònim de la paraula. Enteneu? És a dir, en català sí, i en moltes llengües podem pronominalitzar en lloc de tornar a referir-nos a aquell concepte amb una altra paraula. Posem un pronom i ja està.
0: Torno a preguntar.
2: Roger, aniràs al Tinglado aquest any?
0: Esclar que aniré en aquest citat festival.
2: Exacte, per exemple, no? Oh. És a dir, en lloc de fer servir un pronom, faria servir un sinònim. Però bé, això és un dels trucs. Però tot plegat, el que sembla és que s'ha establert una tendència, i aquí volia arribar, especialment entre els estudiants, o encara més greu, entre els científics, que és empitjorar el text a consciència. És a dir, què passa? Que si el text està molt ben fet, dius, ui, aquesta persona no en sap tant, això ho ha fet la IA. I llavors tu li dius, per no semblar que ho ha fet la IA, m'estimo més semblar tonto que no pas semblar que ho ha fet la IA. I per tant, ho empitjoro una mica, començo a cometre errors fins al punt que hi ha un estudiant de Harvard que ha creat una app que transforma correus formals, com els que faria la IA, en una cosa com molt més quotidiana, sense introducció, sense un agraïment, amb errors de picatge,
1: fins i tot. I afegeix un bro per allà mig o alguna cosa.
2: No, però en lloc de gràcies, saps allò que sense voler escrius graïses, saps? Per exemple, en lloc de gràcies.
3: Sí.
2: Doncs allò, un error de picatge, perquè no, clar, veus, això no ho ha fet la IA.
1: Mare meva, de veritat.
2: O sigui, és tot bastant greu. En una entrevista a la premsa, el creador d'aquesta app deia fa uns
0: mesos... Tu, això d'escriure graies, si vols.
2: Clar, bueno, ell diu que ell s'ha acostumat ja a escriure així. Diu, me n'adono que sense voler escric amb errors gramaticals expressament, perquè la gent sàpiga que sóc humà. Diu, em poso una mica trist, però és el recurs que he adoptat.
3: Clar, quina feinada, no?
2: Clar, clar, però a més és un cercle viciós inevitable, perquè al moment que la IA vegi que cal fer faltes perquè no sembli la IA, au, la IA amb faltes també.
1: Sí, l'home és l'únic animal que ens supera dos cops amb la mateixa falta.
2: Sí, dos o 25.
1: Exacte.
2: Exacte. Bé, que sapigueu, és molt interessant veure cap on anirà tot plegat, aviam si acabarem fent... Al final sí que diuen els experts que al final l'única manera real de no semblar IA és fer un contingut, no pas la forma, absolutament innovador que no es pugui trobar directament a internet. Però
1: massa feina,
2: no
1: la IA.
2: No és fàcil,
0: Laia,
2: això.
0: Pregunta'm si avui dinaré bunyols de bacallà.
2: Dinaràs bunyols de bacallà avui, Roger?
0: Sí, avui dinaré aquesta magnífica menja. Veus? No cal dir en menjaré. Pots recargolar més el missatge.
2: Totalment.
1: Teníem algun sospita que era una IA.
2: Sí.
0: Bé, ara són les 8 i 9 minuts i el que tenim és més música. Els Tudor Cinema Club, recordo, quan els vaig veure al Sonar 2011, crec, però vaja, va ser un concert mogudíssim. I, de fet, va sonar aquesta cançó perquè és un dels seus clàssics. What You Know.

0: Escoltes ICAT. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
0: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sí, fa escassos dies aquí us vam permetre categoritzar-vos sabent quin tipus de persona sou segons l'aniversari i, en conseqüència, el teu gelat preferit. Avui, amb l'Anna, obrim l'increïble món de l'horòscop perquè podem fer un nou paral·lelisme, oi?
1: Sí, de fet, hi ha una teoria que diu, doncs, quina emoticona et representa segons el teu signe de l'horòscop.
0: Deixant de banda les emoticones que ja són els signes de l'horòscop, que no tindria gràcia, llavors. És quina representa això com a emoció, emoticona.
1: Va. Exacte, i aquesta teoria no la dic jo, sinó que ho diu una psicòloga experta en astrologia i tarot terapèutic, que és la Ceci Buzali. Seguirem l'ordre oficial i cronològic dels 12 signes del zodíac. Començarem per Àries i acabarem amb Peixos, així que estigueu molt atents al vostre.
2: Vinga.
1: Àries, nascuts entre el 21 de març i el 19 d'abril, doncs, segons la psicòloga, els Àries tenim molt de caràcter, som impulsius i directes, tenim poca paciència i la metxa bastant curta.
3: Ah, sí?
1: La nostra emoticona és la de la cara enfadada o indignada que li surt fum per cada orifici del nas.
2: Però tu què et representa?
1: Depèn del dia.
3: Una mica sí,
1: potser sí.
3: Ella diu que sí, una mica.
1: Taure, entre el 20 d'abril i 20 de maig. Doncs els taures sou persones que gaudiu de la vida, no us agrada gens posar-vos en merders, més aviat sou persones pacífiques.
3: Hosti,
1: per tant...
3: sí, el meu pare és així tal qual,
1: sí?
3: Eh?
1: Sí, sí. Doncs ton pare segurament tindrà aquesta emoticona, que seria la d'una cara amb els ulls tancats, però aquests ulls estan com que estan descansant.
3: Molt bé,
1: que no busquen
3: sí.
1: Brega.
3: Molt bé, totalment.
1: Una mica de pau.
3: Sí, sí, sí, molt bé, persona pacífica, molt bé.
2: Sí que sí, és veritat, tal com el descriu sempre, sí que
1: sí, eh? Seguim amb bessons. La seva emoticona ha de ser reflexiva perquè tenen una ment, doncs, inquieta. Són persones curioses de mena i sempre estan pensant en mil coses a la vegada. Els hi correspon aquell emoji que posa la mà en forma de L a sobre de la barbeta, com si estiguessin pensant.
2: Jo soc bessons.
3: Ah, sí? Mira, sí, tu estàs sí. Sempre pensant.
1: Bueno, mira, ara mateix on té la mà.
3: Sí, és veritat, és veritat.
2: Sí, bueno, normalment el que utilitzo és la flamenca, però bueno, sí, està bé. Bé.
1: Cranc, són persones sensibles, protectores i emotives. És per això que l'emoji més adequat per ells, doncs, és la d'una cara amb els ulls humits, els està a punt de caure la llagrimeta.
3: Clar, aquests
1: no acaben de plorar del tot.
3: Juliol, eh? O finals
2: sí,
3: de juny.
2: Sí, del juny al juliol.
1: Del juny al juliol, exacte. Lleó, són persones molt segures d'elles mateixes, són protagonistes i radiants. De fet, la vostra emoticona és la de la cara contenta amb unes ulleres de sol de color negre.
3: Ah, molt bé.
1: Verge, sou persones analítiques i sou tan crítiques com observadores, és per això que la vostra emoticona és la d'una cara amb monocles, perquè sou persones reflexives.
3: Ah, i molt analitzadores.
2: A la de la L de pensar, eh? La
1: sí.
2: Del monocle és allò de...
1: Una mica semblant,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, té un punt... Sí.
1: Aquí pot ser una mica més detectiu.
2: Sí, sí, sí. Sí. Més inquisitiu, sí.
1: Balança, persones...
3: Jo. Això quin mes és? Ah, setembre, no?
0: A veure, el meu signe és balança, l'ascendent és escorpí.
3: Això no ho pregunten.
0: No, tinc la lluna aquari i el tarot sempre em surten el penjat i el boig.
3: Espera,
2: a veure si tu
3: balances.
2: Ets tu literal, a veure.
1: Balança, del 23 de setembre al 22 d'octubre. Sou persones encantadores, coquetes, amables i equilibrades. És per això que el vostre emoji...
0: És aquest soroll.
1: És el de la cara que envia un petó en forma de cor.
2: Oh, 100%.
3: Que bonic.
1: Sí, l'envies aquest?
0: Esclar, petons és el millor de la vida.
2: Petons, molt sí.
1: Escorpí, sou persones intenses, magnètiques i misterioses. L'emoticona que millor us representa és la que demana silenci.
0: Aquest és el meu ascendent, per tant és com em mostro cap enfora.
3: Ah, entesos. Mm.
1: O que no expliqui un secret, és la que té el dit en vertical a sobre de la boca.
0: Correcte.
1: També us podeu imaginar persones xerradores que t'envien aquest emoji per dir-te, escolta'm, calla tu, que ja parlo jo.
3: Exacte.
1: Ah, també pot ser.
0: És un dels meus lemes de la vida, és aquest, és calleu.
2: Exacte.
1: Sagitari. Els sagitaris teniu un caràcter aventurer i divertit, però també exagerat. El vostre emoji és un que treu la llengua i té els ulls moguts, un més amunt i l'altre un pèl més avall.
3: Ja així com persones molt esbojarrades, no?
2: Sí,
3: amunt,
2: sí, sí, sí.
3: Aquests haurem dit novembre, per ahí, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Del
3: 22
1: de novembre al 21 de desembre.
3: Ah, d'acord.
1: Capricorn, sou persones disciplinades, realistes i serioses. Segons aquesta experta en astrologia, el vostre emoji és el d'una cara amb línies en horitzontal als ulls i a la boca, una mica cara de pòquer.
2: Sí, és el meu pare literal, això, eh?
3: Sí, eh?
2: Sí, sí.
3: Ostres!
2: Sí, sí.
1: Seguim amb Aquari.
3: Això sóc jo!
1: Mira, Laia,
2: a veure.
1: Els Aquari, teniu la ment molt oberta.
2: Sí.
1: I sovint teniu idees esbojarrades.
2: Una mica loca sí que està.
1: Per això la vostra cara és la del cap explotant.
2: És
1: la
2: ella!
1: Cap.
2: És la Laia.
3: L'emoji sí que me'l trobo, eh?
2: És el teu emoji.
3: Sí
2: et peta
3: sí.
2: El cap.
1: Sí. I acabem amb Peixos. Són persones somiadores, disperses i sensibles. La seva cara és la de dormida, la que li surten unes zetes del front.
3: Digues. És que ma germana té molt mal dormir, això és veritat.
2: Ara us enviarem aquesta... A través del WhatsApp tota aquesta llista que ha fet l'Anna, a veure si us sentiu representats.
1: Sí, exacte.
0: Les 8 i 18 minuts al matí, després de fer una volta a la cúpula i a tots els signes de la cúpula celestial, òbviament, i els signes de l'horòscop, ara avancem amb la Muixca, que ens canta ara samba.

0: Així sona Els Experts.
1: La vella Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant.
2: Bon dia, algú ens pensa presentar o podeu només fer cara dolça? Ja volem sentir aquesta cançó.
3: Calleu.
1: Sol en cap moment, tu respira poc a poc, i la ment, la jo duré l'aire de mucla vent.
2: Però adormida en algun lloc,
3: mira, l'Anna... Serena.
1: Tardes de pluja.
2: Oh, oh, oh.
3: L'Anna diu, he de baixar del cotxe, però no puc.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Migracions de salmons i rius.
3: I ara, per tots els que sigueu de signe peixos, és a dir, nascuts entre el 19 de febrer i el 20 de març, us dediquem a aquesta cançó, Migracions de salmons, Laia.
2: Sí, en aquest apartat de fixar-nos en el que es diu per les xarxes, avui hem vist que en Nando Cruz, que sabeu que és aquest periodista musical, cultural, doncs que tant ha analitzat l'impacte dels macrofestivals, doncs fa un tuit que diu la tensió entre macrofestivals depredadors i artistes locals fa saltar les primeres espurnes i diu atenció a aquest web on músics mallorquins aboquen les seves experiències i reflexions sobre el Mallorca Live Evil Festival. I efectivament ens parla d'aquesta web que es diu mallorcaevil.remor.net, que efectivament recull una mica alguns testimonis d'alguns grups doncs, que han passat per aquest festival i doncs, sembla que no han estat experiències gaire bones, però a més fa com una mica de recull de... com de greuges, d'acord? Mireu, això, parla...
3: I ha sigut o és de cara a l'estiu?
2: No, és en altres anys també, és un festival que fa temps que existeix a Mallorca.
4: Però parlen sobretot de les seves experiències en macrofestivals, eh?
2: Exacte. De fet, primer hi ha una introducció que parla dels macrofestivals com a esdeveniments turístics i llavors també diuen com que els festivals no són aliens a la realitat de cada territori, no? I diu, i el Mallorca Live tampoc. I diu, sota l'aparença d'un festival de música amb pretensions de modernitat, s'hi amaga una màquina de produir territori turistificable.
3: Clar.
2: Diu, aquest festival no és res més que una altra estratègia de turistificació, els megaesdeveniments com a eina per consumir el territori. Molt interessant, no?, també com es fa servir aquest verb, és consumir el territori com per desgastar-lo, com per deixar-lo buit, i buit de contingut també, i que per tant doncs, la gent autòctona o els que hi viuen doncs, també es queden sense, amb aquest territori erm i sense cultura. Parlen de finançament públic d'un negoci privat, parlen de com s'instrumentalitzen els músics locals, perquè diu que efectivament en aquest web es recullen testimonis, doncs, perquè la sensació dels músics locals que han passat per aquests festivals doncs, és que una mica, no és una aposta per la cultura, sinó com que són un ingredient més per aquesta turistificació. No? I aquí és on veiem, per exemple, testimonis com de Sousa, que per això us els hem punxat, on diuen, per exemple, de Sousa, vam tocar a una fira de professionals del Mallorca Live Festival el 2019, diu, era evident que es van inventar aquesta fira on no hi va haver gaire professionals de fora que vinguessin a veure els concerts perquè els demanaven un 50% de grups baleàrics en el cartell per poder demanar una subvenció. No ens va sortir cap concert gràcies a aquesta actuació. Però també hi ha altres grups com Reina, que també diuen, per exemple, vam tocar el Mallorca Live Festival el 2022, teníem entre 20 i 22 anys, feia poc que havíem tret el nostre primer disc, ens havien contactat per correu electrònic per oferir-nos de tocar i vam reaccionar ben emocionats. Encara que fossin menys de 500 euros bruts, tocaríem a un escenari gros per primera vegada i ja ens aniria bé per fer trajectòria, pensàvem. I diu, us deixem un text, bueno, i aquí van explicant bàsicament tota la seva experiència que, sincerament, doncs, va ser bastant negativa. I així altres grups doncs, que van explicant com els ha anat doncs, participar en aquest festival, que segurament és exportable a altres de festivals, perquè aquest, el Mallorca Live Festival és un, però n'hi ha moltíssims i que també està bé, trobo, que els grups doncs, expliquin les seves experiències perquè la gent ho conegui i que és veritat que massa vegades doncs, es mercantilitza tot, no?, i acaben sent doncs, eines per això, per enriquir-se uns quants i no pas per promoure la cultura, que és el capdavall pel que reben moltes vegades les subvencions, no?
4: Molt bé.
2: És xulo que en Nando Cruz doncs, ho vagi denunciant.
4: Doncs sí.
3: Dos quarts, menys cinc, ja encetada l'època de festivals, en seguirem parlant les properes setmanes. De fet, avui la pregunta del dia és tema electrònica. Avui que comença el sonar, avui, demà i l'altre, podreu sentir concerts en directe aquí a ICAT. Doncs llegirem de seguida les vostres respostes al tema música electrònica. Salut, Laia. Mira, mentre t'estàs gargamelles, amb aquesta entrada així una mica sintetitzada per convertint-se en una cosa més dolça amb la veu de la Su, entra aquesta versió de Quina cançó del Sopa.
2: Camins.
3: Camins, ara rebatejada com Camins, Somnis i Promeses. La Su i el Sopa de Cabra.

0: Escoltes ICAT.
1: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
2: Ho hem aconseguit!
3: Sí!
1: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
3: Visca!
4: Visca!
1: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
8: Així sona Els Experts.
9: Voleu saber qui s'han encarregat de versionar de nou el Sweet Caroline?
10: Qui?
11: Qui?
9: Els Catarres.
10: Home!
12: Sweet Caroline, no, no, no.
13: Lolo.
14: Lolo.
12: Lolo. Així.
15: Així! Així!
13: Si és així, això és així.
12: Sweet Caroline, no, no, no.
10: Oi que aquesta cançó crec que la posaven bastant com marcaven els gols.
11: A l'estadi, parles.
10: Als estadis de diferents camps de futbol.
11: Sí.
9: Mira, Sergi, en Ferran, li sona bastant que a Montjuïc, quan es marcava un gol, posaven la cançó Serà perquè t'hi amo.
16: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
17: Serà perquè t'estimo.
8: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Dos quarts de nou, hora de despertar-vos actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Dos quarts en punt. Per tant, engeguem l'actualitat que cal saber per avui, que és dijous. Avui és 18 de juny.
1: Que els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump, doncs, l'ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Segons el text, Teheran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto al foc que inclou el Líban, una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. A casa nostra, els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit i les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Per cert, que els bombers han controlat també l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Seguim amb dos apunts en clau judicial. Per una banda, les explicacions de Zapatero, doncs, no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars, i de l'altra, avui estem pendents de Begoña Gómez, perquè el jutge Peinado ha de decidir, doncs, si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats.
2: Una altra que es quedarà sense vacances, també, si li retiren el passaport, sí. Veus? Quina mania!
1: Tornant a casa nostra, aquest matí estem pendents de 3 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Segons, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I també heu de saber que avui fan vaga els centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement.
0: Dos minutets que passen de dos quarts. Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mira, parlem una mica de la Sabrina Carpenter. Perquè aquesta matinada hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades davant la porta de la cantant. Ja veureu que la història té tela, és bastant surrealista. S'ha fet una vista contra aquest presumpte assetjador i ha renunciat a un advocat perquè entenia que ell anava amb la veritat per davant i no li calia assessorament jurídic.
3: Loco.
1: Atenció al deliri, perquè l'home va assegurar davant del jutge que ell i la Sabrina Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units que havien d'estar junts per salvar el món.
2: Ànims, mare de Déu.
1: Aquesta teoria, evidentment, doncs, no va acabar de convèncer el tribunal, que li ha dictat una ordre d'allunyament de 100 iardes, que serien uns 90 metres.
4: Encara més poc.
2: Home, és poc, sí. 90 metres només.
1: A més, li ha prohibit qualsevol contacte amb l'artista i la justícia també ha decidit, doncs, impedir-li tenir armes de foc, per ser un cas.
2: Home, sí. Home, si la seva intenció és salvar
4: el
2: món...
4: Sí, no.
2: Clar, potser sí que necessita armes per salvar-lo, no?
1: Aquesta ordre d'allunyament, doncs, també protegeix la germana de la Sabrina Carpenter i la seva parella, que viuen amb ella.
0: Ara que parlem de iardes, voleu una mini confessió de quan era petit?
2: Endavant.
0: Quan era petit, els regles, a mi em feia por tot, també els regles, perquè hi havia la banda normal i l'altra deia inches. I jo pensava, això de quina mena d'altre univers és, no? Que som de quina mena d'extraterrestres, de per què existeix la banda?
2: Són iardes.
0: Inches polsades, sí.
2: És la polsada que després es converteix.
0: No recordeu que els regles hi havia els centímetres i els inches?
4: Jo no,
0: Intentava no mirar aquella banda.
2: Les dues bandes, sí.
0: Perquè jo era mirar els inches i pensava, existeixen altres dimensions. Qualsevol dia venen aquí uns tentacles i ens segresten. És la conclusió a la que arribàvem amb els inches. Ara són les 8:34, oients, què ens pertoca ja?
2: Els esports.
0: Els esports, perquè segueix el Mundial de la FIFA.
1: Sí, el Mundial.

0: a les 9, el segon partit de la final de Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia, a les 9 de la nit. Els blaugranes dominen la sèrie amb un 1-0 al seu favor.
1: I ara el temps per avui, dijous.
0: Avui és un matí assolellat. A la tarda sí que es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i a l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, i la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
1: I amb l'arribada de l'estiu arriba l'època de punxar-vos cançons imaginatives, fantàstiques i submarines. I també interplanetària, com aquesta Wow Yeah dels Antònia Font, tots vestits de groc en aquest clàssic videoclip.

0: Així sona Els Experts.
1: Diu el Raül, ja que hi soc, vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que Igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
2: Bé, al Parc de les Comes?
3: Jo només he tastat en les xiprerets.
2: Però no va ser on vas perdre la virginitat, perquè Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
1: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta història.
3: No, ja està, ja donem prou informació i només porto aquí 3 minuts.
4: Professional, molt professional.
0: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Sintonia del miniquiz, moment de jugar i de demostrar els vostres coneixements. Entreu al nostre grup, com per exemple acaba de fer la Mariana, una oient nova d'avui.
2: Hola, Mariana.
1: Benvinguda.
3: Bon dia.
1: Digue'ns d'on ets, des d'on ens escrius i si t'agrada el programa. La resta, si algú encara no hi ha entrat, que ho faci.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Avui heu de demostrar... Avui amb un... Saps què, oients? Preu atenció a la gent que es queixa, que no li toca mai. Primer, que no es queixi tant. Després, avui hi haurà tres guanyadors. Perquè tenim...
1: Home,
0: tenim
1: festa grossa.
0: Dos lots de literatura infantil i juvenil i un llibre de fantasia, el nou de Brandon Sanderson, que publiquen en la nostra llengua. Quina és la temàtica? Sí, la música. Però, més concretament, Laia, en què ens centrem?
1: Ens centrem en Paul McCartney, que avui fa 84 anys per molts. Felicitats. Anys, Paul!
0: Ja està a la pròrroga, en Paul McCartney, però està content, eh?
2: Està a la flor de la vida.
1: A veure, que igual li queden 15 anys encara de vida, eh?
2: Bueno, potser no és ni el Paul McCartney actual.
1: És que és xula aquesta cançó perquè va com amb orquestra, perquè la va fer per una banda sonora del...
0: Sembla Bola de Drac, sembla.
1: No, la va fer per banda sonora del 007, saps?
0: Ah, d'aventures, exacte. També.
1: Mira, avui, com us deia, l'exmembre dels Beatles fa 84 anys i tot i que els últims anys ha recollit molts èxits en la seva carrera en solitari, avui volem parlar del seu paper, el que segurament va ser el grup de la seva vida, el que li va donar més èxits als Beatles.
2: Pets.
1: No, els Beatles. Mira, moltes cançons dels Beatles estan acreditades al duo Paul McCartney i John Lennon, però en realitat moltes de ben conegudes són d'autoria exclusiva d'en Paul McCartney. Potser no ho sabíeu, això, eh? Però no és el cas d'una d'aquestes quatre cançons que us proposaré ara. M'heu de dir quina d'aquestes cançons no la va fer en Paul McCartney. D'acord? Sí. Mireu, l'opció A és Let It Be, l'opció B, Yesterday, l'opció C, Here Comes the Sun, i l'opció D, Hey Jude. Ja veieu, totes molt conegudes, només n'hi ha una que no va fer en Paul McCartney.
3: 638-6845-65. 638-6845-65.
0: Quina d'aquestes quatre cançons no és autoria de Paul McCartney? A, Let It Be. B, Yesterday. C, Here Comes the Sun. O D, Hey Jude. Avui, miniquiz de competitivitat extrema amb tres guanyadors. Tenim dos lots de literatura infantil i juvenil i una novel·la d'en Brandon Sanderson, tot bastant nou. Mentre us ho penseu i responeu, no trigueu massa, podem fruir dels BTS amb el seu tema, Laia, més explosiu, titulat...
1: Dynamite.

0: quarts i un minut de 9 del matí. Laia, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, avui volíem felicitar, atenció, en Paul McCartney, perquè fa 84 anys i, a més, ell és l'autor de moltíssimes cançons superconegudes dels Beatles, que consten com a autoria conjunta amb en John Lennon, però no, resulta que són absolutament d'ell. Per tant, també està, que no són de tots dos, sinó que són només d'en Paul McCartney. I avui, doncs, volíem també posar-ho de relleu. No és el cas, però, d'una de les que us proposàvem, totes superconegudes, Let It Be, Yesterday, Here Comes the Sun, o Hey Jude. Doncs mireu, la resposta correcta era la C, Here Comes the Sun, que resulta que no és d'en Paul McCartney, sinó que és una cançó escrita pel guitarrista dels Beatles, en George Harrison. Va ser una cançó de l'any 1969 com a part de l'icònic àlbum Abbey Road de la banda dels Beatles. Hem rebut 152 respostes. Avui es nota que hi havia premis sucosos, dels quals 134 han estat correctes. Per tant, com que no hi ha la Laura, avui, Sergi, et demanaré fins a 3 números diferents.
2: Vaja,
1: concentra't molt fort.
2: Vaja, feinada.
1: Números de l'1 al 134.
2: No seré jo, serà aquesta pàgina random.org que genera números a l'atzar.
1: Perfecte.
2: El primer és el 13.
1: Molt bé, doncs el 13 correspon a la Marina, que té un número acabat en 44.
2: Felicitats, Marina. El segon és el 84.
1: Doncs el 84 és l'Eva, que té un número acabat en 12.
2: Molt bé, Eva. I el tercer i últim és el 55.
1: I el 55 és l'Emília, que té un número 4 en 40. Mira, 3 premis per 3 donasses, Marina, Eva i Emília.
0: Doncs demà equilibrem i eliminem a les dones.
1: Sí, home, pobra de tu.
0: Bé, oyentes, les 3 guanyadores, ara mateix us escrivim i recordeu que les primeres que vagin responent podran escollir el premi, que avui en tenim 3 i els hem d'anar repartint. De seguida parlem de literatura infantil i juvenil amb la Laia, serà la següent hora,
1: sí.
0: I també d'aquest llibre de Brandon Sanderson, que parlarem amb la seva traductora, la Marta Armengol, que mai havia sonat en aquest programa. Molts llibres a la següent hora de programa i molta música tot el matí aquí a ICAT. Us despertem, com sempre, fins les 10. Ara, amb la llista de coses pendents. Una cosa que pot donar ansietat, però també et pot donar bon rotllo si t'ho canten els pets. Són tantes coses a fer. Són els plans que tens pendents.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Deu minutets perquè siguin les 9 del matí. Avui eclosiona el Festival Sónar. Avui comença la programació especial d'ICAT des del Sónar, on podreu sentir concerts. Avui ja a les 7 de la tarda a l'Independents, és allà. Especials musicals, programes amb entrevistes i també concerts en directe fins a dissabte al capvespre. Ens esperen molts dies de música aquí a ICAT i per això avui us demanem la vostra relació amb la música electrònica.
2: Música electrònica no acabaria de ser el meu estil, però sí que he gaudit d'alguns concerts barra sessions d'alguns grups, com per exemple Chemical Brothers, una vegada al Summer Case. Jo no em vaig ficar en el merder, era allà al fòrum al Summer Case, no hi he anat mai més al... ah no, sí, sí, vaig anar. Recordo que era com un amfiteatre, des de dalt veies tota la gent que anava com acompassada, bastant al·lucinant. També als Chemical Brothers, a la sessió inaugural del Sónar, en petit comitè, i vaig gaudir bastant més, canviant els codis que sortien en els collarets de les seves ampolles de cervesa, doncs podies aconseguir entrar.
1: Mireia, que ens escriu i diu: avui m'esteu animant molt amb la música. De fet, avui ja a primera hora hem començat amb bastanta música electrònica i molts de vosaltres ens compartiu records dels 90, que si Chemical, que si Daft Punk, que si moltes formacions mítiques, Kraftwerk, que vaja, no són dels 90 ni són de sempre, són eterns. I alguns de vosaltres ens esteu fent la ruta pel Sónar que us fareu enguany, eh? Molts també intentant descobrir grups, que és el que us farem també aquí a ICAT. De fet, a banda dels programes especials, avui mateix a les 8 del vespre podreu sentir en directe Arab Freak and the Perpetual Singers, i a les 9 Mina and Bright, i demà segueix la programació a les 9 Africa, a 10:45 Mas, aquest tio brasiler, me l'he escoltat aquests dies, o dissabte La Carlita, una DJ turca que també aquests dies està investigant també els seus temes de producció pròpia. Sentim més reaccions dels oients.
3: El millor que s'ha fet amb música de electrònica és el fals directe de Daft Punk. El pitjor que s'ha fet, que no han tocat mai més en directe.
4: El millor que es pot fer, per no semblar intel·ligència artificial, és fer servir la intel·ligència humana, que aviam, que si un vol ser escriptor o poeta i no en té ni idea d'escriure ni d'això, que no ho sigui, saps?
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
5: I avui marxem a Eivissa, la més gran de les illes de les Pitiüses, que lluny de fer-se famosa pels seus balls tradicionals, home, s'ha fet més coneguda per la música que ha sonat a les seves sales de festa, a voltes electrònica, que ha fet aflorar un turisme massiu forani a la recerca de bona ballaruca, tot plegat generat per discos dels 90, com aquells recopilatoris, no sé si els recordes, Laia, anomenats Eivissa Mix.
6: Home!
7: Eivissa Mix.
5: Allò de l'Eivissa Mix va ser un conjunt de recopilatoris que recollien la música dance del moment, concretament ens referim a aquell moment de mitjans dels anys 90. És que hi havia tota mena de mix, Locos por el Mix,
6: sí.
5: Blanco y Negro Mix, Bombazo Mix, i entre ells l'Eivissa Mix. Però no anem tant per aquí, sinó per un altre grup que va fer una cançó sobre Eivissa. Es deien Venga Boys. Sí, em refereixo a un grup holandès amb seu a Rotterdam que ho va petar dins el gènere de l'Eurodance a finals dels 90 en cançons com aquesta que sentim, Up and Down, o aquesta altra, Boom, Boom, Boom. Doncs bé, els Venga Boys es van sumar a la cosa aquesta de fer cançons vinculades a Eivissa i festa, vinculant-ho tot plegat amb el seu We're Going to Eivissa, una cançó amb una lletra entranyable que ens deia coses tan elaborades com: wow, marxem cap a Eivissa. Wow, anem a una illa. Wow, farem una festa. Wow, al mar Mediterrani. Diu, el cel és blau i la platja t'està esperant. Bueno, a veure,
6: no.
5: Molt no s'hi van esmarar.
6: No.
5: Que diguéssim, meravellosa aquesta...
6: La IA a vegades ajudaria, fins i tot.
5: We're going to Eivissa, va.

0: confessió.
1: Mentre la Mireia ens va dient quins records d'inicis d'adolescència, nosaltres que anem afrontant quan queden 2 minuts per les 9 del matí, una nova confessió. Avui ens la porta en Roger Saró.
2: Avui trec un tema dels grossos. Avui,
1: ai.
2: Tema plorar. Abans, però, faré un... perquè això és una confessió, faré un...
1: No mires que com a bon home...
2: No, espera. No, vull fer un prefaci.
1: No pots haver plorat, Roger.
2: Vull fer un prefaci, que és precisament la tonteria que acaba de dir el Sergi.
1: Exacte.
2: Plorar no és ni vergonyós ni no vergonyós, ni masculí ni no masculí, i de fet, a l'Odissea no paren de plorar, és la meva font d'inspiració per la vida, tots els personatges ploren tota l'estona.
1: Sí.
2: I, per tant, jo m'agradaria deixar de banda aquest tema de... que no et faci vergonya plorar, perquè és vergonyós.
3: Sí.
2: Sí!
3: No, és vergonyós dir-ho, és vergonyós dir-ho!
2: No, vale, doncs podem deixar de dir no et passa vergonya plorar, no t'has de ser vergonyós? Bé, jo a vegades, com que ploro, com que totes les persones humanes de la història, però també sóc una persona organitzada i pràctica, i no és per vergonya, moltes vegades el que faig quan tinc doncs un trencament, un desengany amorós o una cosa que em preocupa i tal, doncs moltes vegades, jo clar, quan vinc a la ràdio ja sabeu que, vist que d'anada no hi ha trànsit, trigo 7, 8, 9 minuts, i a més a més, clar, heu notat mai que no, quan tens molta son no plores? És raro, tens com una part
3: de...
2: Ningú es desperta, ai, quina son... No, és com tens el cervell a una altra banda. Quan torno, que hi ha més de trànsit, que són 1:45 de la tarda, trigo uns 20 minuts en tornar en bicicleta. Doncs aquell moment faig una bona plorada.
3: O sigui, molt bé, tros... però és, mira, molt bon moment, trobo.
2: Sí.
3: Ara, plorar i fer esport ho trobo com a difícil,
2: no,
3: eh?
2: Molt bé. Perdona, jo no faig esport. M'estic traslladant a casa...
3: Sí, bueno, però cansa.
2: Sí, d'una manera agradable. No, és planet aquí fins a casa. Llavors, algunes vegades m'he fet una bona plorada, i quan he arribat a casa he dit, ostres, quin descans, com a quina gràcia qui m'hagi vist pedalant amb la motxilla de la feina, aquí amb els meus llibres i tal, caient llàgrimes i tal, de forma prudent, que no vull perdre el meu camp de visió i tenir un accident, i he fet una bona plorada. I a vegades he allargat una mica, i ja sabeu que arribem a casa a l'hora de dinar, oi?
3: Sí. No sé mai com s'ha de reaccionar quan trobes gent plorant pel carrer,
2: recordo,
3: si l'hauries d'ajudar.
2: No em digueu res. I recordo fer-me el dinar, i si tinc una garella o una paella, com cauen les llàgrimes, una a una, i fan...
3: Ai.
2: I cau l'altra i dic... No em tiris d'aix al moment poètic. Aquest és el moment que he plorat una mica més d'estona. Bueno, us ha agradat? O...
3: Sí.
4: Que ja són les 9! Una hora i plegem!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Torno a ser jo amb els oques grasses ben explosius. Comencem aquesta nova hora. Són les 9 i 3 minuts. Som els experts aquí a ICAT. Us despertem cada matí amb música i amb històries fins les 10 i amb la Laia Vidal, que és un luxe. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I també tenir el Sergi a l'altra banda. Què tal?
2: Bon dia.
0: I sobretot, el luxe és tenir qui?
1: Els oients.
0: Els oients, sempre, com ara. La Mireia sempre ens escriu al grup de WhatsApp. Avui hi ha molta gent nova, per cert. I ens diu que ella plora com qualsevol altra persona, que es desfoga molt plorant com qualsevol altra persona, però ella sí que s'aguanta, no òbviament per vergonya, perquè ella quan plora es queda, ve la fase de desfogar-se i després arriba una nova fase que és que diu, em fa molt mal al cap.
1: Ah, és veritat, és que si molt mal al cap.
0: Per sort, a mi no m'ha passat mai això. Vale.
1: Ai, doncs sí, i a vegades a les criatures els diem, diu, tinc mal de cap, des que fa molta estona que estàs plorant, intenta...
2: Ah,
1: sí, no és que no ploris perquè no està de plorar, sinó que és que al final estàs cansat i et fa mal al cap.
0: Clar, en lloc de dir-li, para de plorar, li dius...
1: Si plores tant d'estona, al final farà mal de cap. Intenta descansar una mica i després ja, si això, tornes
0: Ostres,
1: a plorar.
0: No sé, és una mica Montessori el que estàs dient, eh? No m'està ara...
1: Bueno, és pel seu bé.
0: Vale, d'acord. Si voleu donar també consells o compartir records de plorar, ja sabeu on fer-ho.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Avui que comença el sonar, avui que començareu a sentir concerts en directe, parlem d'electrònica amb vosaltres i, mira, per exemple, ens diu en Sergi, diu, recordo, sobretot, el 2022 vaig veure The Blaze, després d'escoltar-los molt durant la pandèmia i el primer festival de retorn, els va poder veure en directe. Diu, són uns cosins francesos que fan un electro suau. Sí, els tenim ben vistos de diversos festivals, a més. I en Salva li diu, jo també hi era aquell dia al concert de The Blaze, i dos emojis d'acord, diu, van ser brutals. Ara el que toca és que, sí, trieu música i la que sonarà aquí per tancar el programa, la cançó de les 10. Aquí mateix, al grup de WhatsApp teniu l'enquesta amb les 4 cançons que us preselecciona en Sergi, inspirat en...
3: L'efemèrdida!
2: Un 18 de juny, com avui de l'any 2010, els Obeses oferien el seu primer concert, va ser a Manlleu. I tornem.

El grup s'havia format aquell mateix any amb membres del grup osonenc Segle XIII i va actuar per primer cop en concert al costat d'Anna Roig i l'ombra de Don Chan i, a més també amb els Mishima. Des d'aleshores, la banda, liderada per l'Arnau Tordera, ha publicat 6 àlbums, el darrer dels quals dividit en dues parts. D'aquesta última part del treball, L'Ai al cor, us hem seleccionat la cançó que se'n diu Elogi del fracàs. Així que no cal dir que avui us estem fent escollir entre 4 cançons de la discografia dels Obeses. La primera és la més recent, aquesta que se'n diu Elogi del fracàs. La segona és una versió d'un tema molt nostrat.

0: No, no.
1: Endavant. Tot això anirà directe a Tancació, Laia.
2: I la il·lusió que tinc jo de sentir-lo, ara què?
1: No, no, no.
2: Això no m'ho treu ningú.
1: Això no t'ho treu ningú. Fa una mica més d'una dècada, els Obeses ens van oferir aquest tros de versió de Rosó, cançó de l'any 1922, que va popularitzar al seu moment el tenor Emili Vendrell. Doncs bé, l'Arnau Tordera i companyia ens la van interpretar en un estil molt proper als Queen, en una mostra de la capacitat vocal de l'Arnau i de l'eclecticisme de la banda. Més cançons d'Obeses.

grup d'Osona va voler homenatjar els votants que van intentar defensar la democràcia durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i un any més tard van publicar aquesta cançó, Ens en sortirem, que era un avançament d'aquell disc que s'anomenava Fills de les Estrelles. I acabarem amb una sardana a la ben plantada.

0: I és que l'Arnau Tordera mai ha amagat la seva falera per la música de cobla, que sempre ha defensat a ultrança. Diria que fins i tot va fer aquell espectacle que es deia Sardana Superstar, si no m'equivoco.
1: Sí, és que n'ha fet molts, eh? Si el no pot parar, també, una mica.
0: Els obeses han inclòs la sardana dins del seu repertori sense cap mena de complexa, amb temes com el que sentim, La ben plantada, que s'incluïa dins del seu segon disc, Zel, del 2013. Teniu quatre cançons d'obeses. Quina votes, Laia, tu, per tancar el programa d'avui? Tens Elogi del fracàs, aquesta és la més nova, Rosó pel teu amor, la que cantaves, Ens en sortirem, que és la que potser votes, o La ben plantada, aquesta sardana.
1: Mira, jo crec que votaré la primera, Elogi del fracàs, per més nova, perquè és la que he sentit menys, perquè jo he de dir, ja ho saps tu, que a la redacció quantes vegades a la setmana em poso Rosó amb el videoclip de l'Arnau?
0: Moltíssim.
1: Val.
0: Jo he votat Rosó pel teu amor, però sembla que està guanyant Ens en sortirem.
2: Ens en sortirem, li treu un trosset a la segona, que és Rosó pel teu amor, les altres ja queden avui molt lluny. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la cançó que a més us agradi per tancar el programa. Mira, més comentaris com la Marc que diu: experts, és que us vull compartir l'últim cop que vaig plorar. Us el llegeixo?
1: Sí.
2: L'altre dia estava veient a Pubertat, la sèrie, amb els meus fills.
1: I
2: a més diu, és que diu per començar, és que les mares ens preocupem molt pels fills. Va.
0: Clar.
2: I diu, i a l'últim capítol hi ha una escena...
1: Ai, que ara m'ho diguis, que estic en falta l'últim.
2: No hi ha trama en aquest xat. Només diu, hi havia una escena doncs, molt emocionant, molt familiar, molt propera, i no vaig poder suportar més i vaig arrencar a plorar. Els meus fills es van sorprendre molt, perquè mai m'havien vist plorar així. I els vaig dir, és que, fills, la situació m'ha superat. I els va dir, és que les mares estimem molt els fills. És molt insistent en aquest concepte de les mares que estimen
1: els
2: molt...
1: Els meus fills sí. Em veuen plorar cada vegada que acabem un llibre junts, sí. I que en moltes sèries i pel·lícules, i ells ja ho saben, la cara que poso abans de plorar, i ja venen a fer-me petons abans de que em posi a plorar. I em diuen, ai, tornes. Dic, però és que no us ploreu vosaltres, és molt emocionant aquest llibre.
2: Mira, l'Eva també està emocionada perquè diu, no em puc creure que hagi guanyat el miniquiz. Recordeu que si no t'ho creus, quedes eliminada.
1: No li diguis això.
2: Bé, doncs, Eva, envia'ns un correu, aquí ja t'ho han dit, experts@icat.cat, i t'enviarem als teus comptes. Mira, diu que té un fill de 10 anys, en tenim?
1: De què? De fill?
2: De lectura.
1: Ah, de lectura. No, sí, d'aquests que hem recomanat avui tant, sí,
2: vale.
1: Sí, molt adequats.
2: Fet?
1: Els no, encara els hem recomanat, els recomano d'aquí una estona. Els hem sortejat, sí.
3: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
2: I digueu-nos si aquesta pot ser la cançó de l'estiu 2026. Papi, posa-la al disc de Joan Dausà, fent referència també a les seves filles, que li demanen cançonetes. També apareix en mama duixa i podeu participar al calendari d'advent estiuenc expert i votar per quina creieu que serà la cançó catalana de l'estiu aquí al WhatsApp.

0: Escoltes ICAT.
1: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: Angie Ange!
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític encara més i encara més i encara més i...
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
10: 3CAT.
3: Molt nostre.
11: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
12: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
11: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
13: Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: És un quart de 10 del matí. La nostra oient, la Ilu, no li ha fet falta que trenquéssim cap trama de pubertat. Ella diu, sé quina escena és, de l'últim capítol, i jo també vaig plorar, emoji de cor. La mirava sola, però les meves tres filles em veuen plorar molt sovint en pel·lis, en sèries, en... fins i tot amb les notícies, qualsevol cosa que sigui emotiva. Notícia.
2: Sembla llàgrima fàcil algunes, jo ho reconec.
1: El ple de l'Ajuntament de Barberà de la Conca ha decidit posar un contenidor de plàstic.
2: Jo els estic llegint Anna Frank i amb el pròleg, amb el pròleg vaig plorar l'altre dia ja, i van dir, joder, comencem bé.
1: L'Albert vol compartir també l'últim cop que va plorar també va ser en cinema. Va ser, diu, l'altre dia que estàvem mirant Inside Out amb els meus fills.
2: Home, clar, és que...
1: I li dic què et va fer plorar, algun moment de que es barallava, no s'entristien, i diu, no, em va fer plorar el tema de la pèrdua de la infància i la innocència i el pas del temps. Bé, doncs per això estan també les pel·lis de Pixar, eh?
3: Un altre oient, en Jordi, diu que el muntatge de Besades al final de Cinema Paradiso, jo crec que el podem fer com a pregunta del dia. Escenes que més ens han fet plorar al cine, eh?
1: Això sí. Muntatge de Besades?
3: Sí.
1: Del moment de petons de records del noi i la noia?
3: No. Fa un muntatge de tots els petons que havien tret durant la censura, perquè això es veu que era
2: veritat,
3: molt tòrric.
2: És veritat.
3: Doncs els van unir en un final, el Toto, doncs li va unir, li va regalar el petit.
1: Jo me'n recordo de petit, a veure l'avís, i com cada estiu torna la noia i es fa un petó, fins que hi ha un estiu que no torna. I llavors espera la innocència, vaig dir, però les coses s'acaben a la vida.
2: Home.
1: Bé, parlem de llibres. El més nou que s'ha publicat a la nostra llengua de l'autor nord-americà Brandon Sanderson, que és l'autor de fantasia més llegit dels últims anys, i de fet podríem dir també un dels escriptors més llegits dels últims anys a nivell global. Per qui no el conegui, té el seu propi lore, òbviament, com bon autor de fantasia, és l'univers Cosmere, que té diverses trilogies, diverses cronologies, volia dir, i que fins i tot passen planetes diferents. Per tant, podeu entrar per diverses portes o us podeu quedar en zones espaials concretes de tot el seu univers. Doncs el que avui us portem, que com us dic és l'últim que ha aparegut en català, sembla que pot ser una bona porta d'entrada. Es titula Rull del mar Maragda. Aquí els oceans són espores, però l'escenari pot ser una mica també odissea, perquè aquí hi ha illes, hi ha mars, oceans i fatilleres, i la protagonista és aquesta Rull del títol, aquesta dona que viu tranquil·la a la seva illa, netejant finestres i col·leccionant les tasses que li porten mariners de tot el món. Però es veu immiscuïda en una trama de nobles, de màgia i de casoris, també. L'edició que avui us regalem està molt cuidada, gràcies a l'agenda d'una llibres, i a banda de les il·lustracions, perquè és una edició il·lustrada molt guapa, té motius florals i també té un ús del verd maragda, com aquest oceà, verd impremta, que m'ha fet recordar fins i tot l'edició de la Història Interminable, que jugava amb el verd i el vermell. Doncs aquest verd maragda hi és molt també en aquest llibre també de fantasia. Sentim la traductora al català, que és la Marta Armengol.
4: Crec que Rull del mar maragda és una molt bona porta per entrar al Cosmere de Sanderson, en primer lloc perquè és una novel·la autoconclusiva, per tant, doncs no cal començar a llegir, comprometre amb una sèrie molt llarga, i a més té una longitud bastant moderada, tenint en compte Sanderson, que això entenc que també pot ser un factor dissuasori, però a més és una història curiosa dins de tota la mitologia de l'autor. Té un estil molt propi, molt peculiar, i jo el trobo molt simpàtic. La història està explicada per un personatge que si després us engresqueu i continueu llegint el Cosmere us l'anireu trobant, no revelaré res més, i és molt encantadora. Té com una cosa així com trapella, molt, molt bonica, molt dolça, que no és precisament el que més abunda les novel·les de Sanderson. Nota que tenia ganes de jugar i provar alguna cosa nova amb aquesta.
1: A mi, que tampoc sóc un gran coneixedor de Brandon Sanderson, el que més m'agrada és l'ús de la màgia, el sentit que li dona. Ell explica els motius, el com i el per què. Per entendre'ns, no és que un personatge sigui mag i ala, vinga, bola de foc i tingui poders. No, aquí explica, relaciona com la màgia està relacionada amb els minerals, amb els colors, amb la natura. T'explica les sensacions d'un personatge, com aprèn i com fa servir la màgia. Per això, quan he vist que en aquest oceà hi ha espores, m'he imaginat màgia del mar, potser? Màgia que, igual que les espores s'escampen també aquests superpoders en els seus personatges? No ho sé, perquè aquest jo no l'he llegit, està novíssim, ha acabat de sortir d'impremta, i el llegirà l'Emília, la nostra oient, que l'ha guanyat avui al miniquiz. Es titula Rull del mar maragda, de Brandon Sanderson. Us el regala o el publica per tothom d'una llibres.
4: Traduir Sanderson em fa sentir una mica com l'Indiana Jones ficant-se a la cova amb por d'activar la roca que sortirà rodolant cap a ell per escalfar-lo. o les punxes que surten de les parets, perquè cada paraula nova inventada, doncs, tens el gran dubte de si forma part d'aquest teixit molt més gran del Cosmere o si és una cosa que només veuràs en aquest llibre, i tot ha d'estar molt meditat i molt, molt ben pensat. També és la part més divertida de traduir un autor com aquest, que a mesura, a més, doncs, que vas traduint més llibres i que et vas endinsant en aquest lore, cada vegada vas veient més connexions i vas entenent com va funcionant tot i vas una mica més segura, però no gaire. No tinc la sensació que m'hi pugui confiar gaire amb Sanderson.
0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: És el Mr. Jones dels Counting Crows, que s'han guanyat el respecte de l'Adam, el nostre oient, l'Adam que diu tamacle Mr. Jones a pell de gallina. I a més afegeix, això ja no sé si és tan cert, diu, a més, si la sabies tocar amb la guitarra, lligava segur.
1: És com, clar, ja pot ser, és d'aquestes tipus, sí. Això, bueno, no sé, d'aquestes com mítiques, no?
0: Laia, com heterusa que t'agraden les guitarres. Entra un tio que et ve i et fa el Wonderwall d'Oasis.
1: Clar, és el que va dir. Ah,
0: i algú que et ve i et fa el Mr. Jones, dels
1: Counting
0: Crows.
1: Mira, Mr. Jones, jo. Vale. Vinga, sigui per originalitat.
0: A mi m'agradava la Dava, aquella de Dr. Jones, Dr. Jones.
1: Ah, no va ser aquesta.
0: Bé, no és tan coneguda. Oient, segueix en marxa a la Mundial de Futbol.
2: Oh!

0: ja sé que he dit Ava en lloc d'Aqua. Sí. Bé, m'he equivocat de silogisme, sí. Bé, parlant del Mundial de Futbol, aquests dies ens han posat crítics i trobo que convenia fer-ho, Laia. I hem parlat de, vaja, els temes econòmics que són molt obvis, el tema també del racisme, només el tema de la venda de les entrades, que és bastant un batibull, per no parlar de les persones que no han pogut entrar a Estats Units, de tota mena, entre aficionats, àrbitres, tècnics, jugadors. Doncs avui en seguim parlant i parlem de la violència entre els aficionats. I mira, Laia, que jo aquests dies, una de les poques coses que m'agrada és veure gent de llocs tan allunyats del planeta celebrant junts, fent la prèvia junts, algú vestit de vermell amb un casc de viking totalment inventat i una persona de l'altra punta del món amb els colors de la seva samarreta, amb vestits tradicionals, i dic, mira que macos aquí fent la prèvia i tal. Però, això és entre homes, que ja sabem que entre els homes heteros futboleros els agrada molt tocar-se, celebrar i tal. Però avui ens vols apuntar que també es pot relacionar la violència contra les dones en el Mundial de Futbol.
1: Sí, sí, no és que es pot relacionar, sinó que ja està directament relacionat malauradament. Mireu, jo era a Anglaterra, a Londres concretament, fa un parell d'anys, em sembla que era l'europeu, i vaig viure en directe la vinculació entre el futbol, entre les competicions de seleccions i l'abús de l'alcohol. Vaig pensar que, mira, almenys hi ha una cosa bona pel fet de que no tinguem selecció pròpia, perquè l'espectacle era força lamentable. De fet, vaig presenciar una escena de directament violència física en un pub, i a més era entre aficionats del mateix equip. Ja no dic si a sobre n'hi hagués hagut d'altres, però és que es posen a veure tant d'hora que arriba un moment que l'alcohol ha fet molt efecte i es treuen el pitjor d'ells mateixos. En aquest cas era Anglaterra, però hi ha molts països on passa això, i de fet diversos estudis mostren vincles importants entre grans esdeveniments esportius i l'augment de la violència contra les dones. Tot plegat, com us deia, alimentat per un augment del consum d'alcohol, i és que una de cada tres dones que han patit agressions per part de la seva parella asseguren que ells havien consumit alcohol. Doncs mireu, ONU Dones i UNICEF han calculat que durant aquests tornejos, tipus el Mundial, es disparen fins a un 30% les trucades a línies d'emergència per violència familiar.
0: Si no, podem dir que no és casualitat, eh?
1: No és casualitat.
0: 30%.
1: Mireu, al Brasil, els dies en què juga l'equip local, les amenaces contra les dones augmenten un 23,7% i les agressions físiques més d'un 20%. També el que us deia d'Anglaterra, un estudi de la Universitat de Lancaster va concloure que el risc de violència contra les dones augmenta un 26% quan la selecció anglesa o guanya o empata, perquè quan perd, fins a un 38%, o sigui, absolutament relacionat. De fet, recordo veure quan era a Anglaterra titulars que deien que guanyi Anglaterra per l'esport, però també per les dones que viuen amb homes maltractadors, perquè elles també hi sortiran guanyant, o si més no hi sortiran tan perdent.
0: Que tampoc hauríem de desitjar això, eh?
1: Però és una realitat que a dia d'avui és vigent. De fet, aquest any els països acollidors del Mundial, Estats Units, Mèxic i Canadà,
0: han sigut poc acollidors.
1: Han promogut una campanya des de la xarxa de refugis per dones que porta justament per nom la violència contra les dones no és part del joc. I expliquen des d'aquesta xarxa de refugis per dones maltractades que no és que el futbol generi violència contra les dones. Aquesta violència ja existeix, però en determinats contextos es pot incrementar, o se n'incrementen els riscos, o s'intensifiquen aquestes dinàmiques preexistents, o sigui que podríem dir que el futbol, el Mundial, aquesta efervescència treu el pitjor d'aquests homes masclistes i maltractadors. Hem d'intentar fer polítiques el més aviat possible per revertir i això i desvincular aquests campionats, aquests tornejos futbolístics d'aquesta violència insuportable.
2: Si pogués dir-te una cosa,

0: Des de Mallorca, els Negre ens canten un dels temes, un dels descobriments grossos d'aquesta temporada, els seus altres monocromies, aquesta color sobre violet, aquesta cançó sobre violetes i taronges, i el color violeta i el color taronja. Ara passa ja un minut de 9:45 del matí, per tant anem per feina a actualitzar-nos.
1: Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: 9:45. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
0: Què cal saber per avui, que és dijous, dia 18 de juny?
2: Que els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha signat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. A casa nostra, a aquesta hora hi ha en marxa el desnonament de 3 famílies al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, on hi ha un ampli dispositiu policial, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. El Consorci de la Mina vol recuperar els pisos per destinar-los als veïns reallotjats del bloc Venus. D'altra banda, els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit i, de fet, ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Seguim amb 2 apunts en clau judicial. Per una banda, les explicacions de Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. I de l'altra, avui estem pendents de Begoña Gómez. El jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. I acabo explicant-vos que la consellera d'Educació fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa.
3: Molta millora. Millorarà, bueno, cap amunt, sense parar.
2: Cap amunt.
0: Encara durarà la tonteria aquesta? Encara ens hem de barallar per xorrades?
3: Veus que sí, perquè sí, et donen un càrrec quan dius això.
0: I és conseller d'Educació, eh?
2: O sigui, la consellera d'Educació li ha donat el càrrec.
0: Ah, val, això.
2: Exacte. Doncs, formarà part de la Secretaria de Millora Educativa.
0: Ara, Millora Educativa, sí.
2: I avui, per cert, fan vaga els centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement.
0: Les 9:33, Anna, què no t'esperava saber avui?
2: Vinga, doncs seguim parlant de Lego, que ens agrada molt. A Elx, al País Valencià, un home va denunciar que l'havien entrat a robar a casa seva. Es veu que li van trencar una finestra de casa i li van robar una gran quantitat de peces de Lego que formaven part d'una col·lecció. Aquest senyor assegura que el valor total és de més de 10.000 euros. La policia va començar a investigar i es va adonar que un home del poble havia venut peces relacionades en un parell de botigues de segona mà. El lladre era el veí de la víctima.
0: L'Anna Salat, la nostra oient, diu, sisplau, que entri també a casa meva i s'endugui. Sembla que per l'escampall de Legos que té el menjador tothom en gaudeix menys ella. Perquè és una casa que es veu que aquí hi ha molta gent jugant i muntant i desmuntant. Ara ens ocupem dels esports.
2: Sí, perquè avui a les 8 del vespre arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça. És el millor de 5 partits amb els 2 primers al Roig Arena. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia, amb un 1-0 per als blauranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra ha guanyat Croàcia per 4-2. Ghana de matinada ha guanyat Panamà 1-0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Pel que fa a la jornada d'avui, heu de saber que a les 6 de la tarda hi es juga un República Txeca Sud-àfrica, a les 9 de la nit un Suïssa Bòsnia, a les 12 de la nit Canadà Qatar i a les 3 de la matinada un interessant Mèxic Corea.
0: Demà us informarem dels resultats. Ara ens preocupa saber si avui seguirà la calor.
2: Avui, de moment, segueix sent un matí bastant assolellat. Sí que segueix la calor. A la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i a l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica i, de fet, la calor s'intensificarà a finals de setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu i una onada de calor, la primera, eh?
0: Ostres, sí,

0: Escoltes i cat.
1: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
2: Heu follat.
1: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
3: Tens tota la vida per davant.
1: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
7: Així sona els experts.
8: I ara, de seguida, la Laia ens porta un compte. És un Instagramer de...
9: És un Instagramer d'Instagram.
7: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: dels primers temes d'actualitat cultural que us hem explicat avui, ben d'hora, era el Premi Llibreter. Hem parlat del Premi de Novel·la, d'assaig, de literatura infantil i juvenil. I ara, Laia, amb el final de curs, arriba aquesta setmana també la resolució dels Premis de Literatura Infantil, on el jurat són els mateixos lectors. Dedueixo que són nens i nenis,
1: exacte,
0: i de tot. I parlem d'Atrapallibres i Protagonistes Jove.
1: Sí, aquests, són aquests dos premis.
0: Cada un són un premi, dos
1: són
0: premis
1: per
0: diferents.
1: Són per diferents franges d'edat, exacte.
0: I que es concedeixen aquesta setmana, perquè no sé si poden suggerir que ara l'estiu ja es pot llegir en lloc de la resta de l'any.
1: No, és una són uns premis que hi ha uns finalistes i a les escoles, a vegades escoles i a vegades infants pel seu compte.
0: Ho llegeixen durant el curs.
1: Al llarg del curs llegeixen els candidats i ells fan el seu judici i a final de curs es resol.
0: Quina edat és la més jove, la més petita?
1: 9 anys.
0: 9 anys, és a dir, persones de 9 anys i ja fan servir paraules com ara veredicte.
1: Exacte, totalment. I ells voten i a partir d'aquí, doncs, a final de curs es fa la resolució i alhora podem conèixer els candidats, els finalistes del curs següent. Però això ho deixem per un altre dia perquè si no tindríem massa teca. Doncs mireu, els infants de les escoles del país, com us deia, durant el curs, llegeixen, analitzen i voten les millors obres de literatura infantil juvenil en català. A més, obra publicada, evidentment. Doncs mireu, aquest curs han resolt que Anna Coix, Gallina Cega, és el millor llibre per lectors i lectores a partir de 9 anys. És un conte que ja us vam recomanar el seu dia quan el va publicar Takatuka, que parla de l'amistat entre dos animals, en aquest cas molt diferents de caràcter, però que acabaran per entendre les necessitats de l'altre i desenvoluparan una gran empatia.
0: El tenim aquí, aquest?
1: No, aquests són els que Premi Atrapallibres i Protagonista Jove, d'acord? I aquests que tu tens a les mans són els que sortegem avui, que són novetats d'ara. El que t'estic dient és obra ja publicada l'any passat. ABC, Senyora Smith, l'obra premiada

per l'actors a partir de 10 anys, en aquest cas d'autoria local, Núria Parera i Quim Amate, i la cançó del Soldadet, que també us en vam parlar, ens remet molt a la cultura de la pau, en un conflicte bèl·lic suposadament en territori doncs, català i, per tant, doncs, molt proper a la nostra realitat. Darrere hi ha en Pep Puig i en Toni Galmés, un llibre doncs, que dona per moltíssima conversa, doncs també ha estat guanyador. Pel que fa als protagonistes joves, els premis se'ls han dut al Llop, un llibre que ja podríem dir que s'ha fet famós per descobrir-nos la figura d'un infant assetjat des de la perspectiva d'aquell espectador, el que s'ha de posicionar. I l'altre és Reis de la muntanya, que també us el vaig recomanar. Jo els vaig trobar un pelet pessimista, però és veritat que em sembla un text interessant per pensar en què ens convertim davant d'una situació apocalíptica, eh? En millors persones o en pitjors. I quan són adolescents en situació de risc, doncs imagina't. Allò

0: Doncs ja podeu consultar la web dels premis, tant els guanyadors com els finalistes l'any següent, i us podeu anar preparant. Ara, però, és el moment, doncs, de recomanar-vos algunes novetats, precisament, de la literatura infantil i juvenil per aquest estiu, perquè arriben els mesos en què tenim menys feina acadèmica, més hores de descans. Per tant, podem apretar una mica pel gust per lectura, per oferir allò que agradi llegir als infants, temes que els semblin més atractius, però també posar-se en lectures una mica més exigents que requereixin una mica més de temps. Comencem amb un còmic infantil que es diu Burricorn. És una editorial molt petitona que es diu Nob. Jo no la coneixia. Burricorn és un còmic molt divertit per primers lectors i la veritat és que és això, una bona manera d'iniciar-se en el món del còmic. A més, és molt cridaner a nivell de dibuixos, molt, molt interessant per lectors, que us diré, a partir de 7-8 anys, sense cap mena de problema. Un altre còmic és el que publica Astronave, El misteri de Geoda, sense...
1: Surten les pedres aquestes?
0: Sí. Mira, és aquest.
1: Temes geodes.
0: Mira, són només uns nens i nenes que diuen, ostres, quin estiu més avorrit, jo voldria una aventura, fins que efectivament apareixen aventures, a més màgiques, molta fantasia.
1: I sobretot perquè la gent que es pensa que la geologia és avorrida,
0: No.
1: Les geodes són unes pedres que per dintre tenen brillantets i és guai.
0: Clar, i a partir d'aquí es desenvolupa tot un món fantàstic, molt interessant, jo us diria, però a partir de 9-10 anys, pel tipus de vocabulari, El misteri de Geoda.
1: Un dia preguntarem quina és la vostra geoda preferida, la pregunta del dia.
0: Exacte. Passem a un llibre de text que no còmic, que és Barcanova treu una nova col·lecció. Aquí, si teniu infants d'aquests que es deixen captivar per una portada, no desaprofiteu l'oportunitat de donar-los a conèixer aquesta nova col·lecció de Barcanova que es diu Dream Magic, però, purpurina, brillantina...
1: Tu n'eres escèptica davant de les portades
0: amb
1: relleu i que brillen.
0: És una lectura fàcil, tipografia i il·lustracions molt agraïdes, ideal per agafar una mica de mecànica lectora. No passarà als anals de literatura, però és interessant que els nanos d'aquestes edats, 7, 8, 9 anys, agafin mecànica lectora i Dream Magic és una molt bona oportunitat. Passem ara a una cosa una mica més denseta, que és Colombí. Publica Bambú.
1: Aquest m'ha cridat l'atenció perquè és el marró. De totes les coloraines que hi ha sobre la taula, Colombí, un conte marró amb un colom.
0: Bueno, perquè ja és per un lector una mica més avançat, clar, que li agradi llegir a partir de 10 anys, us diria, malgrat que és un llibre ben curtet, No, ja si passeu l'estiu a la platja o senzillament voleu un llibre que parli doncs, de les diferències de contextos, de conèixer altres realitats, aquí ens expliquen la història de com el bagatge personal d'un infant, d'un jove, li configura la personalitat, i com viatjar, conèixer altres realitats, doncs el fa créixer i per tant experiències doncs, de vida.
1: És un colom que coneix tota mena d'ocells, però suposo que la subtil metàfora és fàcil de captar. A més, la lletra ja és de la mida que llegiràs tota la vida.
0: Exacte.
1: Mida d'adult.
0: Això publica Bambú, es diu Colombi. I anem per un altre que es diu Animals que cauen del cel. Aquest és el guanyador de l'últim Premi Folk i Torres. Publica La Galera, és de Víctor Borràs. I també és una història per infants al voltant de 8 o 10 anys. I ens presenta l'Aina, que és una nena aquí, atenció, punt de surrealisme, enmig de les presses del dia a dia li comencen a caure joguines del cel. És una mena de misteri vingut d'un altre món. I sobretot el que es fa molt esment és el tema del ritme. És a dir, això li altera una rutina de presses que li fa com esperar a veure què caurà avui, no? Un moment de repòs. Al final es tracta, això que us deia, de mirar el món que ens envolta d'una altra manera per tal de potser veure-hi coses que en el dia a dia se'ns fan invisibles. És Animals que cauen del cel, publica La Galera, i és l'últim Premi Folk i Torres, que sempre és una garantia.
1: Li cauen no coses cares, eh? Perquè són...
0: No, són joguines de paper, de cartró.
1: Sí, són ninotets com de papiroflexia.
0: Ah, exacte, exacte.
1: No li cau la PlayStation 5 al cap.
0: No. És més com més poètic,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: I ara l'últim que us volia recomanar avui, que és Radio Cosmos, que és d'Anima Llibres, i aquí hi ha un puntet de memòria històrica, perquè els infants descobreixen un antic búnquer de guerra, però aquí ja se'n va la cosa més diferent, perquè recuperen una comunicació amb l'espai exterior.
1: La ràdio encara funciona?
0: Sí. És una història sobre l'amistat, sobre la creativitat, sobre la injustícia, sobre la possibilitat d'ajudar algú. És una novel·la molt xula de Marc Tinent, que publica Anima Llibres també per lectors a partir de tranquil·lament 10-11 anys.
1: Preneu nota per recomanar, per regalar aquesta lectura per infants, per joves, i felicitats a la Marina i a l'Eva, que han guanyat dos lots de literatura que ha configurat la Laia amb aquestes lectures.

0: aquesta veu potser us sona similar a algun altre artista, però no us acaba de... Però sí que és familiar, perquè és la Greta, és a dir, és del clan Farelo d'artistes i de cantants, Anna, i suposo que la tenim aviat per veure-la en els següents dies en aquesta nova tongada de concerts que us recomanem als experts.
1: Sí, divendres mateix arrenca la Festa Major de Sant Joan d'Espí. El pregoner, per cert, serà l'humorista Pep Plaza, i la programació d'enguany doncs compta amb més de 70 activitats i concerts. I si ens fixem en la música, que al final és el que a nosaltres doncs ens interessa, divendres a les 11 de la nit actuarà, com diem, la Greta a l'escenari del Parc de la Font Santa, i un cop acabi doncs serà el torn de l'Anna Gisbert, DJ. Abans de les 10 de la nit, a la plaça de l'Ermita, les que faltaven, i després doncs s'hi farà un homenatge a Nino Bravo, interpretat per Serafín Zubiri. L'endemà, Tyets.

0: Parc de la Fontsanta de Sant Joan d'Espí serà el torn dels tiets. Els de Mataró presentaran el seu tour Cafè pels més cafeteros i cantaran cançons de l'últim disc com aquest Pantis Curts, que sentim de fons, però també els seus èxits de sempre, com per exemple doncs, el Coti per Coti. Si seguim amb més festes majors, toca parlar de la Dolesa de Montserrat.
1: Imagina tu i jo fent l'amor a la piscina.
0: Un dels qui actuaran en aquesta festa major d'Olesa són la Flashy Ice Cream, que venen de treure aquest tema que sentim de fons, imagina. El seu concert arrencarà dissabte a les 12 de la nit al Parc Municipal. Després, a 2:15, doncs la festa continuarà amb l'energia dels Svetlana, que estan de gira amb el seu Les Modernes del Raval. I ara marxem fins al Segrià. Són els grans protagonistes de la quarta edició del Tossal Fest. Els Alamús actuaran dissabte a les 10 de la nit a la pista coberta del poble per presentar-hi doncs, la segona part de Cantant les 40. Si teniu ganes de veure en directe a la banda de Constantí, aquest cap de setmana ho podeu fer perquè encara queden entrades a la venda. I ara passem del Tossal Fest a la Vall Festival.
1: No sé per què, però estic contento.
0: Dissabte, a Sant Just d'Esvern, se celebra la cinquena edició del festival de petit format La Vall. Per l'escenari doncs, de La Vall a l'espai del Molí Fariner hi passaran Balma, que presentarà el seu univers electrònic i pop en català. El cartell també comptarà amb la presència de Galgo Lento, que presentarà les cançons del seu últim disc, Copilot. El festival arrencarà a 6:15 i encara queden entrades a la venda. Aquest cap de setmana a Montblanc arriba la tercera edició del Festival Àurea. Durarà 2 dies, dissabte i diumenge. Per aquest festi passaran el grup usonenc Obeses, que el sentim ja de fons, Judit Nederman, la tarragonina Anna Dibori, amb l'acompanyament de la Cobla Maricel, Increcendo, Cel Obert, La Dona del Sac, Tòlia i diferents DJs. Si voleu anar, encara queden entrades. Passem ara pel Baix Camp. Dissabte s'hi celebra el Festival Llamp.
1: Un bri de sol i l'arc de Sant Martí.
0: Ferran Palau actuarà al Festival Llamp, el festival organitzat pel col·lectiu Santa Teca, que enguany doncs, celebra 15 anys de trajectòria. L'artista d'Esparreguera continua girant pel país presentant l'àlbum que va publicar a finals de gener, Aniversari Feliç, i aquest dissabte ho farà al Castell d'Escornalbou. Hi passaran també diversos artistes i el concert final doncs, quedarà a càrrec de Rocco Banana, que serà qui tanqui aquesta jornada de música, gastronomia i patrimoni. Passem ara pel Perifèria Cultural.
1: La casa que vull, que la mar la vegi, i uns arbres en fruit que me la festegin.
0: Borja Penalba i Meritxell Jané són una doncs, de les propostes del Perifèria Cultural. Aquests dos artistes presentaran D'un temps d'un país, 30 anys, l'homenatge que fa 30 anys Joan Manuel Serrat va fer als seus companys de la nova cançó. Actuaran dissabte a Sant Miquel de Fluvià. Pel festival també hi passaran Leon Manso i Cor de Carxofa, l'associació dedicada a recuperar, promocionar i difondre la glosa en català. Si voleu anar, obren portes a 8:15 del vespre. Escoltem Sara Roy, perquè aquest dissabte la Manresana actuarà a Monells, al Baix Empordà, el nou cicle de concerts a peu de Gavarres. El concert de la Sara Roy serà en format acústic. I ara canviem de registre.
2: Estem aquí, vull demà estem allà, estem aquí, mai ens sabem anar, no ens vam pagar per cantar castellana i no es va...
0: La Pound Gang, un dels pioners del trap a Catalunya, i els madrilenys en Squad actuaran dissabte a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. El concert començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades a la venda. Pel que fa als concerts de diumenge, ja n'hem parlat uns quants durant l'agenda de concerts, però encara ens en queda destacar-ne un parell. Passem per les Terres de l'Ebre. Saxeni seran un dels caps de cartell d'un festival que neix aquest cap de setmana, el Festival Riu Viu. Se celebrarà a Aldover, al Baix Ebre, de divendres a diumenge. Hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. La banda de Lleida hi actuarà diumenge, l'últim dia. I ara toca passar per l'Arbós, on aquest diumenge s'hi celebra una nova edició del Festival Músic Veu.
1: Fots artificials, sembla un bon final.
0: Maria Jaume actuarà diumenge en aquest poble del Penedès. L'artista de Lloret de Vistalegre doncs, presentarà el seu darrer projecte Sant Domingo Forever. El concert començarà a 2:15 del vespre a la finca Bellesguard.
3: Teniu tots aquests concerts que us hem recomanat per omplir la setmana de música en directe, tot i que el gran esdeveniment musical és el Festival Sona. Recordeu que comença avui, i avui, demà i dissabte, podreu sentir concerts en directe com cada any aquí a ICAT, la ràdio dels festivals. I n'hem convertit això amb la pregunta del dia. La vostra relació amb la música electrònica, i alguns ja ens heu dit que fa anys que aneu al Sona i alguns que no hi deixareu d'anar.
4: A mi l'electrònica em recorda el tecno de fa uns anys, Richie Hawtin, Jeff Mills, Laurent Garnier, no? Aquesta penyita, èpoques sones, antisones, Goa Trance, Nada Rave, i em dona bon rotllet i també em venen una mica calfreds, perquè algun dia ens passàvem. Però bueno, i la cançó Jeff Miles, de Bells, Pell de Gallina.
5: Nosaltres som un grup de quatre amics que ja fa uns 15 anys que anem cada any al Sonar tots els dies. Hem tingut moments gloriosos. Els DJ sets, a la sala d'espacio, concerts de Kraftwerk, Massive Attack, Chemical Brothers, Aphex Twin, les sessions de Laurent Garnier, mítiques. Al Sonar també he descobert grans artistes com John Hopkins. James Holden, Albanotto, Daito Manabe, Nils Fram. Aquest any sembla que per fi em podré treure l'espina clavada de no haver vist els Prodigy en directe. Tinc moltes ganes, tot i que sense el Keith Flint no serà el mateix. També tinc apuntat per no perdre'm els Cabaret Voltaire, que celebren 50 anys de la seva primera actuació. Uns pioners en la música electrònica. També el Daito Manabe, que fa uns muntatges audiovisuals espectaculars. I tampoc em perdré les sessions més techno de Melly Lenz o Charlotte Noyce, o el Joy Orbison amb el seu house, dubstep i jungle. I segur que descobreixi nous noms com cada any. Malauradament, sembla que serà l'últim any que hi anem, per motius morals, però ja estem buscant pel grup alternatives, ja siguin locals o foranies.
6: L'any passat, al Festival Maig, vaig descobrir els Balma. I em van flipar.
7: Doncs sí, avui la cosa ha anat de música electrònica, però també hem sentit la nova cançó de l'estiu d'ICAT, del Soc un Bohemio. Hem parlat del que ens fa plorar, de quin emoji som segons el nostre signe zodiacal, i hem seguit parlant del Mundial de Futbol, ja sigui per explicar com ens torna més violents o per fer les previsions dels partits d'avui. Previsions basades en coneixements futbolístics i dades científiques molt treballades, com se'n direu.
0: Pel que fa a la jornada d'avui, a les 6 teniu un República Txeca a Sud-àfrica.
3: Amb qui aneu, perdoneu? A Txequi a Sud-àfrica?
8: Sud-àfrica, tinc una amiga de Sud-àfrica. Mentre tinc una amiga molt txeca. Hòstia, ara no sé què fer. Ai, ai, ai, ai. Ai.
3: Molt txeca, que és nacionalista.
8: Molt txeca, vull dir que és més amiga la txeca que la sud-africana.
3: Molt bé. Jo vaig a Sud-àfrica, que una vegada una txeca em va fer un guastingazo internacional.
0: I a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea.
3: Ah, vinga. Aquí hi ha molts K-popers. Sí, sí. A la vegada segurament tots tenim algun conegut amic mexicà. I
7: a mi m'agrada molt el menjar mexicà.
3: Està bé.
7: Per tant,
8: la Zapata, Emiliano Zapata.
3: El menjar coreà i també les pel·lícules, la música.
8: Queda molt lluny a mi, Corea. Va, sí, lluny.
9: Fins aquí les notícies.
7: Ja sabeu, els experts en el Mundial. I hem fet triada l'última cançó del dia, la que sentireu d'aquí no res, en temes d'obeses, pels que la Laia no sap escollir, cosa que l'ha fet sospirar.
3: Pots tornar a repetir aquesta frase com de princesa republicana?
8: Ai, no sé què escollir.
3: Ai, ostres. Princesa, sospirais?
8: No, me quedo.
7: I ara bé, el millor moment del dia ha estat la Laia cantant Rosó.

0: millor del que tu et penses. O sigui, on veig jo molt bé, jo em veig bé.
1: Bé, avui celebràvem...
2: Jo et veig perfecte, Laia. Ah,
1: celebràvem la...
0: Vull dir que no desentenu tant, trobo.
1: L'aniversari del primer concert en directe dels Obeses, que va ser el 2010.
0: M'haurien de fitxar.
2: Exacte.
1: Sí, que fitxin a la Laia. I havíeu de votar la cançó que culmina el programa, que és aquesta. Guanyat ens en sortirem. Mira, Laia, tindràs el cor dividit d'aquí no massa, el cor partit, perquè s'acosta una Escòcia-Marroc, dos països que et acaben superbé els dos.
0: Aquest no el podré veure de nervis, perquè bé, és com un Girona-Barça.
1: Ja en
0: quin
1: parlarem. Laia, Sergi, Mariví, Anna Ullens, fins demà a les 6. Que vagi bé.
0: Fins demà, Roger. Demà.

Calvin Harris comença a posar ja banda sonora a l'estiu amb aquesta nova cançó Satisfy. En un dijous 18 de juny, dia en què comença el sonar, i demà estrenen nova cançó, són Al·lèrgiques al pol·len. But it

0: about boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
2: Escolta, Zicat.

Un altre dels encerts musicals de Mimi Web. I així hem arribat a les 10 i 22 minuts. De fons, la flaixia Scream, m'imagina.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

Res millor per sacsejar aquest matí del dijous 18 de juny que una de les cançons més virals de Big Johnson, el Cozy. I aquesta torna a ser una altra de les més reproduïdes de Jason Derulo.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

un altre que ens cau amb tot el magnetisme de Pink Panthers. És d'avui 39 minuts i avui passarà pel Clotilde Fes al Palau Robert. Hey, oh.

per si no els coneixes encara, són el Quartet de la Garriga, els Blue Nana, i posem una mica més de rock. Rock fet a casa amb Exilia Elba, Un dia normal.

Aquest parell passaran el proper 10 de setembre pel Palau Sant Jordi de Barcelona. Són Catriel i Paco Amoroso. 10 minuts per les 11. Faltava la proposta de Charlie XCX amb Apple.

altre tas del nou projecte de l'Abril, que demà passarà pel festival Bemoll a Raïmat, i una mica d'electrònica ara amb els Fuckers, és el Beatback.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
1: I ara què?
0: L'Àlex.
2: Voleu jugar a billar?
0: I la Clover.
3: Ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
4: Un, dos, tres, no m'estan dient que guanyareu.
0: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes ICAT.

música feta a Granollers i aquesta gent posen veu als pensaments que guardem en silenci. Són Sabana i amb ganes de platja rebem també el Luri Santa Fe i l'Amliqui. Anem directes a la Costa Daurada.

Doncs aquí el tenim de nou, Paul Russell, fent-nos ballar el Carrot Cake, la cançó més dolça del seu repertori. Rebem a Revin Lenny i Rousseauski amb Ping and Ping. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: I think I might.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat. Aika, aika.

0: Mar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: de les veus més interessants i potents de la nova generació del pop, Olivia Rodrigo. I en tenim més de novetats, ara Arnau Ballbé.
1: Una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

Ja fa dies que ens fa ballar i ens enamorem amb cada cançó que treu. És Nemo, des de Suïssa, i el seu Art House. I de les novetats que han d'arribar a finals d'aquest 2026 tenim l'avançament de Paula.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de literatura. Les llibreries catalanes han escollit la novel·la Sau de Ferran García com la millor novel·la de l'any.
2: Ha estat la guanyadora del Premi Llibreter de Literatura Catalana d'aquest 2026. Sau parla d'amors prohibits i entrellaça dues històries. El d'una família que torna de les plantacions de Guinea a la plana de Vic a principis del segle XX, portant amb ells dues esclaves i un fantasma, i també la història de dos amics que marxen de Sant Romà de Sau poc abans que es converteixi en pantà.
0: La novel·la de Ferran García, hem de dir que es va publicar el 2024, i aquesta és, de fet, una de les gràcies del Premi Llibreter, que guardona obres que destaquen per la seva qualitat literària encara que no siguin recents o que no hagin tingut ressò mediàtic. Així ho valora el mateix Ferran García.
3: Reivindicar que no tot llibre que té 15 dies ha mort, sinó que els llibres poden tenir una mica més de vida. Que hagin passat gairebé un any i mig i el llibre encara bellugui i que encara pugui tenir algun reconeixement, i això fan els llibreters i llibreteres, bueno, aquesta també la militància temporal contra la cosa efímera també em sembla molt xula i molt interessant, i això encara em fa més feliç.
2: El Premi Llibreter d'Assaig ha estat per a La passió dels estranys, una reflexió sobre l'amistat de Marina Garcés, que feia aquesta defensa de les llibreries en recollir el guardó.
4: Tots els que ens estimem els llibres com a lectors, els que escrivim encara més, sabem que no només sense les llibreries els llibres no arribarien de la mateixa manera, sinó que no hauríem llegit ni après tot el que ens ha portat a escriure. És a dir, que les llibreries són escoles de vida, de mons, de trobades.
2: El Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil ha estat Cartes Imprevistes, de l'escriptora Tina Vallès i la il·lustradora Mercè Galí.
0: I en la categoria internacional d'altres literatures, el Premi de Millor Novel·la ha estat per A cop de llum, de l'estadounidenca Rita Bullwinkle, el d'Infantil i Juvenil per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, i el guardó a àlbum il·lustrat ha estat per El racó de pensar, de Peter van der Heuvel.
2: Agafem l'agenda de concerts d'aquest dijous, perquè avui tenim un comiat, el de Selva Nua. Aquesta banda de Lleida s'atura indefinidament i s'acomiada del seu públic a la Sala 3 de Ras Matàs, i tocaran doncs les cançons dels seus dos àlbums, Momentani, amb el que van debutar, i el seu segon i últim treball, I tu què fas quan no fas res. També prometen sorpreses per aquest últim ball. El concert començarà a les 9 del vespre.
0: I mentrestant, la Sala Salamandra avui està d'aniversari. Celebren 30 anys.
5: I en una altra vida vaig estudiant, tirant, i ara tirant, patada al curro, a la porta, more d'espai.
0: Per això avui fan una gran festa amb alguns dels grups icònics de la Salamandra, com la Pegatina, qui sentim de fons, també en Paranoia, Joan Garriga i Majid Fahem, guitarrista habitual de Manu Chao, i també Caral Laoz. Tot començarà a les 8 del vespre.
2: I al Port Vell de Barcelona, avui, Sau, dins del Festival Blau Marí. Actuaran a 2:15 del vespre en un concert que coincideix en un moment molt especial per ells, marcat pel biòpic Els de Sau. Demà, al Blau Marí, hi trobareu el cantautor gallec Xoel López.
0: I el cicle Microclima al Terrat tanca avui la segona edició amb Cristina. El Microclima al Terrat és la prèvia que es fa a Barcelona del Festival Microclima de Camprodon. Fins ara se n'han fet 3 concerts al Terrat de la Fundació Carulla, Celobert, Masoni i Lluqui Valverde. I aquest dijous, Chris Tennant és la protagonista. Si voleu anar, queden entrades i començarà a les 8 del vespre.
2: I acabem amb un apunt per demà. Saxeni tocaran a la Nau Bòstic de Barcelona.
6: Ai, què t'ha passat? Qui t'ha canviat? Josep Maria.
7: Josep Maria.
2: Seran a la Sala Quilòmetre 14, a la Festa Major autogestionada per No m'importa. Arrencarà a les 6 de la tarda i la presentarà Laura Grau. L'entrada és totalment gratuïta.
0: I parlem ara de teatre, perquè el Festival Grec comença a caminar. L'arrencada oficial serà d'aquí un parell de setmanes, però ja podeu veure una de les obres destacades, La Ruta.
2: El muntatge uneix una de les grans dramaturgues del país, Lluïsa Cuniller, amb una de les directores teatrals més destacades de casa nostra, Carlota Subirós. La Ruta és la història de 3 homes amb poca vinculació entre ells, però units pels silencis, els enigmes i les ferides, i per un dubte existencial. Què els depara el futur?
0: I a finals de mes, nova edició del Festival l'estiu de Castelló d'Empúries i Empúria Brava hi haurà noms com Ginasta, Andrea Motis, Tomeu Penya i Clima.
2: I dos concerts més, als quals esteu convidats, el d'Amazoni i Alba Armengou el 4 de juliol i el de Losa el 5. Podeu aconseguir una invitació doble per a un dels dos a la web d'ICAT.
0: Això és tot per avui, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia!
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Sonant des de cap, el camí ressona. Així sona la nova aportació a l'escena musical del país de Jove Drai. En recobrim una hora més del dijous fins les dues, que estarem per aquí, equipats amb propostes tan disfrutables com aquesta del triplet Lisa, Anita i Rema. Gols! Guess I'm...

ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.

0: Calor majúscules, temperatures amunt aquest dijous, com el ritme imparable de Noruega, de Pausa.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Va, aquí seguim ventilant més cançons, compartint ara la nova de l'Alfred García.
2: Vine'm a buscar.

0: moriré.
1: Doncs trobar la felicitat, que no sempre és fàcil, la seva música, però que ens ajuda una mica més a trobar-la. El so festiu de Quilòmetre Zero, donant entrada a la fortuna d'encert de René Rapp.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el groove.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
3: Doraemon!
2: El teu gat còsmic torna a casa.
3: Ho hem aconseguit!
4: Sí!
2: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
4: Visca!
3: Visca!
2: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
5: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar a ICAT, la ràdio dels festivals.

Bon xut energiàcat. Amb un altre bon tema per arrencar una festa aquest estiu. Alok i Cali donant vida a la música de discoteca amb el Dive Into Me. I és el que diuen, després de la tempesta arriba la calma. Aquí tenim l'autora del superhit Messi, Lola Young, marcant l'inici d'un nou capítol després d'un descans per salut mental.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Amb aquestes boniques paraules, així hem compartit i esticat el nou món imaginari dels La Caste de Núria Castelló. I per voltes i més voltes, les que va fer DJ Snake i La Veu d'Amor ara ja fa 10 anys amb aquest superhit, el Nil Nil.

0: Guillem Bautista, relativitzant les males tensions i preocupacions del dia a dia, escrivint i cantant històries que no estan mal.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Presentem les novetats discogràfiques més refrescades.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

Bad Bunny, amb una d'aquelles que recordarem i tant que sé, el pas del temps, el músic llatí conquerint el món i arrasant arreu del planeta amb el seu baile inolvidable. I celebrant ara l'amor i els sentiments amb els Amics de les Arts.

Trips, de guitarra ben canyeros, amb Hipnosi. El grup que tindrem aquest dissabte descarregant el seu directe, les seves cançons, juntament amb el Sodi, amb un concert gratuït a Torroella de Montgrí, dins el Festival Ítaca. 8 minuts i la 1 del migdia, ens quedem ara amb una altra cançó ben motivadora per aquest dijous, en mans de Gigi.

0: Escoltes ICAT.
1: Vinga, en punt, la una del migdia i ben tendres, i sentimentals. N'estrenem un altre al teu costat amb una de les veus més estimades d'aquests últims anys. Ariana Grande, amb la mirada posada en els sentiments. I Made You Love Me.

Sky Newman, la cantant britànica, amb la cançó amb la que va fer Diana Chafon les temporades Lonely Girl, i els moments ara íntims i per competir de ben a prop d'esticat amb Adrian Lais.

0: really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt?
1: El món s'acaba, però s'acaba bé, eh? Amb al·lèrgiques al pol·len, petant-ho fort altre cop amb Apocalipsis Now, i el dijous, que van ser desdicat amb els Dan Lavin, Maroon 5, això es diu Heroine.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el groove.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar a ICAT, la ràdio dels festivals.

Aquí teníem en Abtu l'aventura de l'Excovers Vicent Bonfà, enfortint l'escena musical de Ponent i agafant de nou volada amb cançons com aquesta MC Fly. I aquí a Terraicat, una de les alumnes destacades de l'última edició d'Eufòria, la Monique, Monique Macon.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Presentem les novetats discogràfiques més refrescants.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

0: d'en Perou i el Comboi, amb el nou coig de material que el grup portarà en viu demà divendres a la platja de l'Estartit, dins la programació del Festival Ítaca.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Més talent local, amb el ritme més enèrgic que maquina des de Terres Gironines, la Laura West. No saps ni com...

I knew it, I knew you, Taylor Swift, des de la nova i cinquena entrega de la saga Toy Story i amb el ritme d'Ila anem rematant aquesta hora i cat, això es diu Stars Lullaby.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts un dia més a la sintonia dedicat. Avui és dijous, amb la d'avui ens queden només 8 converses abans d'acabar la temporada, i és clar, havíem de parlar amb el creador d'una de les sèries més comentades dels últims mesos. Gràcies a ell, avui ens endinsem al cor d'un barri que alguns ja no trepitgem gaire perquè tenim la sensació que aquella zona ja no és casa. I clar, aquí la contradicció. Si abandonem, si claudiquem, si deixem d'anar-hi, no estem contribuint a que el Raval deixi de ser el nostre Raval. Els protagonistes de la sèrie, que es diu Ravalejar, lluiten justament contra aquest goliat i la sèrie ens manté tensos tota l'estona. De fet, tinc mal de cervicals, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Perquè hi vaig veure el quart capítol i encara estic tens. Estic tens.
1: És això i l'edat.
0: I tinc una... Demà, cinquè capítol, a HBO, properament al novembre la tenim a TV3. Mariona, avui un thriller amb tics de documental que ens encanta i avui dia també de desmuntar tòpics sobre el centre
1: sí.
0: de Barcelona.
1: Mira, sempre que em proposes tenir cites, sí. tinguem una cita al Raval.
0: A on?
1: A la Rosa, per exemple.
0: Va, anem cap allà. Som-hi, va.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dijous dediquem el programa a tots aquells que heu estat desnonats o veieu a l'horitzó aquesta possibilitat. De fet, avui a la mina hi havia cachondeo i una abraçada forta a tothom. Benvingut tothom a pausa.

0: La persona que visita avui el programa Qui seu al sofà de convidats és el senyor Pol Rodríguez. Pol, bon dia, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: Tot bé?
1: Tot bé, molt content d'estar aquí.
0: Sí, igualment, hem de fer una horeta aquí de conversa, per tant, relax.
1: Fantàstic.
0: Això que tens, aquí on seus no és un sofà, és un divan. Sàpigues que anirem a la teva memòria més tendra.
1: M'estiraré en algun moment.
0: A veure, oients, el Pol és el creador, el showrunner, que diuen alguns, i codirector, al costat de l'Isaac i la Cuesta, de Rabalejar, que és aquesta producció sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra aquest desnonament que us dèiem i contra la gentrificació del barri. Són 6 capítols creats i dirigits per l'Isaac i el nostre convidat a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís, on en Pol s'hi va directament criar. Coproduïda, en aquest cas, per TV3. Com us dèiem, arribarà al novembre. De moment la teniu a HBO. I aquestes primeres setmanes, Pol, un cop estrenada la sèrie i esperant que demà arribi el cinquè, que m'has dit, prepareu-vos pel cinquè.
1: Sí.
0: Ens hem de preparar, eh?
1: Sí, la sèrie va pujant cada cop.
0: Quin retorn us està donant aquesta sèrie?
1: Uau, doncs m'està donant retorn molt positiu. Primer, perquè companys de professió doncs et truquen i els ha agradat moltíssim.
0: Que això està molt guapo.
1: I després per molts veïns que et venen i et donen les gràcies per haver fet la sèrie, i això emociona molt. Uh-huh. I després moltes associacions del barri del Raval doncs, que doncs, et demanen perquè vagis, perquè xerris, perquè puguis ensenyar algun episodi, per poder compartir l'experiència i poder debatre, sobretot.
0: Jo sé que tu buscaves fer un thriller, que és una cosa que et venia molt de gust fer. Però buscaves també documentar un no només una problemàtica que és la que dèiem, d'aquesta compra enorme i pornogràfica, diguéssim, per part de grans inversors. A banda d'això, documentar també un barri que, malgrat ser molt famós i tenir molta anomenada, és un barri que potser desconeixem una mica?
1: Doncs no ho sé si el desconeixeu o no el desconeixeu. El que sí que t'he de dir que jo m'he criat al Raval.
0: Clar, tu sí.
1: Llavors sí que el conec amb totes les seves complexitats i les seves contradiccions, i sí, era el fet de fer Rabalejar, que s'inspirava amb la història que ens havia passat a la nostra família, doncs amb aquesta responsabilitat sí que vaig voler investigar una miqueta més, no?, i saber per què ens va passar el que ens va passar. Ens van desnonar al restaurant que teníem familiar, que teníem al Raval Can Lluís, com has dit tu, i a partir d'aquí vaig començar a investigar per entendre què ens havia passat, i vaig començar doncs a seure'm amb fons d'inversió, a espanyols, catalans i estrangers, a parlar amb col·lectius del Raval doncs, que s'enfrontaven a narcopisos per intentar doncs, treure'ls al barri, amb col·lectius de defensa d'habitatge, amb gent que viu al carrer, i intentar teixir doncs, un relat el més complex possible i el més complet possible. No?
2: Yeah. Per tant, durant el desenvolupament d'aquesta idea, què sents que has fet, més cine o més política?
1: A veure, està clar que Rabalejar és polític, òbviament que és polític. Jo política la faig a través de la càmera i després de política curta entre veïns i amics. Quan entres amb altres coses, ja aquí ja no vull, jo no vull ser-hi. El que sí que era, doncs això, intentar veure una mirada social, no?, del que estava passant al barri i veure com els barris anaven canviant i quines eren les raons per les quals, no?
0: Ja. Yeah. Clar, jo no sé si tu et sentiries còmode si t'etiquetem. Entenc que no, perquè, per començar, tu tenies moltes ganes de fer un thriller, però, clar, no podem evitar pensar en els grans noms del cinema, en aquest cas, de les sèries socials,
2: també et dic, no? Albert, que res fa més por que et desnonin. O sigui, com a thriller jo crec que funciona.
0: Home, sí.
1: Home, és una conta enrere. És una conta enrere clar, brutal, clar. On et sents desprotegit, et sents sol i intentes buscar solucions, no?, a poder estar allà. Llavors és quan les coses es compliquen, perquè tu tens bona fe, però a vegades prens males decisions. Això és el que passa a Rabalejar, no?, que cada cop més aquests personatges van entrant en una espiral cada cop més fosca i que et porten a una deriva que no saps on para.
0: Ja. Jo el que et deia és si et sents còmode tu amb una etiqueta com cinema social. O, en aquest cas, sèrie social.
1: Mira, etiqueta és la que se'n posin, vull dir, m'és igual. Ja fa molt temps que anem en aquest món i veníem a l'anterior projecte que havíem fet amb l'Iñaki, que havia sigut Segundo Premio, vull dir que és una pel·lícula sobre una rock band movie, sí. Però que intentava no ser una rock band movie, d'alguna manera, no? Llavors, vull dir, està bé que considerin Rabalejar com un cinema social, ho és, però està fet amb una voluntat ambiciosa, amb una voluntat d'entreteniment i d'arribar a tot arreu.
0: Sí, sí, sí. I de frenetisme. Ja en parlarem d'això del muntatge, que el muntatge també és una qüestió super, pot ser superpolítica, i en aquest cas la manera de fer la sèrie traspua molt bé en el que veiem finalment a la pantalla els espectadors. Una cosa que et anava a dir, Pol, o a tu, Mariona, t'aviso, és en Pol, jo l'etiquetaré com el director responsable de fer que Sergi López ens caigui fatal. Has de veure el personatge del Sergi, que clar, és un tio que sabem alineat amb moltes causes que tenen a veure, per exemple, amb el que descrius a la sèrie, però aquí l'has posat d'antagonista, tio.
1: Bueno, és que jo crec que el Sergi López a mi em sembla que és un dels actors que ha fet els millors villanos del cinema.
0: Ja, ja, és
1: veritat. I amb el Guillermo del Toro, quan va fer el nazi aquell, no? El fascista aquell, brutal, a França, que va fer Henry, l'amigo que os quiere, també, brutal. A Anglaterra, amb l'Stephen Frears, que va fer el senyor Juan, que era l'encarregat d'un hotel on es feia tràfic d'òrgans, i també feia un personatge fastigós. I em sembla que el Sergi té aquesta capacitat de, bueno, ja, si, ja que el coneixeu, la gent que el coneix ja ho saben, no? Però és un tio on tu el convides a dinar a casa, en 5 minuts està cuinant ell, se t'està fotent el menjar, saps? I tu estàs encantat de que passi, no? Sí, sí, sí. Llavors m'interessava molt aquest personatge que era capaç d'entrar a casa teva amb un somriure i mentrestant està fotent per darrere.
0: Als estudis de ràdio passa una mica fent el paral·lelisme entre això d'entrar fins al fons a la cuina. El Sergi entra a l'estudi, primer t'abraça, que et destrossa amb les abraçades, perquè és molt fort, i després s'acaba apoderant de l'antena. Però no amb voluntat transgressora o tal, no. Perquè té una energia, saps, que l'entrevista l'està dirigint ell i tu no te n'adones com a periodista.
1: Sí, sí, sí,
0: i això és increïble d'ella. Escolta, com dèiem, aquesta història tu et travessa personalment, la lluita era fer una sèrie des d'allò personal al màxim d'universal possible, perquè, és clar, aquesta és la teva història.
1: Sí, sí, sí, però sí que neix amb aquesta voluntat. Neix amb la voluntat de partir d'una realitat, d'una observació, d'una vivència personal també, però d'una observació del barri. I a partir d'aquí, posar-me una cuirassa emocional perquè no m'afectés més enllà del que m'havia d'afectar i utilitzar tots aquells elements que eren material sensible o combustible per multiplicar el drama i el thriller.
0: Sí, no? Sí, sí.
1: Llavors, utilitzar la lluita fensa per fer escenes d'acció, persecucions pel Raval, doncs tots aquests elements que quan, com a espectadors, quan veiem una sèrie doncs així, més mainstream, anem a dir-li, no? més oberta, sí. Doncs hi ha aquests elements d'acció que ens agraden tant. No?
0: Mm-hmm. Hi ha una altra cosa que m'agradaria entrar, ara sí que anem a la teva persona, vale? Aquest primer capítol...
1: M'estiro.
0: Sí, estira't al divan. Aquest primer capítol es diu La vida en un bar. L'he titulat així, perquè jo titulo les coses que no van a cap puesto, però així ens ordenem, oi, Mariona?
2: És una cosa que fem tu, i és veritat, titular les coses i després no dir mai el títol.
0: Sí, sí. Doncs aquest tram de l'entrevista es diu La vida en un bar. A Can Lluís tu hi creixes. Mm-hmm. Llavors, quina diries, pregunta de divan, eh? Què és la personalitat que té un nen o una nena que creix en un entorn d'un bar?
1: Ui, ho tinc claríssim, perquè també tinc fills i també han crescut en el restaurant abans que ens desnonessin. Jo crec que hi ha una capacitat social molt bèstia, sí. No? Vull dir que et relaciones amb moltíssima gent, de tot tipus, no? Amb els clients que tens allà al restaurant i que comparteixes doncs, moltes hores perquè dines amb ells, perquè al final en un restaurant familiar el més valuable és el temps, no hi ha temps, vull dir, hi ha sobretaula. La sobretaula és xerrar, és discutir, és compartir, i llavors al restaurant que tenies des de taxistes a pintors de parets, però també tenies artistes, ballarins, músics, actors, escriptors, doncs amb aquesta capacitat social de seure en un lloc, d'escoltar, de sentir històries i de compartir-les, no? Crec que és el principal. Per un cantó és això. I per altra banda, com qualsevol negoci familiar, hi ha tot el tema de responsabilitat del treball. Vull dir, has de currar sí o sí.
0: Des de petit.
1: Des de petit.
0: Yeah.
1: Vull dir, jo recordo, jo vaig començar a treballar que jo tenia doncs, entre 13 i 14 anys i els meus amics anaven al cinema els divendres a la tarda i jo m'anava al restaurant a netejar gots i tenia una muntanya de gots a l'hòstia allà. Però a la nit igual venia el Tony Curtis. que estava al Festival de Sitges.
0: Yeah.
1: Llavors, clar, tot allò, aquella pantalla i tal, t'estava passant a les taules del teu restaurant, no? Llavors, o Arctic Monkeys, que venien, que estaven a l'Apolo.
0: Venien?
1: Sí, sí.
0: A dinar, a sopar. Sí.
1: Tenim un llibre de firmes, bueno, tenim 5 llibres de firmes de Can Lluís, que va començar el 1975, amb un pare, amb el Marcello Mastroianni, i el vam acabar quan ens van desnonar, però és que tenia gent de tot tipus.
0: Vale. Quin seria el top mundial famós que teniu allà, bueno, escrit o signat?
2: O el que t'hagi fet més il·lusió.
1: Home, aviam, Ferrer Alberti... Clar, és que tens premis Nobel, vull dir, de tot. I llavors, d'aquí de la casa vostra en tenim moltíssims, també periodistes i companys, sí, i músics, els que volguessis. Però...
0: David Carabent devia venir, no? De Mishima.
1: No, doncs mira, el David Carabent no ho sé.
0: És que ara l'he vist. L'Òscar Andreu de...
1: L'Òscar, sí. L'Òscar ahir tenia el pis a la Ronda Sant Pau, sí, a sobre dels ocellets, al restaurant de Montillet, encara existeix. I ell venia moltíssim i, a més, va ser molt bo, no? Que jo havia de marxar del pis perquè van fer un bordel.
0: Sí, sí, és que l'Òscar és un dels damnificats, també, de... No, en aquest cas, ja no sé tant si de la gentrificació o de què, eh? Però vaja, d'aquella... Jo recordo parlar amb l'Òscar Andreu i que ell em deia, home, és que els que vivim al Raval hem de marxar, no tenim un altre... No? Mm. Si no arribes, no arribes. No n'hi ha un altre. El que dèiem, refugi d'artistes, Can Lluís, el restaurant on tu vas créixer. Si dic Joaquim Jordà i dic José Luis Guerín, per exemple, pot ser, són dos cineastes d'alçada, pot ser que fossin el teu disparador per acabar fent el que fas?
1: 300%. De fet, amb el Joaquim Jordà tinc una història molt bonica, perquè jo vaig començar a estudiar cinema als 18 anys. Aquell estiu ja vaig fer una pel·li amb el Ventura Pons, que es deia Amic Amat. Vaig seguir estudiant cinema, però
0: a l'ESCAC,
1: sí, però el segon any jo vaig deixar, no podíem pagar-ho, era massa car, i me'n vaig anar a treballar al restaurant, a servir taules amb un pare, i allà al restaurant el Joaquim Jordà era veí del mateix carrer La Cera, sí, i vivia al número 39, si no m'equivoco, i el Joaquim havia patit una alèxia, un ictus cerebral, que es retrata molt bé a Mones com Becky, parla d'això, i llavors va perdre la capacitat de llegir, o sigui, tenia una alèxia visual que no reconeixia les formes per si mateixes, o si no, tenia un encenedor al davant i no sabia que era un encenedor, si no l'encenies, i pel sort reconeixia que era un encenedor, però no visualment.
2: Ostres!
1: Llavors, jo li llegia la carta migdia i nit, perquè venia a dinar migdia i nit, perquè no podia cuinar, perquè no sabia el que era un tomàquet, el que era un ganivet, etc. No? Llavors venia a dinar migdia i nit cada dia,
0: uau,
1: durant temps, no? I llavors vam crear amistat, i just en aquell moment el Joaquim, jo me'n recordo perfectament, una nit que jo li portava una sopa a taula, em va proposar ser l'ajudant de direcció de nens. Un documental, molt un documental sobre el cas de Palestina del Xavier Tamarit, però que hi havia una tesi al darrere sobre com, d'alguna manera, s'havia utilitzat aquest cas de Palestina per justificar una reforma urbanística al barri del Raval, en aquell moment la Rambla del Raval.
2: Uh-huh. Ell sabia, però, que tenies inquietuds cinematogràfiques.
1: Sí, sabia que havia estudiat i que parlava molt de cine i tot plegat, no? Llavors ens vam passar 2 anys rodant aquell documental, amb el qual també és curiós que ja, parlo de fa 25 anys o 26 anys, doncs 25 anys després faig revelejar que seguim parlant sobre reformes urbanístiques al barri del Raval, no? I d'especulació immobiliària, amb la qual cosa, d'alguna manera, hi ha un cercle que es tanca, no? I, per altra banda, el José Luis Guerín, que era molt fan dels bolets i venia sempre a menjar bolets a la temporada de tardor, i venia també client del restaurant, doncs ell va rodar en construcció, al mateix temps que fèiem nosaltres de nens, ell va rodar en construcció, que es feia al Raval, passava al Raval també, i que és just l'edifici del davant on vam rodar Can Mosques.
0: Cercle tancat 2 vegades.
1: 2 vegades, sí. Hosti, no, encara més, perquè hi ha una tercera vegada, que és que el Joaquim Jordà ens va presentar a l'Isaac i la Cuesta a les taules del restaurant, i que l'Isaac estava rodant en aquell moment Craven versus Craven al Cafè Teatre Llantiol, que era propietat de la meva família. El Llantiol també el va obrir el meu pare.
0: Vale.
1: Sí, el va obrir mon pare al 80.
0: Hosti, que és mitiquíssim.
1: Mitiquíssim també, sí, sí. Hosti, sí.
0: El Llantiol.
1: Amb la qual cosa, i aquesta, llavors, a l'Iñaki havia d'estar rodant Revelejar també, amb mi.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la vida. Per cert, estava pensant, perquè ara anàs a mirar el càsting de Amic Amat, la pel·li del Ventura Pons, això és l'any 99.
1: Sí.
0: Això de començar a treballar en cinema i treballar amb en Pou, la Cerdà, Mario Gas, el David Selves, que era petitó. Aquí, bueno, no tan petitó, però...
1: Bueno, no tan petit, no, però...
0: No tan petit, però Jordi
1: ja
0: Daudé,
1: caminava, ja caminava.
0: La Irene Montalà, que també caminava, etcètera, etcètera. Això és fortíssim. Sí, sí, començar així, no? Vull dir, devies anar amb uns ulls com taronges.
1: Home, començar a fer cinema, primer entendre el que és el cinema en si, perquè tenim molt idealitzat el cinema, no? Em sembla com algú com molt de catifa i molt de tal, però el cinema és un ofici, i el cinema és un ofici. Jo quan vaig començar a fer cinema, que era meritoria de direcció, jo m'ocupava de portar el Ventura Pons de casa seva al set de rodatge i portar-li el cafè i l'entrepà i estar pendent del que passés, i després tallar al carrer perquè no passés la gent i fer altres feines que fa un meritoria de direcció, l'equip de direcció, no? Repartir les ordres el dia següent i aquestes coses.
0: Però mentrestant mirar i aprendre, suposo.
1: Mirar i aprendre moltíssim, però clar, jo em vaig donar compte i dic, això ho pot fer qualsevol, això és un ofici, tanta idealització de les coses no cal, no? Vull dir, tot és molt més terrenal del que ens pensem, i això em va encantar.
0: Yeah.
1: Això em va encantar. I llavors, a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquí, anava molt amb el Ventura, anava, després de rodatge, anàvem a veure el copió. Abans de rodar amb 35 mil·límetres, uh-huh. Llavors anava sempre al laboratori a veure el que havia rodat el dia següent, el dia anterior.
0: Els negatius, aquests.
1: Els negatius. Llavors visionàvem el material. I clar, ja estava veient el que estàvem rodant, amb el qual, d'alguna manera, n'aprenies moltíssim. Yeah. N'aprenies moltíssim.
0: Com sí, el digital, que aquesta màgia...
1: Bueno, el digital és un altre procés diferent, el que passa és que no hi ha una responsabilitat sobre el que estàs rodant, perquè no tens una limitació de negatiu, perquè quan tenies 25 llaunes de negatiu, hi havia 25 llaunes de negatiu i allò era sagrat.
0: Perquè era car.
1: Era molt car, llavors els productors pactaven amb tu unes llaunes i tu com a director tenies la responsabilitat de rodar aquella pel·lícula, no només amb el temps necessari per rodar-la, sinó també amb el negatiu que utilitzaves, no? Això una miqueta han canviat les dinàmiques, es van canviar molt les dinàmiques de rodatge amb el digital, i ja no hi ha aquesta cosa sacra de que quan roda la càmera tothom ha de parar i tot ha de ser perfecte, no? S'assajava molt i llavors es rodava poc, ara es roda molt i s'assajava poc.
0: Ja, ja, ja.
1: No? Llavors és un concepte molt diferent. Tot i així té coses molt bones, també vull dir que...
0: Llavors, pel que estàs dient, el canvi d'analògica digital ha canviat també no només la manera de rodar i l'enfoc i també aquesta responsabilitat per no malgastar material, per no malgastar cinta, sinó que també ha canviat potser el cinema i les sèries.
1: Totalment.
0: És a dir, sí, només amb això que em dius, si s'assaja menys i es roda més, mm-hmm. entenc que la cara de tot plegat canvia més, hi ha més lloc per la impro, potser...
1: Bueno,
0: potser heu anat 100% aquí.
1: El tema de la impro sempre és una qüestió més lligada, no tan potser el negatiu com el temps de rodatge que tens, no?
0: Yeah,
1: yeah. I del resultat que busques, no? Llavors, amb projectes més lliures, no? Com per exemple fa el José Luis, que el José Luis és un gran cineasta amb una capacitat d'observació, no? I de gravar i de trobar-li un discurs sobre el gravat, no? Et permet, doncs, tirar molt de material. Però perquè també tens molt temps, és un equip molt més reduït, tens molt més temps, molt més lliure en aquest sentit, no? Quan entres en una dinàmica més de projectes com una sèrie on tens 9 dies de rodatge per episodi, doncs has d'apretar moltíssim i has de tenir l'ull molt certer, no? Has de ser molt sniper en aquest sentit.
0: Sí, hòstia, franc tirador, eh?
1: Sí, sí, total.
0: Escolta'm una cosa, de fet hi ha molts planos que són gairebé d'això, saps? Plans llunyans, sí. Aquí, que sí. Fa aquesta sensació de ser un franc tirador amb una càmera. Aquest programa està travessat no només pel nostre convidat, sinó també per amics i amigues que t'estimen, vale?
1: Ai, mira.
0: I ha passat una cosa que no m'havia passat mai i te la llegiré ara mateix. Mira, hi ha una persona que crec que coneixes bé i em va dir... Ai, espera't, eh? Si diu... Quan et volíem convidar, mira, ho he trobat, li deia, en Pol Rodríguez vindrà aviat, i diu, què diu en Pol? És un grande, em va dir. I li dic, i em diu, si vols un missatge elevant-lo, no dubtis en demanar-m'ho. Soc fan d'en Pol, vale? Em deia aquesta persona, i aquesta persona s'ha hagut d'esperar un parell de setmanes fins que quadréssim nosaltres i tu les agendes per enviar-nos el seu moment de pausa.
3: Què tal, com esteu? Soc Ivan Morales i un moment de pausa per mi és, com just ara, arribar a casa d'un assaig. Me'n vaig al meu equip de música, agafo un vinil, en aquest cas un disc d'Artur Verocai, que no és meu, que és de la meva parella. Me'l poso i em dedico, em sec aquí, just davant del tocadiscos, sense pantalles ni res, i a gaudir de la música.

0: Això que sentiu és música del brasiler Arthur Verocai, un tio increïble, que ara ho anava a mirar, però encara és viu, té 81 anys. No sé si segueix fent música, però vaja, discos seus des de finals dels 60 en teniu de referència. Aquesta cançó es diu Na Boca do Sol, és una de les cançons que està escoltant aquests dies l'Ivan Morales, quan arriba a casa i doncs això, i es vol relaxar una miqueta. Tu i l'Ivan teniu alguna relació així com propera, entenc, no?
1: Home, sí, som... fa molts anys que ens coneixem també i l'Ivan apareix també a la sèrie fent un paper d'estibador i...
0: Saps que no he vist.
1: No l'has vist?
0: No, no he reconegut.
1: En sèrio?
0: En sèrio fa paper d'estibador?
1: Clar, és el col·lega estibador de l'Àlex.
0: Jo som molt, molt... Vale.
1: Total, llavors, clar, és un veí del Raval també, llavors al final els amiguetes i els companys i veïns doncs havien de sortir de sèrie, i a l'Ivan, que també és un gran director, i amb el Batús i fa una feina brutal.
0: Batús és increïble.
1: I ja havia fet...
0: Clar, més Casabella.
1: Ja havia fet el Raval, una obra de teatre que va fer fa 20 anys, que passava al Raval també, i també era molt, molt, molt xula.
0: Però bueno, també a tu sí, Casabella, també el Raval, també el trepitja. I a més, t'està començant a trepitjar el terreny, perquè ha debutat com a cineasta i ho ha fet molt bé.
1: Superbé.
0: Amb Esmorz amb mi,
1: sí, sí,
0: que és un debut excel·lent.
1: Molt
0: també
1: xulo.
0: Se li nota que és un debut d'un tio que ja ha dirigit molt,
1: sí,
0: no?
1: Home,
0: i que sap de què parla.
1: Trets pagats a l'Ivan. Sí.
0: Escolta, l'Ivan, et prometo que era així, eh? Em deia, hòstia, quan vingui el Pol, vull parlar d'ell. Ara, de moment, ha parlat del seu moment de pausa, però ara parla de tu.
2: Doncs una cosa que em sembla molt destacable del Pol és que en un moment on la cultura imperant sembla que ens empeny a creure que qualsevol neurosi que tinguem, qualsevol cuita existencial que ens faci perdre la son, val la pena de ser compartida i és legítima, sempre que tinguem l'altaveu i tinguem el privilegi, no?, de tenir l'altaveu per fer-ho públic, sense preguntar-nos gairebé massa, no?, si és realment rellevant per la resta de la gent. El Pol, d'una experiència personal, absolutament subjectiva i biografica, ha construït a Revelejar un relat que serveix de mirall i serveix de reflexió per tota una societat. I a més el tio ha tingut la generositat d'explicar-la des dels diferents punts de vista, fins i tot els punts de vista que poden ser antagònics a la seva pròpia experiència. Fem un exercici molt bonic de deixar el seu ego enrere. I crec que això és, bueno, és excepcional en els moments en els que estem i fa de Revelejar una peça de ficció absolutament de referència.
0: Són les paraules de l'Ivan Morales, que faran que el nostre convidat d'avui no passi per la porta. Quan
1: sí, Déu-n'hi-do, no? Vull dir, sí. Molt bé, molt bé, molt bé, Ivan. Que cert té, és, l'Ivan, quin seny té.
0: És fantàstic.
3: Ara molt bé, jo també he pensat...
0: El que ha dit té tota la raó.
3: Sí.
0: Sí?
3: Com molt ben dit.
0: Una cosa que anava a dir, després vindrà una altra nota de veu, no d'ell, d'una altra persona, que també farà que acabis de sortir aquí feliç de la vida.
1: Vinga, vale? Va.
0: És un dels homenatges més macos que hem sentit últimament al programa, el que dirà aquesta persona, que no us penso dir qui és. El que fem ara és marxar a... Mira, fem una publicitat, així ens la tenim de sobre, Dani, va bé, sí? I després vindrem amb una mica d'Esvetlana, amb aquesta moderna del Raval, que sé que és una cançó que t'agrada, Mariana.
3: Meravellós, i tant.
0: I parlarem del barri.
4: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
7: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: El programa que desperta Catalunya.
8: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar ICAT, la ràdio dels festivals.
7: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
9: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Aquests que sentiu són les amigues de Svetlana, en Roc i la Júlia, la Júlia en Roc, que també canten amb molta punteria a aquesta gentrificació barcelonina. En aquest cas, aquí estan cantant aquest personatge mitològic, diria jo, que és el modern, o modern en aquest cas del Raval, que no sé si en queden gaires, a moderns, per Raval.
1: No em veig gaire, jo,
0: del Raval. No. El modern clàssic, el de l'any 2000.
1: No em veig gaire. Jo crec que el modern del Raval ha marxat, del Raval.
0: On deu haver anat?
2: A Poblenou.
0: A Cardedeu.
1: No t'ho pensis, eh? No crec que sigui tan Poblenou, eh? Jo crec que Sant Antoni s'ha tornat molt modern.
0: Sants.
1: Saps?
0: Sants
1: també. Mira que és un barri xulíssim. Passa també, eh?
0: Va, centrem-nos en aquest barri que veureu amb tot luxe de detalls a Rabalejar, a aquesta sèrie que ens presenta avui el seu showrunner. T'agrada això de showrunner? Si em sembla una paraula lletjíssima. Creador, diguem creador.
2: El pare del Raval.
1: Creador. Jesús, diguem Jesús.
0: Exacte. No, 100% això, perquè des d'aquest punt de vista tu mires, des de lluny moltes vegades. Mariona.
2: Com escrivies tu, Pol, el Raval, com més enllà de la mirada aquesta mediàtica que se li dona? Perquè de vegades em fa la sensació que existeixen dos Ravals. El Raval i el Raval que ens arriba a la gent que no som del Raval. Com és el Raval des de dins?
1: A veure, el Raval viu d'un estigma des de sempre, el Raval, no? Des de fora hi ha aquest estigma, no? El Raval des de dins, per mi, és un barri, doncs, com no et diria jo, vull dir, molt complexa, perquè és veritat que hi ha molta precarietat i dificultats i drogues i problemes, però també és un barri molt hospitalari. Vull dir, és un barri on hi ha, crec que és el barri d'Europa amb més associacions i ONGs que hi ha, amb el qual és un barri com molt hospitalari. Sempre ha sigut un barri de rebre gent, llavors què ha passat? Doncs en un món avui dia globalitzat, doncs hi ha ple d'immigració pakistanesa, argelina, marroquí, filipina. Llavors això porta sempre problemes de convivència. Això és una cosa que és normal. Però és un barri que es defensa molt des del carrer. És un barri que està acostumat a que no l'ajudin. El barri sempre ha sigut un barri servidor de la ciutat.
0: És així. Tinc aquesta sensació que és un barri que dona i no rep.
1: Sempre.
0: Barcelona no li torna el que ha donat.
1: Però he de pensar que quan es va crear el Raval, parlo dels principis de la història de la ciutat de Barcelona, eren els horts de la ciutat. Allà eren els horts. La gent de la ciutat venia, arreplegava el menjar i se l'emportava a dins de les muralles.
0: Sí.
1: I és on estaven els hospitals i les cases de beneficència.
0: Que per això és un barri hospitalari.
1: I un barri apestat, perquè és on estaven els malalts.
0: Però alhora havies d'anar a buscar menjar.
1: Clar, llavors té aquesta contradicció pura viure, el Raval. I la gent que és del Raval és molt conscient i té molt d'orgull d'això. Té molt orgull de lluita de classes i de lluita veïnal, no? I d'ajuda. Llavors, què passa? Que el Raval, vull dir, per exemple, vull dir, tu te'n vas allà i te'n vas amb la quantitat de locals que hi ha de pakistanesos i te'n vas a menjar en un local de pakistanesos, doncs moltes vegades, no sempre, però moltes vegades tens una entrada super suau i super agradable, perquè, hòstia, que raro que vengues aquí. Mateix, llavors els fa gràcia, no? Llavors s'ha de veure, és veritat que s'enfrenta a moltes problemàtiques al Raval, perquè s'ha de veure com tot aquest teixit veïnal s'integra a uns amb els altres, i això és el gran repte, no? Però sempre ha sigut així, amb la qual la gent del Raval, que tenim aquesta cosa d'orgull del Raval i de lluita, doncs em sembla que és bastant normal. Però és un barri que canvia molt.
0: Ja.
1: Moltíssim.
0: Històricament. Vull dir, ja sigui perquè ve gent o perquè venen uns Jocs Olímpics, també.
1: Exacte. Vull dir, òbviament, qualsevol transformació de la ciutat i que es vol pacificar o sanejar la ciutat, el primer que rep és el Raval.
0: No es veuen, les cometes en ràdio?
1: Jo crec que hi ha pel to, s'ha entès. Però, bueno, és un barri on sí que té aquesta energia, que és un barri que no pots parar. Vull dir, està molt bé que em convideu aquí la pausa, que sóc un tio sense pausa, jo. Vull
0: és
1: dir,
0: que,
1: no tio,
0: estava pensant això tota l'estona, perquè, de fet, una de les preguntes que teníem per aquí era, el Raval és possible pausar-se?
1: No.
0: Està tranquil?
2: És que és una mica,
0: no puc,
2: sí que és un barri que va com a càmera ràpida.
1: Sí.
2: Com que tot passa molt de pressa.
0: I hi ha molta gent movent-se amunt
1: i
0: avall.
1: I tens una energia que sembla com unes mans que t'espentin per darrere, que no pots aturar-te, no? Yeah. I que sempre van passant coses i tu estàs amb mil ulls, no? I a mi això és el que m'atreia moltíssim del barri i que volia traslladar una miqueta a la sèrie, no?
0: No, perquè... ho has aconseguit, ja t'ho dic jo. De pausa no n'hi ha, de sèrie.
1: No.
0: Hòstia puta.
2: I per què creus que malgrat aquesta adrenalina que pot tenir el Raval, els guiris decideixen anar a altres barris? Tu creus que és com per aquesta perillositat que es planteja del Raval?
1: No crec que siguin tan conscients. Bueno, sí que hi ha, jo sé, imagino que hi ha youtubers, aquestes coses que busquen el sensacionalisme, no? De, estoy en el barrio más peligroso de Barcelona, aquestes coses,
2: sí.
1: I això va per les reds, però per les xarxes, però clar, no hi ha tan fancy places,
2: clar,
1: com dirien ells, al Raval, llavors es troba molt més a Gràcia, molt més a... Però, òbviament, allà no pares de tenir turisme, també, perquè entre les Rambles, el Magba, la Boqueria, certs espais que es veus més despistats per allà, que van cap a la Boqueria, que per una altra cosa, no? Però... I després hi ha una cosa que també... El Raval és un barri molt desitjat. Ho ha sigut sempre.
2: Què vols dir desitjat?
1: De tot tipus. Vull dir, pensa, és un barri que, ja parlem al món de la Guerra Civil, doncs les vídues dels soldats es prostituïen al carrer. I era molt sabut, doncs, que famílies benestants de Barcelona baixaven amb els seus fills a desvirgar-se al Raval. Mm-hmm. Era el lloc on estaven les cases de condons, les cases de putes, etcètera, etcètera, etcètera. Sempre ha passat així. I hi ha un gran reportatge del Joan Colom, un gran llibre de fotografia, gran treball que va fer sobre la prostitució del Raval. Segueix passant això. Llavors hi ha un... Saps aquella cosa que todo lo oscuro gusta?
2: Mm-hmm.
1: I llavors això és com molt exòtic. I aquest exotisme de la pobresa, no?
2: Mm-hmm. I és que hi ha aquest punt, això com d'hiperromantitzar un barri que en realitat se n'estan una mica a la merda.
1: Sí,
2: com tots a Barcelona.
1: Però és que jo no crec que s'estiguin més a la merda que la resta de Barcelona, eh? Vull dir, us ho dic, em sembla que a mi no em fa por el Raval que canviï. O sigui, no crec que canviï tant com canviaran altres barris. Perquè el Raval és que vivim amb aquesta situació des de fa molts anys.
0: Clar, clar.
1: Llavors hi ha un sentiment de resistència, de resiliència, que altres barris no tenen.
2: Yeah.
1: La gent del Raval, els que viuen al Raval, estan allà des de fa molt temps, i allà trinxerats, i hi ha molta ajuda social com per resistir. Crec que altres barris poden transformar-se abans que el Raval, crec jo.
0: Mm-hmm. Això que deia, que ha dit bastant l'Enric Auqué, protagonista de la sèrie, sobre el barri del Raval, que per cert molta gent se li ha tirat a sobre per parlar del Raval i dir, és que tu vius com un pijo no sé on, però m'és igual.
1: Els nens.
0: Sí, el de nens al carrer, el de tal, la inseguretat, què en diries tu? Quedo molt encuriosit.
1: Doncs que el meu fill va a l'escola Sant Felip Neri, que està al Gòtic, i nosaltres vivim al Poble Sec i creua cada dia el Raval sol, anar, tornar, i no ha passat mai res. Vull dir, és cert que el Raval hi ha molts xavals que juguen al carrer i que no passa res, òbviament. Però és que no em sembla... És que si algú es pensa que no passa, em sembla com una idea molt fantasiosa. Vull dir, que pensem que hi ha la vampira del Raval, diguéssim, que mata,
0: encara,
1: agafa els nens
0: està
1: i...
0: Està viva encara.
1: Sí. Vull dir, no és el cas. Llavors,
0: Enriqueta
1: Martí, sí. però, bueno, ja sabem com va el tema de les xarxes. Això ho sabeu bé vosaltres, que us dediqueu a la comunicació. Doncs la xarxa és un espai on la gent es sent molt protegida amb l'anonimat, és molt fàcil parlar des d'allà.
0: Sí, ho sabem, per cert, amb un vídeo recent de la Laia Gluck, la grallera de Trèvol i un altre grup que no me'n recordo ara com es diu, que de fet hi ha un vídeo penjat que està aixecant bastanta polèmica.
2: Sí.
0: Per res, per absolutament res, però bueno, la gent quan sent una paraula racisme i Catalunya ja s'enfada.
2: Implosionen,
0: ja d'entrada,
2: sí.
0: Eh? Tu com vius el tema racial al barri del Raval? Jo no sé si has vist actituds xungues de barcelonins que hi viuen de tota la vida davant de la immigració constant que ve i d'aquests canvis permanents que apuntaves.
1: Home, sí, en veus molt. En veus molt de racisme a la nostra societat per tot arreu, no? I al barri del Raval, òbviament, com que hi ha gent més racialitzada, doncs, i més precaritzada, llavors això porta, doncs, a trobar-te en situacions potser més complexes o més difícils. En seguida surt el racisme, no?
0: Clar.
1: I ràpidament, aquest és el tema, no? Que ràpidament tendeixes a agafar un discurs racista, és que són tots iguals. Hòstia, en sèrio?
0: Però és que jo anava a dir, Pol, que veient el melting pot que és justament al Raval, que ho deies abans, hi ha molta gent vinguda de diverses procedències. No hi ha un procés de ghettització, de fer ghetto d'una comunitat concreta, i el fet d'estar tothom barrejat, tinc la sensació, i el fet de viure molt al carrer, que és una cosa que detectes, no? Quan passeges per Raval, veus que la gent està al carrer, molt sovint, o molta estona al dia. Potser això fa que el teixit social creixi entre gent de diverses procedències.
1: Sí, passa que és veritat que sempre és complexa. Crec que ha sigut la setmana passada que va haver una baralla entre pakistanesos i argelins, tinc entès, que eren a la Rambla del Raval. Vull dir, És complexa la convivència, perquè cadascú té una manera de fer diferent i fins que no s'integren les persones doncs, i troben un punt en comú, doncs sorgeixen conflictes. Però, bueno, benvinguts al món, no? Hem de cohabitar, d'alguna manera.
2: No sé si en aquest sentit també, a mi hi ha una cosa que em passa amb el tema de la delinqüència al Raval, que penso, crec que hi ha un component de classe, perquè és la gent... jo què sé, youtubers, gent que diu no, és que he anat al Raval i m'han robat i m'han atracat, penso, és que igual és una manca de respecte que et presentis al Raval amb un Rolex de 3.000 pavos. Vull dir, igual sembla que estiguis anant una mica a provocar i fomentant una mica aquest exotisme, no, del que parlaves de he vingut al Raval a viure l'experiència. Vols l'experiència al Raval? Aquí la tens.
1: Bueno, és que a mi em sembla que aquestes coses s'han de tenir... Una ha de ser molt responsable d'un mateix i del que provoca els altres, no? Ningú aniria amb una samarreta del Madrid al Camp Nou. Saps què vull dir? Vull dir, saps que pots tenir problemes. Vull dir, jo quan viatjo, doncs tinc allà on vaig, doncs vaig, intento ser doncs, més respectuós i no anar imposant-me, o si vaig en un lloc on hi ha una situació més complexa, doncs no aniré jo aquí doncs, traient els diners i mostrant, no? Però tot i així, jo de que crec que al final el que s'ha de tenir és respecte a l'altre. I has de tenir respecte a tothom. No? Llavors, aquesta mirada crec que és la que hauríem de fomentar més entre tots.
0: Hi ha una altra cosa que la sèrie demostra en certs fragments, més avançada, la sèrie, que veiem, per exemple, una manifestació, no?, per fer fora els narcopisos de Raval. Llavors, la pregunta és com s'articula la resistència, no?, la lluita veïnal, en un barri on la gent ha de lluitar molt sovint per sobreviure. Mm. Perquè, clar, sempre associes, no sé, la vaga de les mestres i els mestres, no?, són gent que té uns sous molt més dignes i que té moltes menys dificultats, sent realistes. Una abraçada és aquí al col·lectiu, que no vull posar ningú en contra, té tot el dret a fer vaga i tota la raó del món. Però, clar, quan tu has de tirar endavant i has de buscar-te la vida, poc temps tindràs per queixar-te i per sortir al carrer i per fer accions? Bueno, com ho veus?
1: Jo crec que és una de les coses que atreveixen la sèrie, no?, tota l'estona, que és una mica la lluita entre l'individualisme i la col·lectivitat, no? Sí, quan nosaltres anem a la nostra i amb les teves raons, òbviament, fomentant

0: doncs això, no? Doncs el tirar endavant sol i tal. Llavors crec que aquí està el gran debat,
1: ja,
0: no? I es pot entendre, vull dir, que tu tens una situació complexa i aniràs tirar cap a un lloc, has d'anar-hi cap a aquell lloc, però sí que és cert que tots podem tenir una consciència més col·lectiva i fer petits gestos, encara que sigui un o mig petit gest de cara a l'altre.
2: De fet, jo crec que sonarà una mica com, potser com conspiranoic, però jo crec que moltes vegades és una victòria del sistema fer-nos creure que certes qüestions són individuals quan en realitat són col·lectives. És a dir, quan moltes persones individualment tenen ansietat, per exemple, o qüestions de salut mental, ostres, potser aquesta gent té alguna cosa en comú i és un context de precarietat, de pobresa, d'incertesa.
1: Sí, sí,
0: totalment. Totalment d'acord.
1: La vida era més curta, segurament, abans. Estic intentant fer el link impossible, no el puc fer. Aquesta sí, la vida era més curta. De Milo J, l'has triat tu, aquest argentí jovencell.
0: 19 anys.
1: 19 anys, tio.
0: Estic absolutament enganxadíssim al disc.
1: És molt fort el disc que ha fet.
0: Una meravella, com més que el folk amb el rap, em sembla algo brutal.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquest tio amb 19 anys, de fet, li hem vist entrevistes, i caus el cul i penses, saps això que dèiem l'altre dia amb el Joan Colomo, amb el músic, que deia la joventut, tengo fe en el acné, que diu ell, doncs tenim molta fe en l'acné de Milo J. Mira, escolteu-ho.

0: Doncs efectivament, Milo J. De fet, mira, avui a l'estudi del costat on estem treballant ara hi havia Jorge Drexler, un paio que estava allà amb un periodista de Sabadell. No sé, no me'n recordo com es diu.
1: El segon millor.
0: Sí, el segon millor de Sabadell, exacte. Ricard Ostrell, una versada. Llavors, el Drexler estava parlant de música i parlava de tradició i allò que té ell, que controla tots els estils, tots els tempos, tot, les claus, tot. Doncs penso que Milo J podria ser un dels hereus de Drexler. Sí. Un tio que ve de la modernor, però que va cap a l'arrel també, i això és preciós de veure.
2: A més, a mi el flipant és que qui m'ha ensenyat el Milo J ha sigut el meu fill de 14 anys.
0: Bueno, clar, és el target.
2: Clar.
0: Bueno, no tant, però...
2: I llavors, a cop i volta, quan la vaig descobrir, vaig veure el Tiny Desk i tal, li vaig posar, diu, sembla papa, o sigui, el Milo, si te'l poso cada 2x3. Sí. Llavors, clar, xavals de 14 anys que estiguin consumint aquest tipus de música tan arrelada i que explica tantes coses del passat, em sembla...
0: Fantàstic. Escolta, tenim un tema aquí que jo estic pensant, l'obrim o no? El de trencar mites al Raval, Mariona. Preguntes directes i respostes més o menys curtes?
1: Sí.
0: Vinga, va, posa-t'hi.
1: Va, som-hi. És trencant o no mites del Raval? El Raval és el barri més perillós de Barcelona.
2: Buah! Resposta curta, eh?
0: No, fes el que puguis, Pol.
2: No t'ho sé dir. Podria ser, no et dic que no. Sí, con mucha honra.
1: És que just anava a dir. I si ho fos...
2: I què?
1: No? Està bé. Al Raval només hi viuen persones migrants i pobres.
2: No és cert.
1: Ja no cert.
2: Jo conec gent amb molts calés que viuen al Raval.
0: I cada vegada n'hi haurà més?
2: Cada vegada n'hi haurà més. Jo crec que cada vegada n'hi haurà més.
0: Ja.
2: Sí, senyor.
1: Bueno, i això genera encara més diferència, més conflicte...
2: Més desigualtat, més conflicte. Sí, sí.
1: Per tant, se n'ha mentida també que al Raval només hi ha drogues i delinqüència.
2: No és cert. Al Raval hi ha moltes més coses. Hi ha cultura, hi ha teixit, hi ha multiculturalitat... No, drogues i què més?
1: I delinqüència.
2: També hi ha altres parts de Barcelona, parlaments, etcètera.
0: Aquí dalt, aquí al barri on som ara mateix, delinqüència n'hi ha, però d'un altre tipus.
2: Exacte. Vull dir, al Raval hi ha molta delinqüència, però tu la veus, venir. Hi ha altres barris que hi ha molta delinqüència i no la veus venir.
0: Ja.

0: Jo sempre dic que a mi em fa molta més por la delinqüència de corbatí que de patinet elèctric. I per últim, la multiculturalitat genera conflictes.
1: Sí, és cert, però benvinguts siguin aquests conflictes. D'alguna manera crec que és això, al final es tracta d'adaptar-se, no? Vull dir, quan tu estàs coneixent algú altre, tens desavinències i fins que no llimes aquestes espereses, doncs has de passar per aquí. Però això no s'ha de veure com algú negatiu, s'ha de veure com algú a millorar, bàsicament.
2: Jo, oients, us he de dir que em queda una cosa que estem detectant, o que estem gaudint del Pol Rodríguez, cineasta, un dels creadors de Rabalejar, que és, habitualment, quan de Raval se'n diuen pestes, la gent s'encarrega ràpidament de negar-les, aquestes pestes. Pestes, perdoneu per la paraula. Però tu, Pol, te'n guardes prou d'això. Si tu detectes una cosa, si hi ha una veritat, tu aquesta veritat l'acceptes, la dius i la tirem endavant. Si s'ha de solucionar, se solucionarà. Si hi ha orgull de barri, hi ha orgull de barri, etc.
1: És que no ens hem de... És que és molt pervers el relat. Els relats són molt perversos i tergiversar-los és molt pervers. Llavors, un ha de ser molt conscient d'on és i d'on ve i de què està dient, i el que no es pot fer és blanquejar les coses, i no s'han de blanquejar. Però és que no pots quedar-te amb el titular. Vull dir, has d'anar a la profunditat i has de veure per què passen les coses i com s'estan treballant i com s'estan batallant.
2: I has de trepitjar terreny.
1: Totalment.
2: Perquè des de fora del barri jo també puc dir moltes coses,
1: És que la vida són moltes coses, no? Sí, i no pot ser tot color de rosa, si no hi hauria salsa, no hi hauria picant.
2: Va, que és exacte, picant. Una de les protagonistes de la sèrie vol dir coses sobre tu i t'he de dir que te'n recordes que fa una estona, Pol, t'he dit, hi haurà un moment en què et diran una cosa molt bonica. Doncs la cosa bonica la diu una de les persones amb una energia més preciosa que coneixem del mundillo. Saps de qui t'estic parlant, oi?
1: M'imagino que sí, pas que no vull dir-ho, no sigues que la cagui.
2: Es diu Maria Rodríguez.
1: Jo m'imaginava.
3: Pol Rodríguez, gran creador, gran director i millor persona. A veure, per mi, una de les coses més fortes i heavies del Pol a l'hora de crear és la capacitat que té de crear en col·lectivitat i de confiança amb el seu equip. No sé, el Pol porta anys i panys dedicant-se a això. Ha crescut en un bar meravellós, amb una història meravellosa, i a ell jo li veig els ulls, el que li mou, la passió, són les persones i a l'entendre i a l'admirar i al comprendre, i crec que, no ho sé, que aquestes virtuts les tenen les persones que volen explicar la vida des de la humanitat, no? I no des d'ells mateixos. I llavors jo crec que això és molt important en el Pol. Jo m'he sentit super recolzada, amb una confiança plena, també m'he sentit admirada per ell i per l'equip, i jo crec que ha sigut com anar navegant tots junts, sapiguem perfectament que a qui havíem de consultar, que era el Pol, i ell ens guiava amb una mirada de confiança absoluta. No ho sé, ha sigut un plaer. Un dels moments més placenteros per mi del rodatge va ser el dia de l'apagón, que estàvem rodant. Clar, això no sé si puc explicar perquè és una mica spoiler, però bueno, explico una mica. Que no ens vam enterar de res, estàvem a alta mar i va ser com una sensació de pau i d'estar allà tots junts, no sé, increïble. I ho vam tirar endavant i és com un exemple molt ínfim de com va funcionar aquesta sèrie. La veritat és que és un puto gust haver treballat i viatjat al costat del Pol i dels creadors d'aquesta sèrie. Ha sigut amazing, que te cagues, Energy.
2: Energy, em queda una cosa que diu la Maria. Gràcies, Maria, per ser-hi, que és una tia més que encantadora.
1: És una meravella, sí. De les millors actrius que hi ha a Espanya i a Europa, jo crec, amb una capacitat empàtica brutal i amb un domini espectacular de tot el que fa.
2: I amb una bona abraçada, també, que la gent que sap abraçar, doncs endavant. La Maria ho sap fer. Una cosa, la Maria diu que tens curiositat per les persones i pel col·lectiu. I jo tinc una curiositat que m'ha nascut veient la sèrie, que és, per què no vas fer un documental sobre la sèrie? T'ho has plantejat mai? I encara t'afegeixo una cosa, que ja no és pregunta, sinó petició. Quan faràs un documental sobre el Raval? Perquè és que...
0: O sobre una altra cosa.
2: No.
0: Del Raval, tu el vols?
2: És que a mi em vindria molt de gust un afegitó en aquesta sèrie que fos documental.
1: Podria ser, Vull dir, és cert que la mirada, diguéssim, l'observació la tinc, i la tinc des que vaig créixer amb aquests cineastes que parlàvem abans, no? Amb el Joaquim i el Jesús Lluís i l'Iñaki també, que també n'ha fet, i amb una intenció de mirada social i d'analitzar les coses. però no, no, jo volia fer una sèrie que fos mainstream. Sí, sí. Jo volia parlar sobre l'especulació immobiliària i sobre els moviments de resistència, però que fos pagada amb el màxim pressupost possible i amb una gran major. I era HBO, que va confiar en això, i els estic molt agraïts. I tenia l'ambició de fer una pel·li d'acció al Raval, i com les que feia José Antonio de la Loma, en el seu moment, amb Perros Callejeros.
2: Cine kinky, eh?
1: Cine kinky.
0: I t'has hagut de guardar algun secret, Pol? Tipus, ostres, que si els dic que parlaré d'això explícitament, no m'ho compraran.
1: No, no, no. Al contrari, és que això és lo interessant. Crec que el problema de la vivenda és tan gros. Si el problema de la vivenda afectés només el Raval i la gent precaritzada, ningú m'hagués pagat aquesta sèrie. Però com que el problema de la vivenda afecta a la classe mitja, els senyors d'HBO han vist que tenen ja un públic potencial.
2: Un target,
1: ja. Llavors ja, vull dir, aquí és lo maquiavèlic de tot plegat. Ara és interès nacional. I no només nacional, sinó internacional. Vam anar a Berlín. És un problema mundial que està passant en totes les ciutats del món. I aquesta de la voluntat, també, de la sèrie, que fos una sèrie que fos exportable a tot arreu, i va néixer amb aquesta voluntat i amb aquesta ambició. Però justament per això, justament perquè el problema ens està afectant a tothom, transversal, generacions grans, petites i joves. Vull dir, els avis que igual han d'anar a una residència i el pis de la iaia li ha de pagar la residència a l'avi, però és que ja no dona sí. Llavors hem d'anar al lloro amb això, perquè al final és tan heavy el problema que ens afecta a tots.
2: Escolta una cosa, per cert, se m'acaba d'encendre la bombeta. Ja que dèiem que en Pol diu que hi ha moltes sèries o moltes produccions que ja ho estan posant el tema sobre la taula, recomanar-vos The Architect, una minissèrie nòrdica, que no sé si l'heu vist, però és que em va flipar de tenir-ho a Filmin, i que és una sèrie que enfoca el mateix tema des d'un punt de vista, en aquest cas, distòpic, l'has vist, o no?
1: Sí, no, no, sí, sé de què va, però
2: vivint,
1: no vaig...
2: La gent acaba vivint en pàrquings,
1: sí,
2: i fent-se una vivenda en un pàrquing. Perquè
0: I no ho veig gaire lluny.
2: Perquè ja
1: no
2: ho
1: veig tan distòpic.
2: No, clar, és d'aquelles distopies que lamentablement n'hem vist moltes últimament, que tenen a veure amb distopies molt properes, i que són una sèrie excel·lent, però una puta merda de futur que visualitzem. I l'altra cosa, que ho hem tallat, però volíem aprofundir en això, que es diu José Antonio de la Loma, i estàvem parlant de cinema kinky, vuitanter, que on pensarà, ui, aquell era cinema molt pel populatxo, cinema tal, però tu te'l mires, hi ha un frenetisme allà d'imatges que estic entenent la teva sèrie.
1: És que és brutal, vull dir, sí. Hi ha unes persecucions de cotxes per les Rambles sense demanar permís. Vull dir, era algú...
2: Sense demanar permís, clar.
1: Sense demanar permís, vull dir, això es feia a lo kinky. I sí, llavors, a mi era un cinema que m'agradava moltíssim.
2: I lliga'm a aquesta sèrie teva, que estic pensant tot això sobre la marxa, que és, quan tu fas des d'un lloc una producció, en aquest cas audiovisual, fos José Antonio de la Loma o siguis tu, acaba traspuant en el resultat final de la sèrie. És a dir, si tu fas cinema kinky, vas allà sense demanar permís i fas persecucions pel carrer, allò s'acaba notant al metratge final o al muntatge final, igual que ha passat amb la teva.
1: Totalment, vull dir, jo crec que el cinema té aquesta capacitat, és com un ésser viu, el cinema que s'alimenta del que passa a l'equip, no? El que li passa a l'equip i el que passa en el rodatge i transpua l'espectador, no? Llavors, una mica nosaltres com... Bueno, crec jo que com a cineastes el que hem de fer és, doncs, tenir les antenes posades i veure el que estàs provocant i aprofitar tota aquella realitat, doncs, per poder-la traspassar a la càmera, no?
2: Ara posem una cançó.

0: Ai, el J de Los Planetas.
1: Ai, ai, ai.
0: Quin tros de cantant, sent un mal cantant. O sigui, com s'ho ha fet a la seva vida, això? Però que és boníssim. Una cosa, Segundo Premio va ser una pel·lícula, una pel·li sobre una banda. No tant, que ja vau insistir a la promo, tu i l'Isaac i la Cuesta, que no era una pel·li sobre Los Planetas, no era un biopic, no? I que va ser potser un punt d'inflexió a la teva carrera, us vau endur una bona colla de premis.
1: Sí.
0: Un Goya va caure.
1: Va caure la colla millor direcció, millor so i millor muntatge.
0: Clar, sí, sí. És bastant imponent tot plegat. Què representa per tu aquella pel·li i aquesta dupla que esteu fent amb l'Isaki?
1: Bueno, representa per mi molt. A nivell personal representa una confiança absoluta que tenia a l'Iñaki en mi en poder tirar aquest projecte endavant plegats i això ja és molt. A partir d'aquí venen premis, això és meravellós i el reconeixement tot funciona molt bé perquè t'ajuda després a, quan piques a la porta d'un productor, doncs que te l'obri.
0: Exacte.
1: I això és molt important perquè al final tu fas una pel·li per fer-ne una altra. Sí. Mai hi ha una pel·li definitiva. I després va ser una experiència emocionalment molt, molt potent, molt complexa, però bueno, que al final, en aquest sentit, a nivell cinematogràfic va sortir molt bé i que li estic molt agraït a l'Iñaki i a la Isa i a Cristóbal. I sí, va ser un projecte molt interessant on ja veient com eren els planetes i com explicaven el que passava en aquells anys, dèiem, és que no podem fer una pel·li sobre ells perquè ells mateixes no saben ni què és aquesta pel·li. Ah, llavors, però és molt curiós perquè em va passar una cosa a mi també, que és que després d'haver fet la pel·li i vaig anar, ja estàvem en el procés de postproducció, muntant i tal, i em vaig anar al restaurant dels meus cosins, que faig promoció ara, que es diu Racó de la Buir, al carrer Tamarit, on està el Sergi, un amic meu de la infància, treballant allà.
0: Sí.
1: I em veien, diu, escolta, tio, que has fet la pel·li dels planetes i tal. Tu te'n recordes quan vam anar als concerts dels planetes? I jo, com? Jo havia anat al concert, ni me'n recordava jo que havia anat al concert dels planetes. Imagina't que em passava una mica el que els hi passava amb ells en aquella època.
0: Passava una mica el que li passava sobretot al bateria.
1: A l'Eric.
0: A l'Eric, que déu-n'hi-do. Parleu amb l'Eric. Si alguna vegada teniu oportunitat de parlar amb l'Eric o de sortir de festa una mica amb ell, ja us ho trobareu. Ja us trobareu que el dia següent doncs, potser no recordeu res. Escolta, que se'ns acaba el programa. Has vist que abans d'entrar has dit una hora?
1: Ja està.
0: Ja està, tio.
1: No en podem fer dos?
0: No, que bé, mira, hi ha la gala per aquí, ve la gent del Loft. Pol, un plaer conèixer-te, de veritat. M'ha encantat tenir-te per aquí. I bé, seguirem esperant que acabi aquesta sèrie, els dos capítols finals que queden. Demà se'n penja un altre HBO.
1: Exacte.
0: La setmana que ve l'últim. I al novembre a TV3 teniu Rebelejar, sèrie excel·lent. Gràcies, Pol, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Maria de Metalla, ja, bon cap de setmana per tu, no?
2: Bona de setmana.
0: Jo sí que vinc demà, tu no.
2: Jo no.
0: En fi, demà amb en Dani Expósito posem la música que han triat els nostres convidats. Que vagi bé, adéu.

0: Benvinguts, benvingudes al Loft.
1: Alberto Gadelsol, les tres estem arribant tard al Loft.
2: Gala Castelltort, no hi ha cap mena de lloc a Barcelona per aparcar, què vols que faci?
1: I què faig jo? Hauria d'haver començat al Loft.
2: Ja, bueno, sí, això sí que és cert.
1: Vols un xiclet?
2: Què?
1: Vols un xiclet?
2: En tens un?
1: Sí, té.
2: Vale. L'únic que em fa molta por sempre conduir sense les mans al volant. Que loca!
1: A mi el que em fa por és que estiguem conduint sense música, és que no m'estranya, no hi ha cap cançó de l'estiu encara.
2: El trajecte ha sigut horrorós, jo estic en contra de que estem a no sé quin dia de juny, a quin dia estem,
1: joder,
2: a 18.
1: No, és molt tardíssim.
2: I encara seguim sense cançó de l'estiu, això què és?
1: De moment no n'hi ha cap, tu creus que n'hi haurà alguna?
2: Jo crec que sí, perquè tinc l'esperança de que l'any passat, com que no en va haver-hi cap gairebé, només va haver-hi la de la Guineta, la de Diems.
1: És que no n'hi haurà cap, eh? Jo començo a patir. Sé que cada any arriba més tard, però jo començo a patir perquè és 18 de juny.
2: Claro, com ha de ser que el 18 de juny encara no tinguem una cançó que soni a tot arreu?
1: 18 de juny, Santa Marina. La Marina està morena, cançó de l'estiu de fa uns anys.
2: Ja me joderia, eh?
1: És que l'hauria de fer Figaflau, eh?
2: No. Prou ja que el faci Figaflau, s'ha de repartir una mica el cotarro, tia.
1: És veritat, potser no li funciona a tothom.
2: Clar, però potser ha de ser algú com més per 50, perquè jo què sé, el Quevedo, quan va sonar el Quédate, que va ser un tema...
1: Els hi van cantar les mamongues.
2: Els hi van cantar les mames, també. Clar, era una cosa més universal. El tema de l'estiu ha de ser intergeneracional.
1: Que tu ho puguis posar a la platja, a la muntanya, tot arreu.
2: De festa, de festa, que és molt important.
1: De festa, molt important. Que la DJ del teu poble fins i tot el veia. Clar, el DJ del meu poble té 65 anys.
2: Clar, no sabrà qui és.
1: Ell era fontanero i va dir, no, ara soc DJ. Clar, ell, si no li fot la Marina, està moreno, li costa molt.
2: Per això, ha de ser una cosa que sigui clarament estiuenca. Potser podríem demanar-ho als oients que ens ho enviïn.
1: Ah, sí. Bueno, no tinc el mòbil aquí, el tinc a la ràdio, però bueno.
2: El 6-6-7-0-7-6-1-16, que sembla que és, bueno, el número de, per a la consulta de tothom. Ens han preguntat de tot.
1: Nosaltres també consultem molt allà, eh?
2: Sí, que és veritat.
1: Que mono, sí, 6-7-0-7-6-1-16.
2: Entre això i el xat.
1: De fet, no, mira, acabo de rebre una nota de veu de Soc un Bohemio.
2: Què diu?
1: A veure.
3: Hola, Loft, com esteu? Soc l'Artur de Soc un Bohemio. I Un dia qualsevol d'agost és la nostra última cançó. És una cançó estiuenca que parla d'una història d'amor que es veu interrompuda enmig d'un mes d'agost. I bé, em fa molta il·lusió perquè a més ha estat escollida com a cançó de l'estiu d'ICAT. Així que això, estic molt content i molt feliç. Espero que us agradi molt i que la veieu molt a l'estudi. Jo sempre us escolto, així que això, una abraçada molt gran i que vagi molt bé. Adeu! Sí.

0: de...
1: Ai, família, tenim cançó de l'estiu! Escolta, per fi a l'estudi, Alberto, has de dir, he de dir que condueixes molt bé.
2: Gràcies, Xocho. És molta, molta pràctica. Boníssima aquesta cançó del Soco, per aquest estiu. Ve de gust.
1: A mi em ve molt de gust, m'ha dit la Jana que la ratllarem, però jo crec que no.
2: No passa res. La cançó d'estiu sempre queda ratllada, però al final sempre té algo màgic que fa que perdurin el temps. En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui és l'entrevista de l'Abat Yal amb Vogue. En parlarem de seguida acompanyades avui del nostre redactor perfecte, l'Arnau Clés.
3: Olé!
1: De què parlaràs avui, Alberto?
2: Doncs no parlaré, avui us faré una meditació guiada. És una innovació radiofònica que crec que...
1: Ah, sí, avui farem història.
2: S'estudiarà a les
1: avui
2: universitats.
1: Avui el Love fa història,
2: de res,
1: mare de Déu.
2: Xoxos. I a més, qui passarà per aquí?
1: Doncs mira, avui passaran per aquí Pep Saula, el nostre músic compositor perfecte de confiança, i en Julen Music, que ens presentarà el seu nou EP boníssim.
2: Toma ja.
1: Nosaltres, com cada dijous, no marxarem sense haver-nos barallat. Ja saps que això, si no és així... Bueno, és que ens agafa mal de panxa.
2: Efectivament, com cada dijous ens reunirem amb els veïns del Nota de Veu i tot i que ens els estimem, com a bons veïns ens agrada barallar-nos. És per això que fem una competició per saber quin sap més d'un tema en concret. Normalment és musical, al final, com que som a ICAT. Si vosaltres voleu ajudar-nos, ens podeu enviar un missatge al 6670761 16, donant-nos la solució i així els guanyem com cada dijous.
1: Volem la solució, eh? No volem preguntes avui, bueno, sí, més tard, però ara no. Ara és important que us centreu, família, perquè al final del programa volem fer trampes i volem la solució. I sabem que podem confiar en vosaltres. Per tant, ànims a tots.
2: Va, comencem.
1: Som-hi.
4: Això és el Love.
1: Tornem a posar una mica de música.
2: Com... Ah, vale, crec que hem de posar novetats també, perquè en Soc un bebé ha tret una cançó nova, però la Olivia també és Sin miedo a caer.
1: Uf, a veure si m'agrada, tinc una mica de nervis.

0: Benvingudes al Love. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
1: I ara què?
0: L'Àlex.
2: Voleu jugar a billar?
0: I la Clover.
3: Oh, ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
4: Un, dos, tres, no ja estàs liat, aguantareu.
0: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
5: Si te quieres divertir.
0: Això és el Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a iCat.
6: Hello, everybody! Passen 10 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love d'iCat. Som l'Alberto Gadel.
7: I la Gala Castelltort.
6: I comencem el tema del dia d'avui, que és la perfecta de l'Abat Gyal i la seva entrevista amb Vogue.
7: No és la primera vegada que ella passa per Vogue. Però...
6: Ah, perdona, ho he dit malament.
7: Claro, però...
6: Ho he catalanitzat.
7: Per aquest, però sí, per aquest format d'entrevista, perquè l'han portat de cita a un restaurant amb estrella Michelin.
6: No saps quan he vist aquest... Perquè a mi m'ha sortit de TikTok. Quan he vist aquest TikTok, el FOMO que jo he patit, perquè saps que a mi la gastronomia m'apassiona.
7: Per això és bèstia, eh? Però bé, per comentar aquesta entrevista, ens acompanyarà el nostre redactor Arnau Creus.
8: Molt bé, i vosaltres? Molt content d'estar aquí.
7: Hola. Te trobàvem a faltar després de tants dies sense sentir la teva veu.
8: Sí, sí, com se n'em sentís cada dia.
7: Bueno, però dic antena, amor, ho estava fent romàntic.
8: Oh, que bonito. Però sí, he de dir que m'encanten quan les revistes i els mitjans, així com la Vogue, fan com... innovació en plan en formats d'aquests, no?
6: Com nosaltres avui.
8: Com nosaltres avui.
6: Que farem meditació guiada, ells fan doncs una altra cosa avui... que no és meditació guiada, però que també està molt bé, escolta.
7: S'ha de reinventar.
8: Però va innovar total avui, eh? Bé, Vogue ho fa molt bé, això, i perquè tot i ser una revista de moda, doncs innoven moltíssim. Per exemple, als Estats Units fan allò de les 73 preguntes, que m'encanta allò.
6: Tant de bo ho fessin aquí.
8: Exacte. Vogue Spain no ho fa, i no sé per què no ho fa, però bueno. També fan un altre format, que és el que IME vols,
6: ah, sí,
8: que també surten talls divertits d'allà.
7: Home, sí, és com aquest 73 preguntes, però per Espanya, no entenc.
8: Sí,
6: i de fet,
8: però...
6: aquí comencen molts memes, el de que IME vols, perquè Héctor Bellerín, dient que només llegia dones, eren els seus essencials.
7: Ah, mira, què veus? És que... Ai, a mi m'encanta Vogue, sí que és veritat que sempre m'han molts moments icònics.
8: Doncs bé, l'Abat Gyal no ha fet que hi hagi bolso, però ha fet un altre format que jo no tenia gens present, que hi han fet altres vegades, perquè m'ha agradat molt, que és, com has dit Alberto, una cita a un restaurant amb estrella Michelin. Vogue Spain ha decidit sumar-se a la tendència gastronòmica d'ara i ha portat l'Abat Gyal a un restaurant de cuina japonesa. A vosaltres us funciona?
6: Molt per ella, no sé per què.
7: Però perquè a ella li agrada tot el que és així del rotllo asiàtic i tal, no?
8: A ella a Àsia li agrada molt.
6: I li agrada molt un bon producte de mar.
7: I, sí. I de...
6: Una bona ostra,
7: i
6: un
7: de
6: bon
7: billete.
6: Calaró, clar, exacte, que està...
8: No, és que ella és de la Costa Brava, en el fons, vull dir, productes de mar.
7: Què, què?
8: Ella és de la Costa Brava, no?
6: No.
8: No?
7: No, perquè ella és de Vilassar.
8: Ah... Perdó,
6: primera
8: fake
6: new avui al Love.
7: Ja com el Maresme, no? Algo així.
6: Maresme,
8: ah, vale, vale.
6: Lliure i tropical.
8: Perdó, no soc periodista.
6: A tu t'agrada la cuina japonesa, Arnau?
8: A mi m'agrada molt la el menjar japonès, la veritat.
7: I la cultura japonesa també. Saps que parla japonès?
6: Què?
8: Sí.
7: Avui li estava mirant el mòbil.
8: N'estic aprenent, no pas.
6: Acabo de descobrir ara mateix que parla japonès.
8: Pensava que ho sabies.
6: No, no tinc aquesta informació i m'està fascinant.
8: No parla, estic aprenent, sí.
6: Vale, i què saps dir?
8: Fes algunes coses, no sé. No ho facis dir ara. No.
6: És el meu aniversari avui.
8: Un altre dia fem una secció parlant d'això, sí.
6: Vale.
7: De moment, a veure, a quin restaurant han anat? Perquè, clar, entenc que serà per aquí a Barcelona, no?
8: Exacte. L'han portat a tastar al menjar del restaurant Koishunka, al barri gòtic, molt a prop de la catedral de Barcelona. I li ha servit els plats al mateix chef, que és un senyor fantàstic, que es diu... A veure... Matsuhisa Hideki, mireu-lo. Como yo me pongo a
9: matar. Mira, hoy vamos a... Fijar, comer... Mejor de manera de Koishunka, todo producto fresco, la caña harta. Mira, ya se ve, ¿no? Aquí.
7: Ay, le encanta.
6: Bueno, a mí le encanta la seva feina y a mí eso me fascina.
8: He estat mirant una mica al restaurant per veure si hi podia anar i jo us puc dir que no.
6: No,
8: està molt ben
6: eh?
8: Valorat, però és caríssim.
6: Tenim sí. Preus?
8: Tenim preus. L'Abat Gyal no està per baratijas, allà que està més cara i ho ha demostrat.
7: Que guapa.
8: Els tres menús de degustació d'aquest lloc, el més barat costa 178 euros, l'intermedi 218 i el més car 248. Tot això, maridatges de vi a part, que són uns 70-100 euros, o sigui que et pots deixar 350 tu sol.
6: I sabem quants passis té el més barat, perquè 178 euros són molts diners, però per un menú degustació, o sigui, són molts diners, eh? Però valen això.
8: Sí, sí, sí. Són els preus estàndards. Té bastants passis, crec que hi havia un que tenia 19 passis, però no sé quin dels tres és.
6: Deu ser llarg.
8: Però els platets són d'aquests petits, vull dir, plan, un plat són dos nigiris, saps? Vull dir, ara ho veuràs els vídeos.
6: Que rico.
8: Però bueno, anem al que ens interessa. Literal, és una cita amb el guial, perquè més que una, o sigui, quasi no li fan preguntes d'entrevista. Tota l'estona estan parlant de menjar, de com ella va aprendre a cuinar, coses d'aquestes, saps? I també és bastant ASMR el vídeo, perquè el so és molt bo i sé que això pot ser un trigger perquè hi ha gent que no li agrada el soroll de menjar.
6: A mi, jo no el puc suportar.
7: Però ja ho té això, Vogue, perquè, per exemple, quan ensenyen els bolsos, moltes vegades també se sent com molt tot el que són, doncs això, els sorolls que fa l'agafar les coses, els plàstics, etc.
6: És que l'àudio de Vogue, jo cada vegada que veig un vídeo seu penso que bé que s'escolta.
8: Ho fan molt bé. I a més ella també porta molts anells i això també li dona com el seu ASMR. Potser et farà una mica de fàstic, però bé. No és broma que és un vídeo que jo em posaria abans d'anar a dormir.
6: Ah, sí? Perquè m'agrada molt. Tranquil.
8: Sí.
7: Perfecte.
8: Molt relaxat. A mi l'ASMR em funciona. A més, ja vam comentar la setmana passada que aquest rebranding que està fent la Batllal a mi m'està agradant moltíssim, perquè jo disfruto molt les seves entrevistes d'ara. Abans com que em feien patir, perquè jo la veia incòmoda les entrevistes, però ara està superdivertida.
7: Aquesta era la més muda.
8: Sí, fins i tot aquí, que parlem de menjar, se la veu com
6: supernatural. Està divertida.
8: Sí. Té alguns moments de diversió. Sobretot quan interactua amb el xef quan li serveix plats.
1: La tassé? Mira.
3: Uf, rico.
1: Espardenya.
3: Uf, m'encanta.
1: Guisante de lágrima, San Andrés de Llavaneras.
3: De San Andrés de Llavaneras, cerquita de donde soy yo. Todo junto, ¿no? O primero la espardenya.
1: Ay, y luego guisante. Y último otra vez, espardenya.
3: Claro que sí, a repartir lo bueno. Gracias.
8: Ella se ve como muy natural.
6: Qué mona, ella lo ama.
7: Es que estas cosas con tan de espontánea que le surtan a repartir lo bueno. Es que está en ella, eso.
8: Sí, tú te la estona.
7: Qué gracia.
8: Primero la, no sé qué, después la guisante. Sí, ella es... I també fa bastanta gràcia quan el xef es planta davant seu a preparar-li el sushi amb les mans.
1: Ara toca sushi.
3: Qué bien.
1: Bueno, como soy sushi man...
3: ¿Me lo vas a hacer aquí enfrente mío?
1: Claro, hay que probarla.
3: Rápido lo haces.
1: Así, nivel.
3: Nivel, Maribel.
6: Qué rápido lo haces. ¿Qué? Es súper incómoda, tía.
7: Què va? És que és la millor, jo faria exactament el mateix. Joder,
6: no. Com li d'estar preparant el sushi dient, ui, que ràpido lo has.
7: Uf, lo haces muy rápido, ¿no? I el senyor, uau, vas a flipar-la, perquè té aquesta vibra.
6: No, el senyor té TDAH.
7: 100%.
8: És el més loco.
6: Ell s'ha xufat tres monsters.
7: És com un cunyau.
6: Sí, sí, és fantàstic, el senyor.
7: I clar, i la Batllal, que és una buddy disfrutona, això li funciona més que, vam, un tot d'un lápiz.
8: A més, com que tot el que li pregunten és sobre menjar, ella aprofita també per donar una mica de consell i parlar de com és la seva alimentació.
3: Pues necesitas sobre todo priorizar alimentos con muchos nutrientes, mucha proteína y comer limpio y no caer en información absurda que nos meten en la cabeza como no comer carbohidratos por la noche. Yo me como un boniato entero cada noche y cuando lo como me despierto más rajada porque descanso bien, duermo bien, me bajo el cortisol y me pongo un crims. Y ya me quedo frita.
6: ¡Un crims!
7: Y se queda frita.
6: ¡Ay, qué mona!
8: Ella, me encanta crims. Sempre ho diu a les entrevistes que per dormir es posa el Carles Porta. Ella és super fidel al Carles
6: Porta. Bueno, tu poses el seu vídeo menjant, ella...
8: Exacte. Un bucle.
7: I llavors encara es porta, es posa el loft.
8: Sí.
6: Hola. I així es tanca el cercle.
7: Claro.
6: Clar.
8: És el capítol d'avui, que segur que li agradarà molt. Recordem també que ella ha tingut polèmiques amb el tema cos, amb el tema menjar, però a mi m'agrada que parli tan naturalment com i desmenteixi bulos de carbohidrats abans de dormir.
6: En
8: no,
6: aquest
8: tal.
6: Sentit, sí. A mi em fa por perquè ella ha penjat moltes instastories problemàtiques i quan has dit que parlaria de menjar he pensat, ui, a veure sí, per on va. Yeah. Però veig que no, veig
8: aquí
6: que bé.
8: Aquí se la veu bastant natural.
6: Aquí molt bé.
7: Però perquè llavors té aquesta vibra de voler fer sempre el que li dóna la gana. Llavors això és guai que ho transmeti. Ara bé, hi ha coses que potser són més complicades de gestionar.
8: Bueno, i que també diu, no feu consell, no feu cas a consells absurds i no sé què.
6: I dona més consells?
8: Sí, de fet, ella segueix la seva línia editorial y aprovecha para donar algún consejo de beauty.
3: Gente que no se come la piel del pescado. No lo entiendo. Las niñas que se gastan no sé cuánto dinero en colágeno tal y luego no me como la piel del pescado. Amor, la piel del pescado tiene más colágeno que todos los suplementos que te puedas comprar en donde sea. O sea, comeros la piel del pescado porque bien para el pelo, bien para la piel, bien para las uñas.
8: Jo he trobat que està molt bé que el consell no sigui compreu-vos aquesta crema supercara, sinó en plan, doncs mengeu-la.
6: Menja't la pell del, sí, del peix.
7: El que me sorprèn és com el format. Aquest està menjant sola, amb tot de càmeres.
6: Jo trobo un punt incòmode, potser.
7: Sí, o sigui, no se la veu gens incòmode, però sí que és veritat que potser un altre artista li costarà més dir que sí, perquè a mi, per exemple, em faria molta vergonya menjar.
6: I més menjar. Perquè és que...
7: davant de càmera, saps?
8: No, perquè entenc que el vibe és com si tu estiguessis tenint una cita amb la batlla, yeah, yeah, saps? Llavors, però sí, potser faltaria alguna persona allà. He posat, ella odiaria la veu de la Maria Pombo, perquè, bueno...
6: Ah, sí, bueno, clar, ella veure's skincare, si es pot menjar una mica de pallaringa de peix, no li acaba de funcionar, segurament.
8: Sí. I atenció, perquè ella diu que també vol provar una cosa que es diu polinucleòtids, que potser, per aquest nom, no sabeu què és, però atenció.
3: Todavía no he probado los polinucleótidos, es decir, el semen del salmón, pero definitivamente se va a probar.
6: ¿Qué?
8: El semen de salmó.
6: Ai, no, ara estic incòmode, veus? No m'ho esperava.
7: Semen de salmó.
8: Jo he llegit que va molt bé per la pell, hidratació, per regenerar el col·làgen.
6: Però és semen de debò?
8: És semen de debó.
7: I només, sí, de salmó?
8: Bueno, clar, ella diu, entenc que és com, són com els ous dels peixos,
7: sí,
8: aquests.
7: El caviar, bueno, no?
8: Sí, és bastant... Bueno, sí, però com el que et posen també al sushi, que són com vermells, saps?
7: Ah, vale.
8: Són ous de salmó, ah, també. Sí?
6: Bueno. A veure. S'obté mitjançant processos de purificació generalment a partir de l'ADN extret de peixos com el salmó. Això no té per què voler dir que sigui
8: esperma. Jo he dit que es pot menjar cru, fregit o amb sopa. Clar, llavors no sé si tens una sopa amb el semen del salmó per allà.
6: No, perquè si tu pots menjar fregit...
8: Ja, yeah, ho haurem de provar, no sé.
6: Cadenes moleculars derivades de l'ADN, eh? També, però, a veure, no ho sé. No ho sé, a mi m'ha sorprès, això.
8: Ho haurem de preguntar a la Batgel.
6: Sí.
8: Però, bueno, ella, tot i haver deixat de ser el pussy que mana, durant l'entrevista ens demostra que segueix sent igual de catalana i quan li pregunten coses, ella fa moltes referències a Catalunya, com, per exemple, quan li pregunten per el seu plat preferit.
3: Lo primero que me viene a la cabeza es un plato que creo que es... muy catalán. Se llama fideos a la cazuela. ¡Oh! Y básicamente son fideos. Pueden llevar costillitas, salchicha, llevan un sofrito de tomate, de cebollita. Y me encanta cómo los cocinan tanto mi padre como mi madre. Y...
6: res com uns fideus a la cassola. Jo demà vaig a Massorrent, un esdeveniment que fa el Bar Bocata, i el menú hi posa fideus a la cassola, i en el moment que ho vaig veure, se'm va erissar la pell, eh?
8: Pèls
6: de punta.
8: M'encanten els fideus a cassola.
6: Molt bons.
8: Ma mare els fa molt bé. Això i l'escudella de Nadal. Vosaltres quins diríeu que són? O sigui, quin plat diríeu si us preguntessin el vostre preferit cuina catalana?
6: El fricandó, 100%. M'encanta el fricandó. La meva àvia fa el fricandó boníssim.
7: Sí, el fricandó és molt xulo. I si no...
6: la sípia.
8: Sípia com?
6: Farcida, crec. O calamars,
8: sí,
6: farcits.
8: Com... sí, vale.
6: I el teu, Albert?
7: No sé, ho estic pensant. A mi és que... m'és igual, tot.
6: Tu un pokeball.
7: No, ojalà. No, a mi que... és que literalment no tinc cap plat preferit, el que me posis davant. Rotllo, m'agrada tot.
6: Molt bé.
7: Poques coses no m'agraden. El que m'agrada molt és el vestit de Givenchy vermell que porta la Batgel en aquesta entrevista.
8: Ah, sí, està molt xulo també, així com apretat, sí.
6: Què més li demanen?
8: També li pregunten sobre el seu primer record cuinant i ella parla de la castanyada.
6: Oi!
3: Primer recuerdo en la cocina es con mi abuela haciendo panellets. El 31 de octubre tenemos esta tradición de la castañada que se comen castañas, boniatos y panellets, que son estas bolitas como una especie de mazapanes que pueden ser de piñones, de coco, hay de muchísimos sabores. Y el primer recuerdo que tenemos con mi abuela...
8: que els panellets em fan un fàstic horrorós.
6: La pregunta s'escolta com li fan o està escrita, vaja, en el vídeo?
8: No, o sigui, en cap moment s'escolta ningú més que ella i el chef. T'has d'imaginar la pregunta.
6: Val.
8: Bueno, al principi ella diu...
6: Mi plato, sí. Val.
8: Com que s'entén, saps?
7: És que ella és molt catalana, perquè la veiem com si fos una plàstica mas i és mentida, en plan ella...
6: Bueno, és una plàstica mas, però catalana.
7: Clar, però és fantàstic.
8: Sí. A vegades se li oblida que és catalana, també, ho hem de dir.
7: Quan?
8: Quantes cançons en català té?
7: Bueno, però una cosa no treu l'altra.
6: Sí, de fet sí que ho treu. De fet sí.
7: Mira que
6: Albert,
7: catalana, eh?
6: De fet, és català qui parla català, no qui diu m'encanten els panellets, perquè si no el que està fent és folcloritzar.
7: Però ella no ho fa en plan folclore.
6: No, ja ho sé que no ho fa.
7: És la seva realitat, rotllo. La seva vida és aquesta, és una tia de Vilassar catalana. Igual que quan parles amb qualsevol... O sigui, amb amb la música també, per exemple, que veus que és supercatalana.
6: Bueno, però ella canta en català.
8: Podria haver sigut folcloritzar, però en aquesta entrevista almenys...
6: No, jo no ho noto, sí, 100%.
7: És zero folclore, ella. En plan, si hagués nascut a un altre puesto, li sobraria tres cojones dir-ho, en plan, rotllo, pues el meu plat preferit són, jo què sé... Les arepas, saps?
8: Ja,
7: que li sudaria, que sí, és sí. Simplement una tenia sincera i és el que ha viscut i el que m'ha amat des de petita.
8: Total. Una altra cosa que ella no s'oblida mai de mencionar a totes les entrevistes és la Rihanna, perquè sempre que li pregunten quina col·labo t'agradaria, qui t'agradaria conèixer així en plan superstar, ella diu la Rihanna. I aquí li pregunten que què li faria la Rihanna si la tingués de convidada a sopar a casa seva.
3: Si viniera Rihanna a cenar a mi casa, pediría, no cocinaría yo, desde luego. Querría para ella lo mejor de lo mejor y no lo dejaría en mis manos.
6: Ah, molt bé. Per tant, contractaria un chef, vull entendre'm això.
8: Sí. Bueno,
6: segurament.
8: Clar, ja té dinerita, saps? Llavors,
6: sí, sí, sí.
8: Ho pot permetre. Qui portaríeu vosaltres a sopar a casa vostra? Si poguéssiu triar qualsevol persona.
6: De tot el món?
8: De tot el món.
6: Segurament, no sé per què he fet la pregunta a tot el món, perquè jo només tinc referents catalans. Però, tu?
7: A la Rosalía. I demanaria un globo.
8: A ver, i què li que demanaries al globo?
7: No ho sé, però no li cuinaria tampoc. Perquè imagina't que la intoxico.
6: Ah. Viva o morta?
8: Pot ser viva o morta, va.
6: Jo, Mercè Rodoreda.
8: Hola.
6: Perquè l'estimo.
8: Yeah.
6: I tinc moltes preguntes per ella.
8: Seria per una tant, entrevista sí. Més que un sopar.
6: Sí, seria molt incòmode perquè seria ella odiant-me i jo sense parar de preguntar-li coses que tinc.
8: I què li cuinaries?
6: Fricandó.
8: Ah, fricandó.
6: El meu plat preferit, no? Si la vull conèixer, m'ha de conèixer ella a mi també.
8: Tu tens la recepta de fricandó.
6: La meva àvia, sí.
7: Potser ella no et vol conèixer.
6: No, em conèixer.
7: Potser ella no et vol conèixer.
6: Ella probablement no em vol conèixer perquè recordem que ella és profundament racista i jo sóc woke.
7: Clar.
6: Llavors, hi hauria aquesta petita diferència, però bé.
7: De lligar a la cabina.
6: Per què està tan dur amb mi? T'estàs passant amb mi.
8: Pobre senyora.
7: És que he imaginat a la Mercè Rodoreda així.
6: Avui t'estàs passant
7: atada. Amb mi.
8: I la gala donant-li el fricandó així.
6: Sí. O sigui, avui heu decidit fer moving els dos, a fer-me moving, no? Entenc.
7: No
6: que sapigueu
7: moving.
6: Que és misogini, això. Soc l'única women aquí.
7: No és bueno. Moving, a més.
8: Per mi el resum de l'entrevista és que ella està fantàstica i a més ens acaba donant un consell... Perquè sí, perquè li ve de gust.
6: Ah, sí?
3: Compartir és viure, i viure és estimar.
6: Ah!
8: I puny.
6: En català!
8: Sí.
6: Mira, molt bé, veus? Aquí m'ha sorprès, tu, nena.
7: És que ella sempre sorprèn. Sempre té un as sota la màniga.
6: Molt bé.
8: Us ha funcionat aquest format de...
6: Doncs mira, he de dir que m'ha agradat. Saps qui més l'ha fet?
8: Abans ho he mirat i hi havia artistes com llatinoamericanes i tal, però no m'he quedat amb gaires noms perquè no està molt al cas d'això.
7: La Julieta ho va fer amb la Berta Roca fa unes temporades.
6: Sí, bueno, i va ser la pitjor experiència de la seva vida, ho expliquen sempre les dues, és molt bèstia.
7: A mi m'agrada... Sempre un pas endavant.
6: Ara, Arnau, moltes gràcies per passar per Love i explicar-nos tots els detalls d'aquesta petita entrevista. Et deixem amb una persona que probablement és la que tu portaries a sopar a casa teva, la Maria Jaume.
8: Total.
6: Pot ser, oi?
8: Pot ser.
6: Va, et deixem amb els teus besos i de seguida fem una mica de meditació guiada. Sí.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Presentem les novetats discogràfiques més refrescants. Belén Natalí, Leire Martínez i Sofia Gavana. I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
0: Si saps on vols anar, Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
3: Dues hores de programa.
2: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Això és el Love. Amb Gala Castelltort no te acerques, i Alberto Gadel. Aquí págate. ICAT. En tu vida provaràs disc.
4: Passen dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Soc l'Alberto Gadel.
5: Jo sóc la Gala Castelltort, que estic a l'altra banda de l'estudi, en una mena de puffs que tenim aquí.
4: Uh-huh. He muntat una mica de llit, una mica de llum blava, perquè toca canviar de mood 100%.
5: De fet, el que toca és fer innovació radiofònica, perquè, família, avui estem fent història.
4: Aprofitant que ja ha arribat el final de curs per algunes persones i que està a punt d'acabar-se per altres, és a dir, doncs hi ha TFGs, hi ha treballs, hi ha cursos, etc., que estan a punt d'acabar, he decidit que avui us ajudaré a gestionar l'estrès i l'ansietat que tot això pot arribar a provocar. A mi, després de molta pràctica, el que em serveix és fer una mica de meditació abans d'anar a dormir o al despertar-me. Però us proposo diferents tècniques que he provat per a veure si us serveix alguna, d'acord? Proposo unes idees. Mira, un exemple d'això és un dia al casal d'estiu on treballava que els meus babies estaven completament desquiciats i no sabia com tranquil·litzar-se i vaig descobrir que teníem un pot de bufet bombolles com el que té la Gala allà sobre.
5: Ah, sí que en tinc un, l'agafo.
4: Per exemple, i si algun dia estàs estressada i no tens idees, pots posar a fer-te bombolles, que he buscat a internet i és 100% verídic que funciona a controlar el sistema nerviós.
5: Bueno, perquè...
4: Entre que bufes, et concentres en la bombolla, etc., tot funciona. Però bé, comencem amb tècniques que sí que funcionen millor. Tècnica de relaxació. Tu les hauràs d'anar a provar, em vale, Gala?
5: Jo de moment estic fent bombolles.
4: Perfecte. Per...
5: per
4: anar escoltant-me.
5: Clar, sí.
4: Tècnica de relaxació Jackson.
5: Jackson.
4: Aquesta la va desenvolupar el metge...
5: Michael.
4: No. No sé el nom. Es diu Jacobson, de cognom, als Estats Units. És de les tècniques més conegudes que existeixen i la conec perquè és de les primeres que t'apareix al TikTok quan demanes consells de relaxació al seu buscador perfecte. Funciona simplement tensant i destensant els músculs del teu cos i diu que està provat que un cop tensat i destensat el múscul, aquest encara estarà més relaxat.
5: Què he de fer? Apretar el cos?
4: El cul, per exemple, veus?
5: Ah, jo ho faig sempre, això!
4: Vale, doncs, és una de les tècniques de relaxació. Tu has d'anar tensant i destensant perquè després acaba més destensat que abans de tensar-lo.
5: Ala, jo això ho feia inconscientment abans d'anar-me'n a dormir, que jo penso, perquè faig twerk abans d'anar-me'n a dormir. Resulta que només era una petita Jackson.
4: Literal.
5: Que bona.
4: Sí, ella és perfecta. Aquesta tècnica funciona en tres fases, vale? Si la vols fer correctament... La primera és destensar i detensar els músculs per sectors. És a dir, jo començo, per exemple, per la cara i faig com el gest aquest de fruncir el senyo i llavors aguanto la tensió uns 10-15 segons i destenso. I així vaig repetint algunes vegades, normalment 5. I vas com per fases, no? Com la cara, els punys, jo faig les tetes perquè m'encanta. Llavors, un cop destensada sencera, repasso mentalment totes aquestes parts del cos que he treballat i comprovo si realment es noten destensades i si veig que hi ha alguna part que li costa una mica més, li fot una mica més de canya i ja està.
5: Ho notes, eh?
4: Sí, es nota moltíssim.
5: Molt bé.
4: I finalment intento entrar en aquest estat de consciència i de calma que m'haurien d'haver portat els exercicis. A vegades tot això ho amaneixo amb una mica dona alfa de YouTube i m'imagino que sóc a la meva platja preferida, despullada i completament despreocupada pel fet d'estar flotant en una roca enmig del no-res, que a vegades això t'atrapa i et provoca una mica d'incertesa vital.
5: Ah, vale.
4: Aquesta és la tècnica número 1. Passem
5: aquesta
4: a la 2.
5: Aquesta m'agrada molt.
4: L'he titulada La regla d'en Benson.
5: La regla o la rela?
4: La rela.
5: La relación.
4: la relaxació.
5: Ah, vale. Estic flipant jo ara, eh?
4: Aquesta és una que pensava que havia inventat jo fins que un dia, avui, vaig decidir investigar una mica i vaig llegir que el fucking Benson...
5: Se t'ha avançat.
4: Que és, sí, un puto doctor dels Estats Units, ha decidit que l'havia de registrar abans.
5: Bueno, a quin any això, ho sabem?
4: No ho sabem, però segur
5: potser
4: que fa...
5: Sí, fa 300 anys.
4: Segurament el 1500 aprox. És la cosa més senzilla del planeta i, de fet, pot semblar una mica de boja i tot al principi. Bàsicament consisteix a trobar un lloc còmode i segur per poder fer el que et doni la gana sense sentir que et jutgen. El temps és variable segons les ganes, realment, la mandra i el cringe que et pugui arribar a fer. Tu tria una paraula i la repeteix en veu alta i a un ritme tranquil, com si fos una mena de mantra. Pot ser qualsevol cosa la que tu triïs, fins i tot... És que floreta... Jo ho faig amb floreta, però pot ser qualsevol paraula del món.
5: Pilota.
4: Amanida.
5: Però què he de fer? Dir un bucle pilota.
4: Tia, repetir-la, però en un ritme... En plan, pilota, pilota, pilota. T'ho prometo que funciona de veritat. Jo amb això m'adormo. Sí.
5: Pilota, pilota, pilota.
4: Sí, però no
5: més
4: així.
5: Més lent, eh?
4: Clar, has de fer-ho
5: pilota,
4: chill.
5: Pilota, pilota.
4: Clar.
5: Uf, que incòmode aquest.
4: És una mica, però bé, l'altra opció que t'adono és imaginar-te una cosa que es repeteix. A mi personalment, per exemple, em serveix imaginar que li trec els pètals a les flors que em vaig trobant com una petita princesa, com el m'estima, no m'estima, m'estima, no m'estima. I sempre acaba sent no m'estima i trec.
5: Ai, no, això és que t'imagines malament les flors. Clar. Mira que si te les imagines li pots posar un pètal més, eh?
4: Per això em busco un altre que tingui més pètals.
5: Ah, val.
4: Aquesta cosa de sentir que tens les coses de control fa que tota la resta del món s'apagui per complet, i una petita dada és que aquesta tècnica la comparteixo amb en Mama Duixa.
5: A veure, això com ho saps, aquest dato?
4: Perquè un dia estàvem parlant de la vida i vam acabar parlant del tema de relaxar-se.
5: Ah, molt bé.
4: I vam parlar d'aquesta tècnica. I ara passem pues, a una altra tècnica que sí que és la que a mi em funciona i la que a mi m'agrada i la que avui li dedicarem molta estona. Si voleu, companys del Loft, passar un bon moment de relaxació, podeu entrar a l'estudi i estirar-vos en aquesta...
5: Al costat meu, al meu costat.
4: Al meu centre de meditació que he creat
5: aquí.
4: Com
5: es dirà? Yacificadora? Què?
4: No, yacificadora no.
5: Ah.
4: No ho sé, ara ho penso.
5: Relajadora Pro Max.
4: Hola, Lofties.
5: Hola, Lofties. Ai, mira, en Pep Saula i tot bé.
4: No hi cabeu aquí.
5: No, home, doncs ara m'emparto, nois.
4: Aparteu-vos, seieu-vos. Aquestes miniactivitats serveixen simplement per desconnectar una mica el teu cap i sentir que estàs present i valores les coses al teu voltant. És tan simple com això. I ara passem a la meva preferida i a la que més em funciona, que és la meditació guiada.
5: Uf, pelos.
4: En soc un usuari des de fa unes setmanes, però no n'he trobat cap que estigui en català. Si necessiteu alguna vegada seguir una meditació en català, us podeu guardar aquesta secció per cada nit de la vostra vida.
5: Com ho deixo, Albert? No m'agrada gaire aquesta idea, eh?
4: Per tant, crec que podem començar.
5: Perdó, sé que no haurien de riure, però és que l'estampa és maca, eh? L'estampa.
4: És perfecte, l'estampa. Benvinguts al que sembla ser la primera meditació guiada en català. Aicat. Jo sóc el professor Alberto Geisen, llicenciat per un curs online que vaig trobar a les 3 de la matinada, un dia que no podia dormir. Això ja no és el Loft, família. És el podcast Meditació Gaiada. Busca una posició còmoda per gaudir d'aquest moment històric, un lloc on puguis sentir-te tu mateixa, on sàpigues que ningú et molestarà. La posició corporal també ha de ser còmoda. Estira't. Permet-te't desconnectar de les teves preocupacions durant un ratet. Prohibit pensar-hi durant una estona.
5: Mira, ara que hagis dit això, perdona per tallar-te, però m'has fet pensar en totes les meves preocupacions.
4: Sol passar, no passa
5: res. S'ha fet l'efecte contrari del que estàs buscant.
4: Bueno, és que ja potser té això, la meditació, que és, saps? Com de cop i volta una cosa intrínseca que fas veure que no, però estàs gestionant.
5: Ah, val.
4: Recuperem el mood meditation. Un cop trobada la posició, sent el pes del teu cos, agafa consciència dels punts que toquen amb el terra, com per

0: La respiració. L'aire entra pel nas. Jo tinc l'envà, que resulta que està vivint en català, desviat, i aquest pas sempre em costa una mica, però no hi ha excusa. Tu, carda una bona esnifada i cap a dintre l'oxigen de la sala, vale? No hi ha cap problema, tu fot-li. Observa com entra i surt del teu cos tot aquest oxigen. No forcis res, estigues atent. Quin és el ritme natural de la teva respiració?
1: Encara estem parlant de respiracions?
0: Tira-me-la a la següent de la meditació. We are a beach. Som a la platja.
2: Oi.
0: La teva platja prefe. Arribes a la sorra i et treus les sabates. És una platja de sorra fina, d'aquesta que se't fot per dins el tanga. No passa res. Aquest és un problema del futur que recordarem en el moment que ens abaixem al banyador i sentim el soroll de les pedretes contra el terra. Passem d'això i tornem al present.
3: Alberto, estem en una platja nudista.
0: No, te treus el tanga a casa. Per això la sorra cau al terra i sona.
1: O sigui, crec que falta comunicació.
2: És la primera, no sé què
1: és. És la primera, la segona sí, millorarem, intentarem intervenir menys.
0: Va, torna'm a enxufar l'onda alfa.
4: En tot això ja... Està bé que es deixin coses al producte de la imaginació,
0: clar,
4: no?
0: Us deixo llibertat perquè podeu imaginar-vos-ho.
4: Una mica de fantasia en la meditació.
2: Et treus el tanga, o sigui...
0: Però he dit que serà un problema del futur. Va, carda'm a l'onda alfa una altra vegada. Passem d'això i tornem al present. Encara no t'has estirat a la platja.
1: Encara posem el tanguita.
0: Sí, anem amb el banyador posadet, el nostre pareu. Com collons us estigueu imaginant que esteu a la vostra platja preferida de sorra fina. Et plantes davant l'horitzó. Feia temps que no allargaves tant la vista. I tanques els ulls per sentir-la. La fressa de les onades del mar. Fas una respiració profunda una altra vegada.
1: Com a mínim llegeix bé. O sigui, ja no et demano res més, però...
0: És que era una broma, però no. Torna a la onda alfa. Una respiració profunda, una respiració de brisa marina, que clarament és molt millor que el vapor strawberry ice que et vas fotre el cap de setmana passat. I que et recordo que has de treure del teu bolso perquè ja no funciona. I si funciona, fes-te un favor a tu mateixa. Una onada et travessa els peus. L'aigua encara té aquest fred glacial tan característic del nostre mar. Te'n recordes de te mare?
1: A veure... I si no en tinc, bro? Doncs
0: pues la persona que t'ha vulguis cagar.
1: Bueno, doncs pues digues això.
2: Jo és que m'he quedat amb lo del tanga i ara la mare, o sigui, està sent molt raro tot, eh?
0: Tornem al present. Has deixat la teva tote bag amb el llibre, les claus i les ulleres una mica més enrere. T'ho hauran robat. Et gira ràpidament i veus que segueix tot allà. Uf. Destensada màxima. T'hi apropes lentament. Sents la brisa marina fresca a l'esquena i t'estiràs boca amunt.
1: Molt bé aquesta, Sam, la veritat. Bravo, eh, Sam?
0: El sol no et molesta perquè encara és aviat al matí i un cop estirada t'adones que tens el cor accelerat. Potser hauríem de fer una mica més d'exercici, et dius a tu mateixa. T'has quedat adormida. És el que té, no està acostumada a matinar. Que et cardes alguna migdiada involuntària abans de les 11 del matí si te lleves abans de les 7. T'estires i recordes on ets i què fas aquí. I repeteixes una respiració profunda.
1: Hòstia puta.
0: Estàs present i sents els peus humits. És estrany, perquè no recordes haver-te col·locat tan a prop de la vora del mar i pel que saps, el Mediterrani no té aquestes pujades i baixades de marees. Aixeques la mirada i et trobes el gos del teu ex.
1: A veure... Però és meditació, això? O com generar-me angoixa?
0: Per sort, no t'ha pixat els peus. Simplement els ha xupat una mica. El record...
1: Ara és porno, tio.
0: Fa estona, que és porno. El record del seu pare.

0: Creu el pensament.
1: Albert,
0: me passa.
1: Però una cosa, ens vas prometre que era meditació guiada.
0: Que no,
1: això.
0: Que no, que això no. Onda alfa. I et tranquil·litza. Com cada dia serà el teu exsogre simpàtic i que encara a vegades li pregunta per tu, fa la típica pregunta de com li va, que ell respon, no ho sé, perquè esteu en contacte zero de forma unilateral. És a dir, ell l'està fent, però no sap que és una norma. Simplement li ets igual.
1: Què està passant?
0: Tranquil·lament busques aquest pare. El busques el seu pare per la sorra, per poder saludar-lo.
2: S'està convertint en un malson, això.
0: Et trobes el teu ex.
1: La música no acompanya tampoc.
0: Me sentiu? Et trobes a l'ex.
1: Ah, vale. Vale.
0: Amb la nòvia nova.
1: Amb la nòvia.
0: Ràpidament recull les coses, la bossa que no t'han robat, la tovallola, una samarreta que creus que és seva, les teves havaianes noves que t'han fet llaga, tot de forma una mica atropellada per l'adrenalina de la situació. En el fons t'agrada, perquè et sents la main character.
1: I el tanga?
0: El tanga el dus posat, encara no te l'has tret, vale?
1: No sé, com que m'he trobat a l'ex, em pensava que havíem de recordar vells moments.
0: Amb aquest esverament, el gos interpreta que esteu jugant i comença a bordar. Tu intentes relaxar-lo, però fa l'efecte contrari i t'acaba muntant la cama. Tot molt incòmode.
1: Ah, o sigui, et folla el gos al final, joder.
0: Òbviament, el teu ex ja és aquí, amb la nova nòvia, intentant calmar la situació, i amb l'adrenalina del moment no ho penses. Fas cas al teu jo més personal i li deixes anar una hòstia que el deixes distret. El gos es calma i tu marxes. Arribes a un banc del passeig marítim i t'hi asseus i et comences a barallar amb aquesta sorra. No és la nova nòvia, és la sorra fina de la platja, per treure-te dels peus. Respires i tornes a mirar l'horitzó. Estàs contenta de qui ets, d'haver triat el que has triat fins ara i d'haver-li girat la cara a un capullo. Ets com una petita superheroïna. Caminant pel passeig, tornes a sentir la brisa marina. Aquesta vegada, una mica menys freda. Notes que t'has cremat una mica, però això serà un primer moreno que apreciaran les teves amigues al bar. I per fi, llences el vapor Strawberry Iced a la primera paperera que trobes. Abans de llançar-lo, proves de xuclar-lo una mica.
1: Molt bé aquest efecte, la veritat.
0: No fos cas que desaprofitessis cap puff. Ara que ja ho tenim tot enllestit, recupera la temperatura de l'habitació actual, on siguis. Nota una altra vegada el contacte amb la superfície on et trobes. Mou lentament els dits, els peus, fes una última respiració.
1: I està ben intocament.
0: Molt profunda. Quan et sentis preparada, obre els ulls, els tres. Gràcies per dedicar-te aquest temps.
1: No, t'ha dit els tres?
0: Em porta't aquesta situació.
1: Obre-la, no, perra!
0: Espera un moment, que encara no m'he acabat de meditar. Emporta't aquesta sensació de calma a la resta del teu dia. I si al despertar i al reconnectar amb vosaltres veieu que no us ha funcionat, us recomanaria fer-vos un dit, però no m'ho deixen dir ni recomanar. Per tant, podeu repetir la secció i recuperar-la a Spotify o a 3Cat. Ja està, ja podeu...
1: Ah, podem fer review?
0: Ja podeu tornar al present, si voleu.
3: Heu respirat tant, eh?
0: Heu respirat molt, no?
1: Jo gens, la veritat. Jo he respirat pitjor que de normal i sóc asmàtica. Vull dir que era problemàtic realment el que estava passant aquí avui, eh?
0: Era perillós per la integritat de la gala.
4: De fet, he de dir que el d'avui és històric no només perquè és la primera vegada, crec que ho hem de recordar, per si algun oient s'ha connectat...
0: A mitja meditació.
4: Exacte. La primera vegada que es fa en meditació en català en directe a ICAT.
5: I jo crec que l'última també.
4: I a més t'he de dir que també hem fet un altre rècord. Crec que és de les seccions més llargues que s'han fet aquí al blog.
0: No.
1: La Jana, lluny de fer meditació, s'ha posat a comptar els minuts que portàs de secció i ha enviat aproximadament 3 missatges. El primer recordant que passaven 13 minuts. El segon recordant que passaven 15 minuts 30 i fa 2 minuts ha dit que n'havien passat 17. Per tant, portem 20 minuts de secció. que han servit per relaxar a un total de 0 persones.
3: No, hem ficat tots, hem connectat.
6: Bastant poc relaxada, perquè...
3: Perquè no m'heu fet cas, m'haguéssiu escoltat.
6: No, Alberto, tenim aquí el col·laborador, a fora el convidat.
1: Se'ns està tirant l'escaleta a sobre.
3: Pues vinga, va, us poso una mica de mosca i detalles.
5: Col·laborador, que avui venia pressa perquè després ha de marxar.
3: Una mica de mosca i tallets per acabar de connectar amb nosaltres mateixes i seguim el Lofa.
5: Vinga, va, som-hi.
7: El tonteo...

0: Això és el Loft.
1: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Filma el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.

0: bonito.
1: Si sents això, és que vius el Love.
0: Ja et faig tall.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: Família, 3 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
3: La Gala Castelltort.
2: I avui ens visita el peixet compartit de Catalunya, el nostre productor musical de confiança, Pep Saula, com estàs?
4: Molt bé, què tal? Com estem? Jo molt relaxat, la veritat.
2: Més relaxada que mai, fent bombolletes d'aquestes.
4: Després d'aquesta meditació tan kafkiana, per dir-ho d'alguna manera, molt bé, molt bé. Mira, ara pensava que em fa gràcia perquè em presenteu com el productor musical de confiança i mai hem parlat de producció musical, realment.
2: És veritat, sí, potser hauríem de canviar-ho.
3: D'història de la música i hem parlat d'absolutament
4: tot. De tot el que faci falta.
3: Doncs comencem, si vols.
4: Sí, jo per això avui he portat el meu laptop, el meu ordinador, i parlarem avui de com produir una cançó.
2: Oh, nervis.
3: Perquè el productor què és, exactament? Perquè per mi és la Jana, la productora, saps?
4: Val, mira, el productor d'una cançó vindria a ser una mica com el director d'una pel·li. És una mica la persona que supervisa tots els processos artístics i de creació. De fet, mira, ara aquí a Catalunya recentment s'ha creat la primera associació de productors de l'Estat, que és el CPMIC, el Col·lectiu de Productors i Productores Musicals Independents de Catalunya, i segons els seus estatuts, segons ens ha dit la gent del CPMIC, productor o productora musical és qui lidera i pren decisions sobre els diferents processos tècnics i artístics que contribueixen a la creació de fonogrames, o sigui, d'archivos.wav, i altres projectes on la música n'és part essencial. Dit això, avui us parlaré sobre com produir una cançó, i per no tenir problemes de drets d'autors i mandangues i tal, ho farem amb una cançó de Sexeni. De pas, doncs mira, autopromo.
2: Molt bé.
4: Us explicaré una mica com van fer la cançó de La Faràndula, val? I tot va començar amb una nota de veu, val? Us ensenyo, mireu, vull dir, podeu punxar la imatge del meu ordinador, val? I aquí veureu com amb una nota de veu del meu iPhone comença la cançó. Estic jo cantant a sobre d'una guitarra i d'un bucle, d'un bombo sonant en bucle. Escolteu.
5: 1, 2, 3, un rellotge trencat dona l'hora 2 hores al dia i em va despertar.
4: Nota de veu del 7 d'abril de 2024.
5: Seguia i es va desfassar i patia i patia.
2: I aquí hi ha tota la cançó gravada.
4: Això és la primera idea de la cançó. Val? De fet, aquí al final de la nota de veu es veu aquí com canta la tornada, no sé què, això són les primeres idees que teníem. I no sabíem com continuar després de la cançó i se m'acudeix això.
5: I pan per tarà, tan ta tarà ta ta ta ta to tan toro tarà, algo d'aquest estil.
4: Algo d'aquest estil. Val? Així és com comença una cançó, sempre a partir d'una primera idea feta, doncs, això, amb potser un parell de coses de percussió i una guitarra, un parell, vull dir, és algo molt primigeni. I a partir d'aquí, un cop vam tenir aquesta idea escrita, va ser on vam començar a produir la cançó i vam muntar totes les capes que en conformen l'esquelet. El primer que vam fer va ser ficar-hi una mica de percussió, una mica de bombo i una mica rumbero reggaetonero. Val? Després damunt li fiquem un baix. Bueno, aquí des de la ràdio no sé si sent gaire el baix, però bueno, una mica de guitarra espanyola rumbera, uns sintetitzadors.
2: Què és un sintetitzador?
4: Mira, un sintetitzador és una espècie de teclat que en comptes de sonar a piano o a orgue o a tal, genera sons a partir de formes d'ona i tal. És una cosa bastant fric.
2: Val.
3: I una pregunta, això que ens estàs ensenyant, aquest programa, tu això ho has gravat, el que se sent, o és com un soroll que... O sigui, és un so que no existeix com a tal?
4: Hi ha una mica de tot, per exemple... El so de bateria que estàvem escoltant, el bombo, el pum-pa-pum-pa-pum, sí. Aquest, això són samples que jo he agafat d'internet, val? He agafat aquest so de bombo, aquest pum, val? D'aquí. Val? I l'he ficat aquí, l'he repetit i l'he ficat amb el patró que he volgut.
3: Vale.
4: Després, en canvi, per exemple, la guitarra la va gravar el Marc, el guitarrista del grup, i sona així. I és això d'aquí.
2: Vale.
4: A partir d'aquí anem muntant totes aquestes capes i, ostres, de sobte ja tenim un esquelet. Ja s'entén alguna cosa, no? A partir d'aquest esquelet és on comencem a vestir la producció. I una cosa que és una tècnica que a mi m'agrada molt és anar cantant la cançó i d'una manera super em sap greu la paraula, però una mica autista, anar dient i parlant sol i expressant les idees sonores amb paraules. De fet, aquí, una nota de veu del mateix dia, vull dir, del 7 d'abril a les 12:57 de la nit... Vale, vaig dir, ai, aquí per què no fiquem com uns ei, ei, no sé què. I si us hi fixeu, i anem aquí al principi de la cançó, val? I això.
2: Hola, sí que sona de fons. Això ja és a la cançó de veritat.
4: I això ja és a la cançó de veritat. I hi ha moltes més idees aquí. Trrrr. Val? Trrrr, tu diràs, què és això de trrrr? Pues és això d'aquí. Exacte, i és com... Intento començar sempre a partir d'idees de la veu.
5: Aquí entra ja algun...
4: Entra la bateria, tal. Això és molt graciós. I això són efectes d'aquestes que faig rotllo... S'ha sentit molt poquet, perquè els baixos es senten poc a la veu, però...
2: Va. Que xulo.
3: Ja, yeah, que graciós.
4: Etcètera. I així és una mica com es comença a vestir una cançó. Clar, de només tenir aquest esquelet que teníem abans a muntar-hi totes les altres capes, comença a sonar molt més gros tot plegat. Espera, aquí encara ja veus i no vull arribar a les veus encara. Veu que hi ha palmes. No?
3: Aquestes palmes, per exemple, són de veritat?
4: Aquestes palmes són... Hi ha una barreja d'un loop, un bucle de palmes que vaig trobar per internet, que és això d'aquí. Val?
2: Val.
4: I està barrejat amb jo al menjador de casa a les 3 o les 4 de la matinada fent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preses de palmes. O sigui, us heu d'imaginar jo a les tantes de la matinada fent això.
2: Estic
4: flipant. Ja us he dit que és una cosa bastant random.
2: Sí.
4: No? I així, una mica, de mica en mica, es va construint la cançó. Què és el que ens falta ara? La veu.
2: La veu.
4: La veu. I la veu sona així. Anem a escoltar la veu sola.
6: Taràndula i el barri ballant. Pica que te pica la taràndula i el veí baixant i el veí ballant.
4: Anem a ficar-li uns coros, ara?
6: I que te ballen quan arriba la faràndula i el barri ballant. Pica que te pica la taràntula i el verí baixant i el verí ballant.
4: I una altra cosa que a mi m'agrada molt fer és ficar-nos tot de persones al voltant d'un micro i cridar la cançó, i això sona així, mireu.
2: A veure...
4: I quan ho combines tot, la veu sona així.
6: Quan arriba la faràndula i el barri ballant. Pica que te pica la taràntula i el verí baixant i el verí ballant. I vaya que te vaya
4: la... I tot plegat...
3: Quantes coses passen a l'hora?
2: Hi ha moltíssimes coses passant a l'hora.
4: I la feina del productor, una mica, és tenir la capacitat d'arranjar i donar ordre a totes aquestes capes que hi ha en una cançó.
2: Quina barbaritat, però hi ha moltíssimes coses.
3: Ja...
2: Mare de Déu.
4: I així ja vam tenir la cançó més o menys muntada, i realment va ser una cançó bastant ràpida de fer, però després sempre hi ha alguna cosa amb la que t'encalles, alguna cosa amb la que et baralles. I després, si us hi fixeu, de la tornada, ve una part com de trompeta. I amb aquesta part de trompeta ens vam barallar molt, perquè inicialment, i aquí vaig amb una versió que és del... bueno, ara perquè me l'he descarregat avui, perquè la tinc al núvol, però això devia ser del... 15 d'abril del 2024. Inicialment això sonava així.
6: Taràntula i el verí baixant i el verí baixant.
4: La faràndula UV1.0.mp3. Sona la trompeta sola. I vam pensar, ostres, això sona una mica trompetero antic, una mica noms de grup que no direm, però que tots
2: sí,
4: ens imaginem, no? Vam dir, i si provem de ficar efectes a la trompeta? I vam fer diverses versions que l'únic que canviava era el processament de la trompeta. Després sonava així. I hi havia com aquest so agut, però que és una mica estrany, també. I després vam provar això. Hi havia com una capa greu aquí, bueno, no ens n'acabàvem de sortir. I la resposta la vam trobar en la cúmbia. Val? Si us hi fixeu, hi ha un sintetitzador que és molt típic de la cúmbia, que és això, aquest d'aquí. Eh? Ara us el tocaré.
2: A veure.
4: Mira, mira, ara és, a veure si el faig sonar. estic tocant amb el teclat de l'ordinador, ara.
2: Jo estic flipant amb això ara, avui.
4: I vam dir, i si fem que a l'hora de la melodia de la trompeta soni aquest sintetitzador? I sonava així. Espereu, que ara no m'està sonant això, eh?
2: Perquè és superdivertit.
4: Ara, ara, mira, mira, mira, mira, mira, mira. I de repent diem, ostres, pues ara ja no sona tan a...
3: Carca.
4: Sí, anem a dir-ho així, sí, costa... No ens volem ficar en problemes, que amb prous problemes m'he ficat jo per seccions al
2: bloc. Hala, venga.
4: Home, recordeu la meva secció dels plagis?
2: Sí, sí, sí, aquesta la recordem.
4: Pues ja està, per exemple. I així és una mica com es construeix una cançó. A veure, aquí us he ficat un exemple, però és que cada cançó heu de pensar que és un món. A vegades es parteix d'una idea superclara i simplement s'han de gravar els instruments i muntar la cançó, i a vegades, en canvi, entres a l'estudi que no saps què és el que vas a fer. A vegades tardes 10 dies, a vegades en tardes només un. És una loteria.
2: I en aquesta cançó en concret hi ha moltes coses o no?
4: Home, mira, en total de pistes, una pista és on tu pots ficar un so, val? Un ítem diferent sonor, val? Aquesta cançó en total té, i aquí ho podeu veure, 140 pistes diferents.
2: Veritat.
4: Hi ha cançons que en tenen 16, eh? I els Beatles van fer gairebé tota la seva discografia només amb 4 pistes.
3: Hola.
4: Però, bueno, l'avantatge dels ordinadors és que pots ficar tants elements com vulguis, i a vegades dius, mira, aquí en comptes de ficar-ne un, en ficaré dos, i aquest el ficaré més a l'esquerra i aquest més a la dreta, i és un món.
3: A mi em sembla molt heavy el que existeixin com... O sigui, que puguis agafar un soroll que ja està fet, tu, saps? Com el del...
4: Bueno, però és que aquí... mira, anem a intentar obrir... Tenim 2 minutets? Mira, em diuen que tenim 2 minutets.
2: Dos i no més, ens diuen.
4: Què?
2: Ens diuen dos i no més.
4: Dos i no més. Mira, obrirem un software, a veure si el puc obrir. Un software que es diu Splice. Això està tot fora de guió, val? Aquest software que es diu Splice, si se m'obre, és com una espècie de servei de subscripció on tu pots agafar loops i samples, que clar, que és el que passa, com que tothom està subscrit amb aquest servei, tothom els agafa del mateix lloc, ah, i a vegades clar, acaben havent-hi problemes.
2: És com el nostre Envato.
4: Sí, jo tinc una playlist de sons aquí que es diu Joseos, val? I que aquí són bàsicament sons que jo he trobat que estan amb altres cançons, moltes vegades a cançons meves, eh? Per a què enganyar-vos. Llavors, anem a escoltar com sonen aquests sons, a veure? Això crec que és Caramelo de l'Ozuna.
2: Ah, sí?
4: Sí. Baby, baby... Ozuna. I pots anar pujant. A veure.
2: Tot això què és? Jo estic flipant.
4: Està amb una cançó de la Pound Gang.
2: Però llavors tu pots posar això a la teva música.
4: Claro, sí, perquè tu tens drets per poder-ho fer.
3: Que fort.
2: Però llavors sonarà tot igual.
4: Bueno, aquest és una mica el problema. Si per exemple te'n vas... Mira, això us sona? A veure, no...
2: Hòstia, sí,
4: sí.
2: Del Bad Bunny.
3: I llavors, clar, tu ara pots fer una cançó que soni molt semblant a Die Kitty.
4: Sí, tu pots agafar
2: i no passaria
4: so.
2: Res, perquè tu tens els drets d'això.
4: Tècnicament no. A veure, després t'hauries de ficar a debatre-ho amb els advocats de Bad Bunny, que yeah. Jo personalment no, no tinc gaires ganes de parlar-hi.
2: No, no, normal.
4: Però...
2: Molt bé, Pep, Saura, doncs moltes gràcies per il·luminar-nos. Ens ha funcionat molt aquesta petita secció.
4: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar de producció, que és una cosa superinteressant. És una feina moltes vegades que es fa a l'ombra i que, sincerament, és fascinant. Jo personalment em dedico a això, i si teniu qualsevol dubte de producció i de producció musical o del que sigui, el podeu enviar al...
2: 667-07-6116. Dit això, moltes gràcies. Ara, com que has ensenyat com vas fer la faràndula, us deixem amb la faràndula i així la sentiu el resultat.
4: Vinga,
2: final.
4: Ja ho tenim.
2: Moltes gràcies, Pep.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.
0: Estàs sentint el Love
2: amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Apaga la luz que estamos activados. El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda.
3: El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: En directe a iCat.
4: Mira, queden 6 segons. Ara 4, ara 3, ara 2 i ara 1 perquè siguin un quart de 5 de la tarda. Família, seguim al Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: I avui ens acompanya pel piset compartit de Catalunya, en Julen, que just estrena el seu petit EP, Amor, o potser no. Benvingut al Love, Julen, com estàs?
6: Molt feliç, perquè em sembla que no havia estat amb vosaltres aquí.
4: Ja, jo crec que no, a mi no em sona.
6: Però el Love... No, és que crec que no, crec que no. I de cop penso, mira que bé, perquè ens hem vist molt, ens hem trobat molt. I llavors com sí, saps com quan algú dius que no has vingut mai a casa encara?
4: És raro, perquè... Doncs mira, benvingut al Loft, esperem que t'agradi.
5: Pensava que havies vingut. Hola, quina ratllada.
6: Aniré tornant a partir d'ara cada setmana.
4: Ah, fantàstic, com en Pep Saula. Abans de res, avui dia important perquè ha sortit l'EP Amor o potser no.
6: Exacte.
4: Com estàs vivint aquestes primeres hores després de parir?
6: Doncs molt bé, la veritat és que tinc poca sensació de parir avui l'EP sencer, perquè sí que són cançons que he anat traient els últims mesos, llavors és més com de... com quan poses el títol final del treball. Quan fas la portada, saps que portes temps treballant, llavors és una mica rotllo això. I també és cert perquè vaig estrenar l'espectacle com sencer de l'EP el diumenge passat aquí a Barcelona, i va ser allà molt la sensació de parir una cosa com nova, i llavors avui estic més com de ressaca emocional, més que no pas de
4: tan
6: nova. Sí.
5: Joder.
4: Tenies molts nervis, però abans de... Bueno, si dius que avui no era el...
6: El diumenge. En directe sempre fa una mica nervis, i quan fas alguna cosa nou sempre és com, hòstia, a veure com sortirà això, a veure com s'ho prendrà la gent, a veure els temes nous, els que no són nous, però també els toques d'una forma diferent. Vam muntar un show bastant xulo, la veritat, i sí que estava nerviosets, una mica sí.
5: I què t'ha dit la gent, ja?
6: La gent molt contenta, la veritat. Està molt guai, perquè hi ha molta gent que sí que havia anat seguint les cançons que havia anat traient, i per tant és com que no els hi venia de nou, però hi ha molta altra gent que li ha sorprès de cop l'estil musical d'alguns dels temes, com algunes de les lletres, fins i tot. I el que sí que s'estrenava avui, com official, primer dia, era la cançó amb el Miqui Núñez, que és la col·laboració, que avui sí que això sí que era nou d'avui. Sí.
5: Home, jo crec que ha sigut el tema, realment, perquè de fet avui ho estàvem comentant nosaltres, com el primer que ha sigut. És veritat o no?
4: Era tan fàcil com mirar-ho a Spotify, però s'ha comentat.
6: Intentàvem fer com una mica de rumorologia les setmanes anteriors, i allò de qui serà la col·laboració misteriosa aquesta, que en realitat, com que és un tema que ja existia, l'Almena Muralla, la cançó que ja tenia jo abans, i ja havíem fet un cover a Instagram amb el Miqui, era com qui mirava una miqueta d'historial...
4: Podíem endevinar-ho.
6: Sí, no era difícil, no era crims, de cop, però bueno, es fa il·lusió sempre dir, doncs ha sigut veritat, i això.
4: I tu normalment com calcules si una cançó funciona o no? Mires molt Spotify for Artists?
6: Ho miro poc. Crec que hauria de mirar més.
4: Sí,
6: perquè és que, ostres, em fa molt pal tot el tema de números, igual que xarxes també, perquè quan no va bé, senta malament, i et toca molt l'autoestima i et toca l'ego de l'artista, i dius, el que faig potser no val la pena, molts drames d'aquests, i llavors, com menys ho miro, més feliç estic, i més em refio dels comentaris i de la part més qualitativa, més que no pas quantitativa, perquè és veritat que, ara bé, hauria de mirar més, sí, per preocupar-me, per després poder fer concerts i poder fer coses, perquè al final és una plataforma, és un aparador, però em fa molt pal mirar números.
4: Avui ho has mirat, per exemple?
6: No, avui no m'he mirat.
4: No ho has mirat?
6: No.
5: I ho miraràs?
6: D'aquí uns dies, potser.
4: D'aquí uns dies, encara és massa aviat, eh?
6: Sí, no sé. Sí, és que és un rotllo, en realitat. O sigui, fa molt pal mirar números quan una cosa és artística, en realitat.
4: Ja, sí, realment sí.
6: I sé que és molt hippie dir-ho així, però...
4: No, té sentit.
6: Pensa si dius, a mi el que m'agrada és que qui vulgui escoltar-ho escolti, qui no, i evidentment tots fem perquè ens escoltin, si no faré segons quins vídeos de contingut que fan que la gent vulgui escoltar la cançó, però però sí, intentar que sigui el màxim natural possible, no sé.
5: Per tant, deixem reposar unes setmanes l'Spotify for Artists, eh?
6: Jo crec que sí, jo crec
5: perfecte.
6: Que sí.
4: Molt bé.
6: Sí, per salut mental.
4: Pues molt bé, el més important és cuidar-se.
6: Exacte.
4: I abans de publicar una cançó o un EP o un àlbum, el que sigui, tens algun ritual de, mira, com que surt aquesta hora, jo quedo amb els meus amics i faig un sopar, o de sobte em foto a resar a la Verge, jo què sé, cadascú amb lo seu.
6: A la Moreneta. He de dir que no, i de fet, em passa una cosa, i és que molts cops m'agafa desprevingut, com de dir, ai, si sortia la cançó fa 10 minuts, no, estic a casa al sopar, perquè em passa que estic fent tanta feina prèvia i vídeos de promo o contingut que té al voltant d'això, que he fet com tanta feina abans que a la que arriba el moment estic, suposo, tan cansat que llavors potser ja m'agafen un moment de relax, de valer, la feina ja està feta, ara ja no és feina meva, ara és feina de la gent escoltar-la. Per tant, ja, molts cops me n'oblido, realment. I és el dia següent que la gent diu, que guai el tema, i dic,
4: moltes gràcies, ah, sí, no recordes.
6: Moltes gràcies, sí, sí.
5: I per qui encara no t'hagi escoltat mai, amb quina cançó d'amor, o potser no, li diries que comencés? Quina creus que és la millor per entrar al món Julen?
6: La que potser entra més fàcil justament és aquesta que he fet amb el Miki, perquè té una cosa pop estiuenca, que ara ve de gust, una cosa fresqueta, i jo crec que funciona. A part, hi haurà gent que potser li sonarà la cançó perquè l'ha sentit ja algun cop a la ràdio, el que sigui, de fet, aquest va sonar moltíssim quan la vaig estrenar la primera versió, i per tant és una cançó fàcil per començar. Però és veritat que si volen sentir alguna mica diferent, diria que comencin amb Mario Kart, que té un rotllo Backstreet Boys, en NSYNC, com una cosa...
4: Creus que en aquest EP hi pot haver la cançó de l'estiu?
6: Jo crec que sí, per què no? S'ha de dir això. No era l'objectiu, perquè el disc no... Bé, ha sortit ara perquè, mira, perquè no perquè havia de ser d'estiu, però és cert que jo crec que el M'he enamorat amb el Miki, jo crec que sona cançó de l'estiu. Jo, honestament, us ho dic, sona cançó de l'estiu.
4: Ara parlarem de seguida de la col·laboració amb el Miki, però abans parlem una mica de tu. Quant temps fa que estàs fent música? Perquè jo, per mi, jo vaig instal·lar-me a Instagram i ja em surtin els teus vídeos.
6: Estava allà, no?
4: Sí, per mi estàs fitxant.
6: Doncs realment bastant post-pandèmia. Aviam, fent música porto molt més temps, això, doncs, des de l'esplai, el cau, la guitarra, clar, diguéssim, com món de... Vale, jo amb una guitarra o un piano, sí, fa molt temps. Jo publicant cançons, o sigui, que fossin versions i tal, prepandèmia i bastant abans. Però de forma com més de dir, vale, ara em dedico això, ara vaig a fer cançons meves, és a partir del 2022, sobretot. Sí.
4: Quan vas publicar l'àlbum, el primer àlbum.
6: Exacte, vale. Exacte.
5: I recordes la primera vegada que vas pujar, però a un escenari...
6: Rotllo per un concert meu, sí, sí. Clar, havia pujat molt abans amb altres grups, amb altres projectes, però és cert que jo sol, això, presentant els meus temes, sí, sí, recordo molt, també molts nervis, sí, perquè de cop dius, ara aquesta gent, teòricament, si són fans de veritat, cantaran alguna de les meves cançons.
5: Ai, quina vergonya.
6: I dius, això pot passar, i de cop passa, i jo sóc, jo és que m'emociono molt ràpid, i de cop era com tremolant de, que porta aquest tema que he fet jo a la meva habitació, ara hi ha algú allà de baix, algú que no és amic o família, perquè aquest, òbviament, és públic comprat, però que de cop està cantant-la, o després vol una samarreta del merch, i estàs flipant, dius, un moment, què està passant aquí?
4: I quan va ser el primer concert, i a on?
6: Doncs, crec que el primer que recordo més xulo també va ser aquí a Barcelona, perquè vam llogar una sala a la nau, allà a la nau.
4: Sí. És fantàstica aquella sala, és enana i sempre fa molt com
6: exacte,
4: fa
6: perquè
4: caliu.
6: Fa molt caliu, exacte.
4: 100%.
6: I es va omplir, va ser molt xulo. Jo recordo molt xulo. Abans que aquest vam fer un altre, com a Vic, a la Cabra de Vic, era un concert compartit amb altres grups, llavors no era el mateix. O sigui, també xulo i molts nervis i molt guai, però aquest de Barcelona era només per mi i jo anava amb la meva banda i punt, i aquest sí que va ser com molt, molt emocionant.
5: Que guai.
4: I tu, quan has d'anar, no sé, a una festa major o alguna cosa així, què demanes al rider?
6: Això ho pregunteu bastant, no?
4: Sí, ens agrada, és que és la cosa que de debò més curiositat em genera.
6: És que quasi res, eh? Aigua, fruita, potser, però ja està, eh? De veritat que molt, molt bàsic, molt bàsic.
4: La Muixca demana ampolles d'alcohol pels seus amics, per exemple. Alguna cosa així més excèntrica?
6: No, de fet, procuro que hi hagi com un conductes molt sanes i, per tant, no demanem alcohol. És més, abans dels concerts la idea és com que no hi hagi alcohol per mig. Després, un cop acabes, doncs, si de cop hi ha una nevareta i hi ha una birra, doncs fas una birra, si vols. Però intentar que a l'hora de fer feina sigui per fer feina, saps? Com
5: vale.
6: De... Hi ha molts cops la cultura aquesta com de no, la birra va bé perquè desinhibeix una mica, abans surts a l'escenari. Bueno, potser si estàs començant necessites això, no ho sé, però jo crec que per estar realment en focus el que has de fer és com qualsevol altra feina. A veure, tinc la sort que no opero a cor obert i que no soc cirurgià. Per tant, si m'equivoco, que em passa molt amb la lletra, doncs mira, problema per mi ja està. Però no, el camerino bastant, bastant tranquil, la veritat.
4: Molt
5: I recordes el moment en què vas dir uf, vale, això va de debò?
6: Va ser... abans de publicar el disc, de fet, del primer disc, perquè va ser quan vaig dir, vale, ara deixo la meva feina, que jo estava a una feina, treballant de comunicació, fent vídeos, fent com el que faig ara però per les meves xarxes, però feia per a comunicació a una empresa. Llavors, al moment que vaig dir, vale, demano una excedència, vaig a fer cançons meves, aquí és com... perquè de cop hi havia gent que semblava que volia escoltar els meus temes. De cop hi havia gent que a Instagram em comentava, a part de que jo tingués una versió o una imitació de Charango o de Manel, de cop deien, ja, i tu no fas cançons teves? I aquí va ser quan vaig dir, pues anem a provar-ho, sí.
5: Que fort.
4: I llavors ara t'hi dediques al 100%?
6: I ara 100%,
4: amb sí. El teu projecte ho has de fer altres coses?
6: Amb diverses coses alhora. Vale. O sigui, el 90% és el meu projecte, però sí que el meu projecte, i el vist de manera que no és únicament concerts i fer cançons com de cantautor, diguéssim, o sinó que va barrejat amb la part de creació de contingut.
4: Clar.
6: Per mi forma part del mateix. Abans ho separava molt i era com, val, el Julen, artista, compositor, tal, i el que fa contingut a xarxes. Però ara per mi tot té un mateix sentit perquè el que faig a xarxes, després ho porto a l'escenari també, que és una cosa que he volgut integrar molt amb aquest nou tipus de directe.
4: I com
6: de concert.
4: Ho fas?
6: Una cosa que fem nova al concert és que, clar, la gent molts cops ha conegut a xarxes perquè faig cançons de les idees de la gent, no? Una cançó que parli sobre no sé què, sobre tal. Pues una cosa que fem ara és que en directe faig una cançó.
4: Això és xulíssim. Yeah.
6: O sigui, demano... Clar, igual que l'EP, Amor o potser no, l'espectacle també es diu així, tot va de cançons d'amor, de desamor, tots els tòpics, bueno, com els clichés. Vale, sí, anem a riure d'això, però llavors hi ha un moment que dic, ara vull fer una cançó d'amor d'algú del públic.
4: Oi.
6: I llavors, si hi ha algú que em vol explicar la seva història d'amor o de desamor, idealment d'amor, perquè ja que estem fent molt bonic, no? Jo soc molt, molt ensucradet, doncs ho explica allà en micro i jo prenc apunts, prenc notes i allà en directe, doncs...
4: Amb la lletra i tot.
5: Que fort, no?
6: Ho intento, sí, sí, ho
4: que
6: intento.
4: Que heavy.
6: I els músics que m'acompanyen, que són increïbles, intenten sumar-se i llavors acabem muntant allà un show, com si fos un musical una mica.
4: És xulíssim, que això.
6: Guai. Està divertit, està divertit.
4: Mare de Déu, i on actuaràs? Ara hi vull anar.
6: Doncs ara hem fet la presentació a Barcelona, hem fet a Cruïlles a l'Empordà, farem una altra el 10 de juliol a Térmens, a Lleida, i llavors a l'estiu fem només aquests tres de presentació, perquè la idea és fer la gira de tardor, hivern i primavera, perquè és un tema d'anar per teatres i sales de Catalunya, clar. Sobretot. No és tant de festes majors, perquè la idea és públic assegut, una cosa recollideta, una cosa...
5: Si has de fer la cançó,
6: exacte.
5: Allà mira, a les 2 de la matinada, a la plaça del poble.
6: No, gràcies. No.
4: Quina barbaritat.
6: No. Ja vaig fer gira de festes majors, que molt bé, molt divertit, però ara em ve de gust aquesta cosa de... com de caliu, de poder... Jo vull que sortim del concert i ens haguem conegut una mica amb el públic. Que és una cosa que a les xarxes, tot i que hi ha molta distància, de vegades ho sents, perquè entre que la gent et comenta, la gent participa tal, i vaig dir, pues això és el que vull a l'escenari, que la gent... que hi hagi gent que vingui de públic, no perquè coneix el meu Spotify, sinó perquè potser em coneix d'un vídeo i llavors després surt d'allà coneixent també les meves cançons, que sigui una mica una barra de tot.
4: Ho trobo fantàstic.
6: Esteu convidats.
4: No, home, ara fitxarem. Aquest EP, ara ho deies, parla de l'amor. Tu, pregunta obligada, si vens al Love, quina és la cosa més ridícula que hagis fet perquè de sobte algú t'agradava?
6: Doncs fer-li una cançó.
4: Clar.
6: Sí, jo és que...
4: Té la resposta fàcil.
6: Cringe absolut.
4: Ho has odiat.
5: És el pitjor que podria passar.
6: Clar.
4: Una cançó que està publicada?
6: No.
4: Dedicada? D'enviar-li per WhatsApp?
6: No.
5: De cantar-li!
6: Espera. Sí.
4: Què?
6: No patiu, estic cura d'espans ja.
4: Amb guitarra i tot?
6: Clar. Però... 17 anys, sí.
4: Ah, bueno, vale, eres molt jove.
6: Sí.
4: Jo em moro, quina va ser la reacció de la persona?
6: 7 a 17 anys.
5: Ai, pobra,
6: Ostres, ara m'estic... No, potser no m'he explicat mai, això. Va deixar l'ex. O sigui, va...
4: Va funcionar, puta mare, doncs! No, van follar allà a mi, ja sé! Quina barbaritat!
5: No va acabar la cançó.
6: No patiu, després va tornar amb l'ex. No. Però, bueno, va ser efectiva, en el moment va ser efectiva. Sí, molt cringe i tot, molt cringe. Però, bueno, no passa res, tot tenim un passat.
4: Quina barbaritat! I ara, amb aquestes altres cançons que has fet, que sí que estan publicades, t'ha escrit algú dient... Ep, això va per mi i jo ho sé.
6: No, perquè són cançons... Són molt pel·liculeres, llavors jo crec que ja es veu que no, que està una mica tret de... Sí que hi ha una cançó que és de veritat, que és l'última a totes, l'EP, però les altres, en realitat... O sigui, sí que venen molt d'algunes experiències personals, però també de coses que m'han explicat amics, i hi ha el típic amic que em diu... Tu t'has inspirat aquí amb la història que tinc jo de Red Flag, no sé qui...
5: I tu no.
6: I jo no, de veritat que no. Tot surt a dins.
5: Te lo juro que no. Escolta, una de les 5 cançons que has publicat és M'he enamorat, que és aquesta col·laboració amb en Miqui Núñez. Com sorgeix, però, la col·laboració?
6: Clar, que això és una cançó que vaig publicar originalment el primer disc del 2022, i que és la cançó que, de les que més cantava als bolos, també, que havia sonat a la ràdio i tot, i quan ens vam conèixer amb el Miki ens vam adonar d'una cosa que des de fora potser ja es veu, que és que som un parell d'ensucradets romàntics, enganxifosos una mica.
2: Sí, i, perquè okay, escriurem terra.
6: Perquè, clar, perquè, bueno, venim, no passa res, però és que els dos venim d'això també una mica.
5: El mateix, segur.
2: Sí, el Miki Collet els 17 i també va passar el mateix.
6: És que vam tenir aquesta conversa de dir, és que som aquest perfil que des de fora fa entre vergonya aliena i, bueno, doncs, no passa res. Llavors vam abraçar aquesta part de nosaltres. No passa res, mira, per què no? Llavors vam fer un cover com una versió del propi tema en duet.
2: I li vau cantar a dues persones diferents.
5: A les dues nòvies.
6: No, de fet, el vídeo sembla que ens ho cantem l'una a l'altra.
2: Ah, encara millor!
6: Exacte,
2: com ja, encara millor!
6: Sí, sí. El meme dels Spidermans allà que s'assenyalen. És això, és bastant això. I vam dir, doncs ja està, apostem-ho tot al sucre, no passa res.
5: Molt bé.
6: O sigui, com arriba, jo crec que arriba un punt en què dius, ja m'és igual fer cringe.
5: No? La Rosalía ho diu. Clar. Embrace it, tio.
2: Embrace it.
6: Va per aquí. I com que aquell vídeo fa un parell d'anys, de cop va anar com molt guai, la gent li va agradar, com tothom comentant, heu de gravar-la en sèrio. I ara que jo feia aquest EP, que era d'amor, vaig dir, pues és que evidentment he de fer aquest tema amb el Miki. Li vaig fer un truc i vam dir, pues gravem-ho bé, i hem tornat a fer la producció nova i tot. Així està.
2: I si avui donessin una carta als Reis per triar tu les col·laboracions que vols fer en un futur, què hi escriuries? Quins noms hi hauria?
6: Això em costa molt de dir sempre, perquè depèn del moment...
2: Amore, poques gràcies, bro. És que jo no sé com no tothom té la resposta ja preparada.
6: No, és el que anava a dir, però en cas de dubte, poques gràcies sempre va per davant. Sí.
2: A veure, aprofitant que el single principal, bueno, que una de les cançons més sonades de l'EP es diu Red Flags, o almenys les que més m'han sonat a mi, nosaltres tenim molts dubtes a la vida i necessitem ajuda. Per tant, necessitem saber quina és l'última red flag que has detectat en una cita.
6: Ostres, que fa molt que no tinc cites, eh? Ostres.
5: O d'algú que hagi sentit.
2: Exacte.
5: Va explicar un amic i tu dius, hòstia, però no veus que això és una red flag històrica?
6: Vale, sí, clar, per mi hi ha una cosa que veig molt clara i és quan algú de seguida està criticant a l'esquena de l'altre. És a dir,
5: bomba.
6: Com veus algú que surt del grup d'amics, no? I del que marxa un ja comencen a fer tiquití, doncs tu veus aquella persona, per mi això és una red flag. Una cosa és el safareig, que sí,
2: clar,
6: que m'encanta,
2: sí,
6: i agafa moltíssim i endavant en tot, eh? Però hi ha un tema de respecte que per mi va per davant.
5: Ja, i que ja, o sigui, tu pots criticar gent del teu voltant, sí, però crec que amb uns certs punts, perquè sí, òbviament no ens pot agradar tot el que faci, exacte, aquella persona, però
6: si
5: veus que ja va més amb malícia i que és un patró...
6: Ojo, i una altra, la red flag com... Bueno, red flag, o per mi una de les línies bastant vermelles és el tema de la teràpia i de l'autoconeixement emocional. Algú que d'entrada ja t'està dient que no val la pena, que no té sentit, pues, cuidar-se o anar a teràpia, pues, per mi això ja és una red flag, que és com superevident, però encara hi ha molta gent que diu, no, és que jo estic bé. Bueno, vale, potser estàs bé, però també hi ha cops que s'ha de fer...
5: Una repassada, tio.
2: No, tot ho pots solucionar tu sol i està bé.
6: Exacte, sí.
2: 100%. Doncs mira, tirem una mica de sintotensió, perquè nosaltres hem preparat una llista de possibles red flags.
6: Vinga.
2: I llavors la missió és molt senzilla, val? Les hem d'ordenar en un top 5. El top 1 serà la que et fa sortir corrents i el top 5 serà la que encara podries arribar a perdonar.
6: Vale, va, vinga, va.
2: Per tant,
6: va,
2: comencem amb la primera, que és que imagina't que tu ets la parella d'aquesta persona i et deixa 14 alarmes cada dia posades al matí.
6: 14 són moltes, eh?
2: Són moltes, bueno, 14, 15...
6: Amb dues aguanto a 14 de red flags.
2: Cada 5 minuts.
6: 14, sí, perquè si és cada dia no puc.
5: On la poses, però top 1, top 2, top 3, top 4?
6: Ah, perdó, top 4.
5: Uf, vale.
2: No, es pot passar bastant aquesta, eh?
5: Jo l'altre dia quasi em mato perquè vaig dormir amb un noi que va tenir 26 alarmes al matí. I jo, una pregunta. Quan no hi soc, et despertes? Rotllo.
6: Hi ha molta gent que té un problema molt greu.
5: Vale, però i com ho fas? Perquè 26 són moltes.
6: Clar, no, exacte.
2: No ho entenc, perquè ja a la quinzena ja les ignores, en plan, no serveix, clar, ja ho aprenen.
6: O són molt diferents i llavors saps que la que sona no sé quina cançó t'aixeques.
5: No, era el mateix so, tot el rato.
2: Hòstia, bueno, és horrible, però, això.
6: Em sap greu per tu. Li pots dedicar la cançó Red Flags.
5: Vale, l'enviaré.
2: La següent és que no entén o no li fan gràcia les bromes que fas. Aquesta per mi és...
6: De l'1 al quant, m'heu dit?
2: De l'1 al 5.
6: Ah, de l'1 al 5,
2: vale. La primera l'hem posat al 4.
6: Vale, doncs aquesta... Ostres, diria el 2, perquè...
2: Sí.
6: Sí, perquè jo, amb confiança, em considero una persona bastant divertida i penso, si no em riuen, em sentiré com una merda absoluta.
2: No, però... no em sentiré observant, no em sentiré moltes coses.
6: Sí.
5: Si no comparteixes el mateix humor...
6: I té un punt com de validació. A mi que m'agrada tant que m'aplaudeixin, mare de Déu, que tinc uns issues amb això que flipes, si algú que ha d'estar amb mi no em riu les gràcies,
2: no.
6: Una cosa és que em critiqui l'humor, perquè això pot ser dir, no fas puta gràcia, però que em segueixin una mica el rotllo, sí.
2: Molt bé, la posem al 2, doncs?
6: Al 2, sí.
2: La següent és que no ve als teus bolos tot i tenir la disponibilitat per venir. Vamos, que no li ve de gust venir.
6: Ai, mira, ho podria arribar a respectar perquè és veritat que potser no li agrada la meva música i no passa res, perquè per gustos colors. Però clar, hi ha un tema també d'acompanyament de projecte que penso, aviam... no, però la poso baix a tot, la poso al 5.
2: Al 5?
5: Uau!
6: Sí.
5: Ni que sigui un...
2: Deixaries abans aquesta persona per alarmes al matí?
6: Clar, que és fatal, no passa res. No, sí, va, el 5, és igual.
2: Molt bé, està bé. Endavant.
5: Que boig.
2: No, la següent és...
5: Quan li preguntes què vol per sopar, respon el que tu vulguis i després es queixa de la decisió.
6: Ai, és que ho estic fent molt malament, nois.
2: Sí, però no passa res. Nosaltres, amb tu.
5: Però ja és la gràcia del joc, que no sàpigues què vindrà.
6: Ja ho sé.
2: Et queda la 1 i la 3.
6: Sí, filtres de TikTok, però... Doncs la 3, no passa res.
2: I l'última, i per tant el número 1, és que no respon mai als missatges.
6: Perfecte.
2: Et molesta això?
6: Em molesta.
2: A mi també em molesta molt. Alberto li encanta fer-ho.
5: Tu ets de respondre molt?
6: Jo sí, i molt ràpid, a més a més, perquè em molesten molt les notificacions. Sí, jo faig com així, necessito un espai superbuit. Igual que soc dels que té la safata d'entrada del mail.
2: Ordenadíssima! Jo igual, i m'encanta ser aquest tipus de persones tot ordenadet.
6: I em fa feliç, i de fet, quan veig algun ordinador d'algú proper,
2: que
6: té com allò com desendreçat a nivell de mails i tal, començo a desubscriure, saps? La gent que té, que li surt l'anunci encara de Privalia, coses així, que
2: dius,
6: fa 10 anys que vas posar OK a un 20% de descompte i encara treten els mails, però sisplau, fora. Sí, em poso nerviós.
5: Desquiciaria si veiessin el meu ordinador ara mateix.
6: No el miraré, no el miraré.
2: Sí, no, jo no el puc mirar.
5: Doncs, Julen, moltíssimes gràcies per passar pel Love. Jo t'ho prometo que per mi has vingut cada setmana des de que es va començar aquest programa, però resulta que era la primera vegada.
2: No, doncs mira, esperem que t'hagi agradat aquesta primera vegada.
5: I ara jo tenia ganes d'escoltar la col·laboració amb Miqui Núñez sencera, perquè l'hem sentit una mica per sota.
6: Vinga, doncs, i que sigui cançó de l'estiu.
5: Doncs la posem i ho manifestem. Som-hi. Gràcies, Julen. Això és una cançó

0: Estàs sentint el Love.
1: L'Angie Ange.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
2: Xxt, silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
8: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
9: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
8: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.

0: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Falten 2 minuts per 3 quarts de 5 de la tarda i seguim a Love Dicat. Som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel.
1: I avui, com és dijous, toca, com sempre, una mica de competició amb els nostres compis del Nota de Veu. Ara bé, Audal.
3: Què tal, com esteu?
1: Tu que ets el nostre... Estic intentant buscar una paraula.
2: Digital?
1: No, però en aquest cas és com el nostre...
2: Traïdor,
1: això?
3: No, home, no.
2: Has dit que comencessin... Quina és la paraula que estem buscant?
3: No ho sé, però traïdor, cap d'aquestes. Una persona simpàtica, amable, divertida, riallera... Mira quantes opcions t'he donat.
1: Ets com el mediador de tot això.
3: El mediador, sí, crec que ho has dit bé, vale. El mediador. O intento mediar el que em deixeu
1: mediar.
3: Has
1: demanat que comencéssim amb tensió màxima.
3: Sí, comencem amb tensió màxima perquè abans de començar aquesta secció s'ha acostat la Jana, productora d'aquest programa, i ens ha dit que avui, 18 de juny, és l'últim dia de concurs, l'últim dijous, en el qual el Loft s'enfronta al Nota de Veu.
2: Per tant... Avui, si guanyem, us direm qui és la persona que ens ha fet de topo.
3: Això és el que... Què? El Sant diu que és la Jana, ja no cal que ho digueu.
2: No és la Jana.
1: No és la Jana.
3: Llavors, avui, la persona que guanyi el concurs...
4: Avui veurem si és dijous de passió o dijous de resurrecció.
3: La persona que guanyi el concurs guanya la temporada.
2: Epa! Perfecte.
3: Vale. Explico en què consisteix molt ràpidament el joc d'avui.
1: És nou o ja ho hem
3: fet? No, és nou, és un dels clàssics, eh? L'hem fet molt. Llavors ja esteu tots molt entrenats.
1: Perfecte.
3: Avui tenim uns auriculars especials marcats amb una cinta de color groc.
2: M'encanta.
3: Haureu, un dels integrants del grup, posar-se aquests auriculars, sentirà una cançó i l'haurà de tatarejar per tal de que l'altre integrant endevini la cançó que li està sonant pels auriculars. Ho heu entès?
4: Sí!
2: Que així ho xiuegeu.
4: Jo li estava dient que vull cantar, que vull cantar, que vull cantar. Sí, doncs vinga, vull cantar.
3: Fran Lluís, et donarem els honors de començar la primera cançó del Nota de Veu, Fran Lluís posant-se els auriculars màgics pels quals li sonarà una cançó que l'Aina Ostrell no sentirà.
2: Vinga, va.
3: Doncs som-hi, atenció, perquè la primera cançó de l'últim concurs, Loft versus Nota de Veu, sona, digues...
4: Espera, que he de tararejar només, no entenc?
3: Sí, tararejar.
4: Ho has dit, perdona.
3: Sí.
4: Va, endavant.
3: Sona d'aquesta manera, som-hi.
4: Pam pam para para para pam pam para para para
2: una bomba
4: para para para
2: esto es una bomba.
3: Atenció, perquè la resposta és...
2: M'encanta King Africa, o sigui, brutal.
4: Va actuar el cabró així per sorpresa.
3: Sí. Però per sorpresa ningú s'ho esperava, va ser
2: jo
3: molt boig.
2: Jo volia Lluís Llach, però bueno.
3: Sí. Primer punt, equip Nota de Veu. Atenció, equip Love, perquè teniu l'ocasió de guanyar el primer. Gal, ets tu la que
2: sí.
3: Cantaràs? Doncs som-hi, perquè sona d'aquesta manera.
2: Na na na na na na na na na na.
1: If you were good to us, good for you, na na na na.
2: Com es diu?
1: Good for you, de l'Olivia Rodrigo.
3: Correcte! De moment, empat, 1-1. Aquesta l'hem posat en honor a la Jana, la nostra productora, que sé que és la més fan de...
4: És una Rodríguez.
3: És una... Bueno,
1: Olivia Rodrigo. Ella és molt boja.
3: Aina, el teu torn.
2: Som-hi.
3: Estem a 1, atenció, perquè sona d'aquesta manera.
2: Vinga. Na, na, na,

0: Figaflowers!
1: Una cançó boníssima. Tenen el millor directe d'aquest any, els Figaflowers, són fantàstics.
2: I l'Aina canta estupendament bé.
1: Exacte. No, no, la veritat és que ho esteu fent tots molt bé, eh?
2: I lliure de bigoti.
3: Molt ràpid, no, potser?
4: Sí, estem adivinant-ho molt ràpid.
1: És que ho esteu fent molt bé, no?
4: Gràcies, Xux.
3: Bueno, ja pots tenir repertori de cançons.
4: Pues vera.
1: Sí, sí, tranquil·la que en tenim. I si no, el Sam és molt ràpid.
3: Ah, vale.
4: Bueno. A veure, pues ara cantaré jo, d'acord?
1: Vinga, Alberto.
5: Vinga,
4: a veure. Si, és que a mi això no m'agrada cantar. A veure.
1: Vinga, sona d'aquesta manera.
3: Què? Canta.
4: Na, ni, na, ni, na, na, na, na, na, na, na, na.
3: La bipolarora!
4: Això.
3: Mare de Déu!
1: Acabo de flipar, però extrem, eh? Molt bé. Bueno, i a més us he de dir, la gala no portava auriculars, per tant la Jana no li ha pogut xivar.
2: No, però porta ulleres i pot llegir la pantalla, vull dir, té mèrit.
4: Estem amb el guió.
1: No els hi ha posat el guió, eh? No ho tenen, ara ja no ho tenen mai.
2: Ho tenen per terra, mar i Twitter.
4: Terra, mar i Twitter. Una cosa, és molt complicat. Odio tot ara, ja no vull tot ara ja més.
3: Vale, ja ho faré jo, rei.
1: A veure, ja està venent un merder amb els auriculars.
3: És que... Perdoneu, sabeu els gats quan s'embarbussen amb la llana? Doncs pues em sento com això ara mateix.
4: La llana.
1: Anem 2-2, torn de nota de veu. Atenció, perquè recordarem que qui guanyi la competició d'avui s'emporta el premi.
2: No sabia mai quin és el premi.
1: És un aplaudiment molt gros, el reconeixement.
3: Tot l'any lluitant per un aplaudiment, eh?
2: Gràcies per tant, Eudald. Gràcies per tant.
1: Hi ha hagut un error de càlcul, vale? No ho teníem previst, que hi ha uns dies que estarem al vida, tal, i llavors no sabíem que avui era l'últim dia de...
4: Que pringada.
1: Sí, bueno, no passa res.
2: Diré, Eudald, you had one job.
1: També és veritat, tens tota la raó.
2: És el role master.
1: És un toc d'atenció que assumeixo, eh?
4: Ja tocava, també, que li fotés una mica de canya, que són les úniques dolentes,
3: tio. Que en Lluís Giró li fot la bronca a Eudald Feliu.
5: Què passa si empatem? És com molt bonic, no, també?
4: És que no m'ha empatat, hem guanyat.
2: Podríem fer... Espartim l'aplaudiment aquest màgic.
1: Exacte, un aplaudiment màgic, una estoneta per als nota de veu, una estoneta
4: vale.
1: Per... I de moment aneu empat, vull dir que...
3: Nosaltres volem un premi molt concret.
1: Quin? Ja sé quin és, i no serà. Vale, va, som-hi. Atenció, perquè, Fran Lluís, la tercera cançó i el que et pot donar el tercer punt sona d'aquesta manera.
3: Jeff Lip.
1: Quina cançó és?
3: És una perla.
1: La perla.
4: Una pregunta. Què hauríem de fer-ho? Amb Sinfonia de Vivaldi? Perquè és que clar...
2: Jo reproduïa el que sentia, tio.
4: Ja no, però dic que hauria de ser una Sinfonia de Vivaldi o algo per no identificar-ho tan fàcil.
1: És que també crec que us hem posat les cançons molt fàcils, eh? Vull dir...
3: Com ara sigui complicat, m'emprenyaré, Eudald.
1: Gal, ets tu la que ho faràs ara?
3: Tota l'estona, perquè l'Alberto diu que no vol cantar.
1: Per què no? Alberto canta.
4: Després ho faré jo, vale, va, però joder, serà complicat.
3: D'igual.
1: Atenció, perquè la tercera cançó de l'equip Loft sona d'aquesta manera.
4: Ai, quina por.
3: A veure, no està sonant res, eh?
1: No està sonant res?
3: En aquests petits auriculars...
2: Diu que,
3: no és broma.
2: Diu que s'han com desendollat.
1: Exacte. Mirem que no se'ns hagi desmuntat el...
4: A veure, una petita...
2: Sona un just...
3: Ara sona.
4: A veure.
3: Uah, que difícil aquesta. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
4: pau, pau, pau, pau. Miau, miau, miau.
1: Com es diu la cançó? Busquem...
4: Espera.
3: Està
4: peando la minena. Pau, pau, pau, pau, m'ha disparat una gateta. Miau, miau, miau. Miau, miau.
2: Ja, sí, clar, també ajuda que facis senyals de gat, saps? Però bé, l'aplaudiment que ens estem jugant també em porta a pensar que no val la pena.
1: Oh, a veure...
2: Barallar-se gaire. A veure, Eudald, o sigui, has fet figa molt fort amb això del premi.
1: Hem fet un figa i un flau.
4: Ara ja ens la pela, ja ens és igual guanyar o no.
2: Jocs de paraules, un premi zero.
1: Zero, exacte.
3: Ens aliem tots contra l'Eudald.
1: Ai, perdona, nena. Això ja ho porteu... Vosaltres ja ho porteu fent tota la temporada.
3: I lo malo...
1: Va. Aina, el teu torn.
5: Vinga.
1: Quarta cançó.
5: A veure.
1: Sona d'aquesta manera.
5: Ah, na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na na na
1: na na na
3: na na na na na na na na na na na na
1: Avui és com el dia de l'aniversari, se'ls ha de donar una mica de peixet. Dia, vull dir, avui tots contents i tots amics.
2: Espera, que em sembla que ara és el coti per coti dels tiets.
4: A veure, va,
1: a veure si
4: us l'agrada.
3: Cantes tu?
1: Sí. Va, a veure, on estan els auriculars màgics? Passem-los a l'Alberto.
4: Gràcies, Xuxo. A veure.
1: A veure, ves alerta que t'està caient tot.
4: No passa res.
2: Soc molt fan de que li diguis auriculars màgics.
1: Perquè són màgics, sonen només a una persona. Per mi això és bruixeria. Vinga, som-hi. Equip Loft, la vostra quarta cançó i la que us donarà el quart punt, segurament.
4: Ai, sóc jo la que canto!
1: D'aquesta manera. Som-hi.
3: Amore.
4: Tens de... Ah, no, que no puc cantar això.
3: Una xerra era batxillerat.
4: És que no.
1: És aquesta.
3: No, la que...
4: Espera, és que com t'atareixo això?
3: Amb un grup de WhatsApp que tenim que es diu Grup de Trampes, on hi ha Gala Castelltor, Alberto Gadel i Jana Cintas, que les estàs escoltant i dient sistemàticament des del 27 de novembre del 2025.
1: Jana, que sàpigues...
3: Moltes gràcies per tot.
1: Que sàpigues que això ho pagaràs molt car, Jana.
2: Vinga, va. Vergonya ni l'han coneguda mai.
3: L'aplaudiment no existeix, família, perquè ens queden 10 segons de programa. Moltes gràcies, notes de veu.
4: Gràcies.
3: Feliu, tu, gràcies de res. Ens veiem aviat i us deixem amb el nota de veu. Va.

0: al Loft.
1: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de veu del dijous 18 de juny de l'any 2026. Estimada Catalunya, últim programa de l'estació de la primavera. Que ens tornin la primavera, que ens l'han robada, que des del Sant Jordi el calendari ha avançat, vaja, com si fos una prova d'aquelles dels Jocs Olímpics, d'un cursa de tanques, que van rapidíssim i se salten totes les tanques. Doncs és una mica el que ens ha passat, que la vida ens ha atropellat, ens ha passat pel damunt i ja ens hem plantat a les portes de l'estiu. Bona tarda, estimada Aina Ostrell, a.k.a. Ainu, de tota la vida.
2: Bona tarda, Frank Llu.
1: Com estàs, a les portes? Mira, espera. Estic trucant... Trucant a les portes de l'estiu. Què et sembla?
2: M'encanta i em sembla tan fort. És que pensa que fa... Avui fa dues setmanes del diluvi del Primavera Sound,
1: És que pensa que tu avui estàs fent el Nota de veu. I a quina estació som?
2: A la primavera.
1: Tu demà divendres... A quina estació estaràs?
2: També a la primavera.
1: I de cop arribes dilluns, fas el Nota de veu i ets...
2: Estiu!
1: A l'estiu, molt fort,
2: Sí, sí. Quines ganes de menjar síndria sense parar, meló, gelats, orxata... En fi, totes
1: i banyar-te amb pilotes, també. Digue-ho tot, full
2: tot,
1: pack.
2: Tot.
1: Full equip estiu.
2: Exacte.
1: Amb ganes d'abraçar-lo. Recordeu que nosaltres avui, pel que fa als programes, ens n'anem de cap de setmana, que demà és divendres, i ve la DJ Trapella amb el seu set imbatible. I per celebrar-ho, has notat fa una estona com una mena de flirteig de gall?
2: Una mica.
1: Oi que sí?
2: És per l'aire condicionat?
1: Clar, suposo que sí, perquè veus, de cop tinc la veu bé i en una frase de cop se la prima, rotllo Josep Guardiola, de sobte raríssim, però vaja.
2: Jo crec que és recta final de temporada, aires acondicionats, canvis, no sé, i hauries de beure més aigua.
1: Canvis, Per la... Què vols dir? Que estic en aquella edat que el cos et comença a canviar i
2: no,
1: això.
2: No, perquè a final de curs sempre passen coses.
1: No, saps què passa també? Que estic nerviós.
2: Per què?
1: Perquè tenim una estrena.
2: Ai, jo també ho estic de nerviosa.
1: Estrena exclusiva, coses d'aquelles que només passen al Nota de veu dedicat. Si tu ets una persona que connecta amb l'escena musical catalana, has de saber, si ens trobes per primera vegada, que t'has de quedar aquí. T'has de quedar aquí cada dia, perquè d'aquí una estona punxarem la nova de les al·lèrgiques al pol·len, que surt aquesta mitjanit, però la tens aquí que quantes hores? 7 hores abans.
2: S'ha fet el periodisme?
1: Evidentment.
2: S'ha portat l'exclusiva?
1: 100%.
2: M'encanta.
1: És que no ho sabem fer d'una altra manera.
2: No, només exclusives aquí.
1: I a més tenim bones barres de la gent d'al·lèrgiques al pol·len perquè és a punt de sortir un vídeo d'aquests format 3CAT Cultura on jo me'n vaig amb algun grup, amb algun artista a xerrar una bona estona. Doncs l'últim vídeo de la temporada és amb al·lèrgiques al pol·len, amb 4 de les al·lèrgiques, amb la Berta, amb la Maria, amb la Marina i amb la Joana.
2: On vau anar?
1: Vam anar del seu estudi al seu local d'assaig.
2: Oh, que guai! Barri de Gràcia, entenc,
1: De Vallcarca. Vam començar a Vallcarca, on han gravat el seu imminent disc, i vam acabar al Barri de Gràcia, però a la part de dalt, tocant a Vallcarca gairebé, on assaja on assagen les al·lèrgiques i altres grups que s'explica també en el vídeo.
2: I què? Hi ha temes interessants?
1: Hi ha temes interessants i mira, hi ha un parell de notes de veu que jo, quan he fet el buidat, he titulat com a Safreig Ainu.
2: M'encanta.
1: N'hi ha dues.
2: I sucarem pa ben fort avui.
1: Dues de sis.
2: Som-hi.
1: No està gens malament. Això arriba de seguida, però és que abans he de saludar a l'altra banda del vidre, a la Conchi Vecino, a la nostra tècnica de sol, control tècnic. Bona tarda, Conchi.
2: Conchi.
1: Clar que sí. Shoutouts i molt de respect per la Conchi. I atenció, perquè d'aquí una estona estrena d'Al·lèrgiques al pol·len, però ara, com qui no vol la cosa, cançó nova de Trinca de la Ivette Nadal, a més, amb un featuring ben especial.
3: Ei, sóc Ivette Nadal i us presento el segon avançament del meu proper nou disc. Aquesta cançó es titula Som i és un single amb què he volgut reafirmar doncs, un nou canvi d'estètica artístic pel que fa a l'envoltura d'aquestes cançons, amb unes cançons amb un aire molt més narratiu, on té pràcticament el mateix pes, la lletra, la veu i tots els instruments. És una història d'amor, parla de dos amants que juguen entre la fragilitat i la intensitat. la tensió i l'expansió. És una cançó que m'acompanya el David Caravent i està produït per al Joan Pons, el petit de Cal Eril. Aprofito per avançar-vos aquesta cançó i explicar-vos que el nou disc es diu I això serà tot.

De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Porta de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Presentem les novetats discogràfiques més refrescades.

0: vols anar, anar, anar. Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
1: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Falten 5 minuts per un quart de 6 de la tarda i ara, el Nota de Veu, nova cançó de les al·lèrgiques al pol·len.
3: Encara no.
2: Com que no?
3: Encara no.
2: No.
3: Fem esperar una miqueta
2: no,
3: a la gent.
2: No, pot ser.
3: No, perquè ara tenim a la gent just on la volíem, allà, en un pic d'audiència, màgic, tothom amb l'orella clavada al Nota de Veu d'ICAT, esperant sentir en exclusiva la nova de les al·lèrgiques, o com a mi m'agrada dir-ne, les pol·lens.
2: Mira, ja em pots dir alguna cosa ben grossa, perquè si no... Estic enfadada perquè no l'estiguem punxant ara mateix.
3: Doncs mira, et diré el telèfon del programa, que tu te'l saps de memòria, és el 677 50 61 53, 677 50 61 53. Oi que teníem entrades per anar per la patilla al Festival Ítaca per la Revetlla de Sant Joan? Això és dimarts que ve a l'Estartit, amb un planarro, amb un festival, amb la Venus, amb 31 Fam, amb Barri Vi, amb molta més gent.
2: Cupido.
3: Cupido.
2: Sí, cert.
3: I oi que hem donat les entrades, ja.
2: Sí, mira, et dic els guanyadors. Són la Mercè Marcó i en Javier Buixeda. Enhorabona des d'aquí.
3: Mercè Marcó, Javier Buixeda, enhorabona per molts anys i que us ho passeu de nassos a l'Ítaca, a l'Estartit.
2: Quina enveja, la Revetlla de Sant Joan és perfecta allà.
3: La teva no pinta tan bé, eh?
2: No.
3: Per què enganyar-nos?
2: Sí, sí que pinta bé, però clar, la Revetlla de l'Estartit a l'Ítaca és fantàstica.
3: Amb els teus col·legues no heu llogat a la 31 Fam.
2: És que hi he anat cada any i aquest any m'ho perdo, tu.
3: Doncs la cosa grossa que s'havia de dir abans d'anar a l'estrena de les al·lèrgiques...
2: Sí.
3: És que tenim més entrades per regalar-vos. Per tant, notes de veu ara mateix, ara, eh? 677 50 61 53. Ara mateix, 677 50 61 53. I ens dieu, vull anar a l'Ítaca a l'Estartit. Vull tenir la millor revetlla de Sant Joan de la meva història. Visca la Conxi, visca l'Aina. Podeu triar qualsevol de les frases que vulgueu.
2: Dues dobles, donem.
3: Oh, bona tarda, notetes.
2: Bona tarda, notetes. Vull anar al Festival Ítaca de l'Estartit la nit de Sant Joan.
3: Ens fas una nota de veu al 677 50 61 53. Jo et recomanaria que ens la facis d'aquí 2 minuts i 49 segons.
2: Per què?
3: Perquè és el que dura la nova de les al·lèrgiques que estrenem ara mateix aquí en primícia. Es diu Un Amor.

0: Wow, un amor, al·lèrgiques al pol·len, cançó nova de Trinca, exclusiva del Nota de Veu Dicat. No la busquis enlloc, ni a TikTok, ni a Instagram, ni a Facebook, ni a SoundCloud, ni a l'estació de Sants de Barcelona. No la busquis, perquè no la hi trobaràs, perquè t'has d'esperar a les 12 de la nit.
1: És que ni tan sols a l'Instagram o a l'Spotify de les al·lèrgiques, o sigui, és que no hi és.
0: Ni tan sols a Plaça Universitat. Tu baixes allà sota, a Barcelona, al centre, dius, objectes perduts. Heu trobat la nova de les al·lèrgiques al pol·len? Et riuran la gràcia. Però no la tenen, no la tenen. Només és aquí, a l'ordinador de la Conchi. És l'única que té i la custodia i la guarda, i d'aquí una estona, si tot va bé, ens la tornarà a punxar.
1: Què t'ha semblat?
0: Mira, et volia demanar això, Reaction amb l'Ainu. A mi m'ha agradat molt, sóc faníssim d'aquest nou so de les al·lèrgiques al pol·len, que fan com aquesta mena de grunge, que jo li he posat aquesta etiqueta, com un altre, és rock and roll... És com més
1: guitarres.
0: Fosc, molta guitarra, de fet el videoclip, no? I el que hem pogut veure per xarxes se les veu amb molta guitarra, i en aquesta cançó en concret molt fan com que la tornada gairebé faci la sensació que és instrumental, també aquests cors que van ressonant en moltes frases de la cançó, vaja, després de Shanghai i d'Apocalipsis Now, doncs els hi compro també aquesta.
1: A mi m'ha sorprès... sobretot al principi, quan has dit i aquesta cançó es diu Un amor, perquè he pensat com que un amor, si van fer un comunicat on li deien que no dedicarien més cançons d'amor als seus ex i tal. I llavors, quan he escoltat la cançó, ho he entès tot. I és que per mi és una cançó com molt madura, en el sentit de, d'acord, ja hem patit tot el que havíem de patir, ha arribat el moment de superar-ho, de tirar endavant, i estic tan bé que fins i tot et dic que no et desitjo que tu passis malament. Estic tan per sobre d'això ja.
0: Molta maduresa.
1: 100%.
0: Bones barres vitals aquí, eh?
1: Brutal.
0: Doncs en tenim més de barres. Tenim moments amb les al·lèrgiques al pol·len. És imminent la publicació a 3Cat Cultura, a YouTube, a Instagram, a TikTok, a tot arreu on segueixis aquesta plataforma de continguts que és el nostre paraigües, doncs d'aquest vídeo llarg amb les al·lèrgiques al pol·len. I avui aquí la versió nota de veu àudio iCat. D'entrada, jo els dic, soc molt fan de les noves al·lèrgiques. I se'n va parar el carro i se'n va dir no ens agrada això de les noves al·lèrgiques.
1: I què et van dir?
0: Doncs escolta-ho.
2: No ens agrada això de les noves ponents, però jo penso que quan no han canviat les al·lèrgiques. Perquè sempre hem estat canviant.
3: Llavors. Per què no us agrada les noves?
2: Perquè som, o sigui, som nosaltres, des del primer disc fins ara, l'únic que, igual que quan tens 20 anys, doncs vols fer alguna, no sé... Pues un altre, no, un altre estil, doncs ara volem fer aquest, però som les mateixes.
4: Som les velles, pol·len.
2: Sí.
4: Fent nova música.

0: Què t'ha semblat, eh? Per trencar el gel no està gens malament. Aquesta barra que han deixat anada. No som les noves Pòlens, som les velles al·lèrgiques de sempre, fent nova música.
1: Quines barres més increïbles. És que trobo que ho defineixen perfectament. Vull sentir més.
0: Vols sentir més? Doncs hi ha més. Mira, d'entrada hi ha ara una nota de veu de 1 minut 16 segons. Sé que això requereix molt d'esforç i molta atenció. És un minut sencer, 16 segons també, on les al·lèrgiques al pol·len reflexionen al voltant de la idea del canvi. Perquè el canvi és una mica el que ha marcat l'evolució d'aquest grup.
1: 100%.
0: Llavors, el canvi és molt important. Elles abracen el canvi, el defensen i l'expliquen.
2: Que és guai perquè al final confies en les altres, saps? Jo què sé, potser en un altre disc algú com tirava més en plan, vale, doncs jo d'això em mola més i escolto més grups que fan aquest estil i tothom confiava i anava bé perquè no és per... No sé, ens ha anat bé, però jo què sé, llavors doncs amb aquest doncs algú va dir, va, tirem per aquí i tal, i primer és com, uf, tal, no sé què. Però llavors s'ha educat l'oïda, no?, com es diu. I ja està, i ens agrada totes i crec que és que és molt xulo el canvi també.
3: Sí. I Embrace, les tensions també fan, són motor de canvi. Els conflictes i els roces també fan que es prenguin decisions.
4: Jo crec que també és un canvi que dins de lo poc natural que són els canvis és molt natural. Vull dir, ens fem grans, els nostres gustos canvien, evolucionen i nosaltres amb això també, no? I o sigui, vam començar molt joves, hem après moltíssim a cada disc i és normal que a cada disc nou vulguem com fer un pas endavant cap a alguna direcció diferent a la que portàvem.
3: Sí. La música ens acompanya als nostres processos de canvi vitals, doncs la música va sentar darrere, canviant també.
0: Un minut i 16 segons. Saps quantes paraules... Quantes vegades diuen la paraula canvi?
1: Les has comptades?
0: Les he comptades.
1: I què?
0: 13.
1: Ostres, Déu-n'hi-do.
0: En un minut i 16 segons diuen fins a 13 vegades la paraula canvi, parlant amb les al·lèrgiques al pol·len, amb quatre d'elles, que són la Berta, la Maria, la Joana
1: i la
0: Marina. Ens faltaven l'Emma i l'Ona, que aquell dia no podien venir.
1: Però t'he de dir que m'agrada molt com ho expliquen perquè crec que ho fan des d'una transparència bestial i des de la naturalitat. És a dir, al final, tu ets la mateixa persona que eres amb 19, oi que no? Doncs, per tant, la música que tu fas, tampoc. Clar, és que l'estrany seria que fessis exactament el mateix que feies amb 19 anys.
0: I m'agrada molt que reconeguin que el canvi les tensa, les tensiona, les xerbota, però que s'ha d'abraçar perquè forma part de la vida i, sobretot, forma part de l'arc creatiu i artístic. Això, per mi, les fa molt grans a les al·lèrgiques del pol·len i els dona molt de valor.
1: I és veritat que els canvis fan por, però al final, si és el que tu vols fer, i cada vegada anem cap aquí, fixa't en Mamaduixa també, ell va fer aquest últim disc, on té raó, on deia, no, escolta'm, jo faré el que jo vulgui. I a partir d'aquí m'ho comprareu o no, però jo estic all-in amb aquest projecte. Manel va fer el mateix.
0: 100%.
1: Manel de l'Ukelele va deixar de ser el Manel de l'Ukelele per ser Manel de transformació, formigues, estrelles, vull dir, res a veure.
0: Una mica jo estic canviant des de que et conec i treballo cada dia amb tu, sóc millor persona, m'emmirallo amb tu i sempre tinc el xip de què preguntaria l'Aina, què faria l'Aina en aquesta situació?
1: Què els vas preguntar?
0: La tercera pregunta,
1: oh, m'encanta,
0: i això em fa gran, ja és una pregunta de l'Aina.
1: I què?
0: Perquè, clar, estem parlant del canvi.
1: Sí.
0: Canvi per fora, no? Les cançons d'al·lèrgiques al pol·len no sonen igual que fa 6, 5, 4, 3, 2 anys. I canvis per dintre. Perquè potser de cop les al·lèrgiques fem un altre so i n'hi ha alguna de les 6
1: clar.
0: Que diu, jo baixo en aquesta estació.
1: Clar, és que l'evolució pot ser cap a camins diferents, evidentment.
0: S'ha obert en algun moment la possibilitat d'algun canvi dins de la formació d'al·lèrgiques al pol·len?
1: Va, m'atreveixo a mullar-me.
0: Digue'm si és o no la pregunta que tu haguessis fet.
1: 100%.
0: És que m'estic ainuitzant i això em fa feliç.
1: Et dono l'enhorabona des d'aquí perquè crec que és una pregunta valenta. O sigui, a vegades el periodisme ha de fer aquestes preguntes i tu hi has sigut i has fet el periodisme quan ha calgut, per tant, des d'aquí també, enhorabona.
0: Doncs tens una resposta de 47 segons,
1: Jo crec que diran que sí, que evidentment hi ha hagut plantejaments, però que estan molt unides.
3: L'Ona, la baixista, a cada concert diu, deixa el grup.
5: A cada concert, mira, ostres.
3: Sempre va dient, deixa el grup.
6: Ja no ens la prenem en sèrio.
2: No, però tothom ho diu. En algun... O sigui,
3: sí, jo em plantejat.
2: És normal, o sigui, al final és això, comences amb 19 anys, que no saps fins on arribarà el projecte i de cop et trobes pues, que ocupa molt l'espai a la teva vida, que al final és molt xulo i tenim molta sort, però jo crec que totes en algun moment ens hem plantejat i si s'acaba o què passaria si no estigués al·lèrgiques, què estaria fent? Jo crec que això...
3: Totes.
2: I està preguntar-s'ho.
4: Jo sempre explico que a mi quan em van dir «Ei, vols venir al grup?», em van dir «Zero compromís». I mira, al cap de 6 anys, aquí estem.

0: Frank, escoltant ara aquest tall on parlaven de si en algun moment s'han plantejat deixar o no el grup...
1: Fortíssim, les 6.
0: Sentia la Berta, que deia, és que a mi em van trucar i em van dir, vine a fer un parell de bolos i al final porto aquí 6 anys.
1: No, no, i li van dir a la Berta, zero compromís,
0: no, clar,
1: eh?
0: Clar.
1: Ei, Berta, és com si jo et dic fa un any i mig, Aina, a les tardes, quan surtis del que no surti... Vine aquí amb nota de veu, iCat, sí. Zero compromís.
0: Exacte, i al
1: un
0: final...
1: Un any després està aquí codirigint el programa, la tia, saps?
0: Perquè a mi m'ha vingut una pregunta al cap que sé que tu me la sabràs respondre, que és, de què es coneixen les al·lèrgiques?
1: Mira, hi ha com un nucli dur d'al·lèrgiques, que són la Marina, la Maria i la Joana, que sí, es van conèixer estudiant.
0: D'acord.
1: I llavors les altres tres ja venen per coneixences en comú i tot plegat. Però són les 6 des del primer dia.
0: Sí, 100%.
1: Que no hi ha hagut ni un canvi de formació.
0: Té molt mèrit, eh? Ser 6 i aguantar tants anys i no canviar personal...
1: Per exemple, la Ludwig, en un arc semblant amb unes edats similars... Ha
0: I tingut, que també són 6.
1: I ha tingut canvis, no? Hi havia en Pau Lanzetta, que sí, va donar pas en Pau Esteve.
0: Que anava amb mi a la uni.
1: Fort, això, també,
0: en Pau Lanzetta.
1: Tu haguessis pogut ser la teclista de la Ludwig.
0: Imagines?
1: Uau, m'hagués encantat.
0: I en aquell moment, t'he de dir que amb en Pau havíem parlat de música, perquè jo estudiava al conservatori encara i ell també ja tocava i tal. Vull dir que segurament ja devia estar la Ludwig, no sé.
1: Tenim avui a les al·lèrgiques al Pol·len com a protagonistes a l'aparador del Nota de Veu d'iCat. Us recordo que hem estrenat Un amor en exclusiva, una cançó que no teniu enlloc, que a partir d'aquesta mitjanit correrà com la pólvora i que d'aquí una estona tornarem a punxar. Però ens estem centrant en les seves barres, en les seves vivències, en el seu univers personal, creatiu i en el canvi, que és aquest motor que mou a les al·lèrgiques. Hem sentit com el canvi afecta a les cançons, als discos, com el canvi les ha afectades a elles com a grup, com a formació, i aquest canvi afecta al públic?
0: Clar, segurament no.
1: Perquè, clar, si jo vaig als concerts d'al·lèrgiques al Pol·len només per cascar-me la coreo de Poeta Modernet, i ara em comencen a fer Xangai, Apocalipsis Now o Un amor, i fan aquest rotllo grunge, i és, jo venia a fer la coreo de Poeta Modernet. Què passa? Ja no és el grup que a mi m'agradava.
0: Suposo que una mica de tot, no? Perquè al final tenen molta música que segur que potser han transformat una mica, però que faran els concerts.
2: Jo crec que també estem una mica veient com ho rep el públic, perquè realment només acabem de treure dos singles i encara ens queda tota la gira de l'estiu.
3: Em sembla que quan surti això hi ha 3, potser. Ah. Però vaja, veurem.
2: Ah, vale, doncs hi haurà 3.
3: L'11 de juny? Se'ns ha dit? Doncs estarem allà, allà, eh?
2: Estarem allà,
3: en rigorós, diferit.
2: O sigui, el nostre públic fidel, esperem que el Jared i al final... Una cosa que també parlàvem ara és que potser ja no tenim ganes de mostrar-nos com ens mostràvem fins ara a l'escenari, perquè és això, perquè també ens anem fent grans, saps? I potser, jo que sé, abans, doncs... Pues,
4: fèiem una coreo.
2: Sí, fèiem una coreo, érem les més loques i ens fotien... no sé què... I ara potser, doncs, és que ja no ens surt perquè la nostra vida personal tampoc ens surt així. Llavors crec que el públic també ha d'acceptar, doncs, que quan un grup comença, no sé, doncs, tan jove, doncs, vas canviant i et vas fent gran. I al final és això, l'essència jo crec que és la mateixa. I no sé.
5: Sí, jo m'he trobat en els dos casos, en gent que des del principi ens seguia i em diu, ostres, que guai això, que és diferent però que ho segueixo, i en canvi gent que m'ha dit, ai, això ja no em convenç. Vull dir que al final hem apostat per això, és una mica de risc, però sí, també confiem en nosaltres i tenim l'equip darrere.

0: em va agafar per escoltar les cançons antigues d'Al·lèrgiques. I també és guai, perquè de cop va ser com... Buah, no sé, potser abans les tenia molt ratllades o no les podia escoltar, perquè al final era el que fèiem sempre, el mateix so de sempre, i ara que estem fent un altre so diferent, de cop ho he escoltat i ha sigut com...
1: Jo crec que l'artista és qui mira com cap al futur una mica, i el públic és qui... Quan sonen una quan toquen una cançó antiga, pues és on estan allà superconnectats, no? Sí. Però el nostre
2: bones barres paper... aquestes, eh? És a dir, l'artista mira cap endavant i el públic mira més cap endarrere i tira de nostàlgia.
3: Nosaltres com a públic ens passa.
4: I nosaltres guiem una mica, o sigui, com marquem el camí, no?

0: Són dos quarts de sis, som aquí amb les al·lèrgiques al pol·len. Ens queden dues notes de veu, Aina, i t'he promès abans que n'hi havia dues que es deien safreig, doncs ara ve la segona de safreig.
1: A veure.
0: De fet, la nota de veu que ens tirarà ara la Conxi des de l'altra banda del vidre es diu nota pol·len, guionet, el ritual crisi safreig Aina.
1: Com que el ritual crisi?
0: El ritual crisi safreig Aina.
1: Crisi.
0: Resulta que les al·lèrgiques al pol·len són a les portes de la publicació del seu cinquè disc.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Ha de sortir a la tardor. És el disc on hi haurà Xangai,
1: Apocalipsi
0: Now i la que hem estrenat avui nosaltres, la de Un amor, d'acord? És el disc d'una nova evolució de les al·lèrgiques al pol·len. Recordeu, no diem les noves pol·len, són les velles pol·len de sempre fent nova música.
1: Exacte, fent una hora de rock, que és la gira que fan aquest estiu.
0: I també és el primer disc que elles mateixes s'han autoproduït, capitanejant-ho això la Joana Subirats,
1: sí, sí,
0: gravant en el seu propi estudi, és a dir, han fet un pas cap a l'autonomia. Han abraçat l'estatut de les al·lèrgiques al pol·len. Llavors, hi va haver un moment en aquest procés de gravar-se, d'autoproduir-se, d'anar construint el nou disc, doncs en què el cotxe... saps allò quan la roda et cau en un forat amb fang i no hi ha manera de...
1: Es van encallar?
0: Es van encallar.
1: Com
0: es van encallar, i llavors es va haver de desencallar amb un ritual. I clar, la pregunta que va fer l'Aina, que viu dins del meu cap, és...
1: Quina mena de ritual?
0: Per favor.
2: Estàvem en crisi, amb una mica amb el procés creatiu del disc, de la composició i la producció. Llavors la Riba va dir, noies, avui farem una teràpia. Llavors va portar un pastís com per muntar-lo nosaltres, en plan per construir-lo. Perquè, bueno, va una mica entorn a coses que, sobre les que parla el disc, ja ho veureu. Però llavors vam estar aquí com escoltant el disc i el que teníem del disc i fent muntant aquest pastís i després ens el vam menjar.
3: O sigui, vam posar unes espelmes,
2: sí, i vam bufar.
3: Com, vale, és el nostre com punt àlgid, no? Com el de l'any, el teu punt àlgid és l'aniversari. Doncs era el nostre punt àlgid de la composició. I vaig dir, vale, bufem, demanem un desig, que jo crec que totes vam demanar el mateix. No
0: es pot dir, no? Si voleu que es compleixi, no el dieu, sisplau.
3: No, no el dieu.
0: Per favor.
3: I llavors va venir acompanyada aquest dia de dues ampolles de vi, també. Freixenet, de fet.
2: Sí?
0: Vi freixenet?
3: Vi freixenet.
0: No cava, eh?
3: Perquè era l'únic que hi havia al súper a la nevera.
0: Val. Home, dues ampolles per sis? No sé si
3: éreu... No, eren tres.
0: Ah, éreu tres. Jo feia els comptes de si eren les 6, dues ampolles, mitja per persona. Clar, resulta que només eren 3 quan van fer aquest ritual de construir el pastís, bufar les espelmes, demanar el desig, menjar-se el pastís, desencallar la composició i gravació del disc i... doncs va quedar 3 ampolles per... No, dues ampolles per 3 persones. Surt una quantitat respectable.
1: Sí, més de mitja ampolla per cap, Déu-n'hi-do,
0: sí.
1: Però...
0: Bé. Tu ja veus les coses d'una altra manera.
1: Sí, no, clarament.
0: Desencalles molts tipus de situacions diferents.
1: 100%, sobretot acompanyat de pastís.
0: M'imagino que devien dormir a l'estudi aquell dia.
1: És probable.
0: Per cert, va, per rematar el tema al·lèrgiques, que ens acompanya de seguida en Pau Guillemet, que avui intercanviem l'ordre de les històries. En Pau no serà a partir de les 6. En Pau Guillemet serà ara, després de les al·lèrgiques al pol·len.
4: Bon dia.
0: Com vas,
1: bon dia,
0: Pau?
1: Diu, bona que t'has llevat fa un moment.
0: Ve abans i ell diu bon dia, però si de cas.
4: Avui és molt d'hora. És molt d'hora.
0: Va, doncs anem amb l'última nota de veu. La Joana Subirats, productora perfecta. Estan enamorades les seves companyes de grup. I clar, jo els plantejava la situació de que això doncs pogués ser tens, fins i tot. Perquè si elles són 6 companyes de grup, però n'hi ha una que ha d'adoptar el paper de mirada externa i com d'alguna manera capitanejar la gravació del disc, això podria, no?, provocar bé alguna situació tensa.
1: Podria ser, per què no?
0: Doncs no ha passat, perquè s'han entès de nassos.
1: Són les
0: i es veu que la Joana comunica molt bé, ho té tot clar i estan encantades amb la seva feina. Mola molt.
2: A mi em feia por col·lapsar. O sigui, no ser capaç de fer-ho. Em feia por. I era un repte fort i tal. Però no em vaig sentir així. O sigui, realment... Vam anar fent... Potser sí que amb els dos primers temes em vaig atrapar més, perquè ens vam calendaritzar i fèiem la produ de dos temes per setmana, com si diguéssim. I al principi sí que em vaig agobiar més, perquè era la intro, o sigui, era el primer tema del disc, i era com, això és el primer que la gent escoltarà, tal. però després quan vam trencar com aquesta barrera, com si diguéssim, ja va sortir tot molt...
5: Després del ritual de la riba, no?
6: Sí, exacte.
5: Hi ha un abans i un després, clar.
3: Però va ser... O sigui, la cosa és que la Joana és molt bona. O sigui, aquí...
5: Com si no hi fos.
3: Promo. La Joana...
5: Anem a fer promo de la Joana Subirats.
3: La Joana és molt bona, no només perquè és bona fent-ho, sinó perquè és això, estant dins d'un projecte, i això que és molt difícil, que tu mateix dius, ho ha aconseguit fer, ha aconseguit també com tenir la mirada productora i no només la mirada d'al·lèrgiques.
6: Sempre has tingut en compte l'opinió de les altres. Mai pensa ella, no, això serà així perquè jo penso que és així.
7: I s'ha de fer així.
6: I això, zero. O sigui, potser alguna cosa deies, va, això ha de ser així. Però és com, hem començat a produir fent, composant. Llavors crec que això també ens ha ajudat molt a veure com volíem que fos la cançó i després la Joana ho executava i ho feia perf i estava aquí sola ella fent-ho, però també com fer-ho tant de la mà de la composició i de com ens imaginàvem les cançons, crec que també ho ha fet més fàcil, no? Sí.

0: L'espiral del talent i de l'estima que es professen les al·lèrgiques al pol·len ha sentit com li... Vaja, com li deien coses boniques, no? I li llançaven floretes a la Joana Subirats.
1: Per això funcionen tant, perquè s'estimen molt i perquè es diuen les coses boniques, clar que sí.
0: Una mica com tu i com jo,
1: exacte.
0: Eh? L'equip ideal, el millor tàndem possible de la ràdio catalana, clar que sí. Cada tarda aquí, de 5 a 7, nota de veu dicat amb l'Ainu i amb en Frank Llu i, de seguida, amb en Pau Gui, en Pau Guillemet.
1: Pau Gui, sí, sí.
0: En Pau Gui, en Guillemino, no guanya per sobrenoms, en Pau.
1: Doncs sí, ara parlarem amb ell, però abans què et sembla si tornem a punxar la nova cançó de les al·lèrgiques al pol·len.
0: Doncs mira, t'ho faré gruar això recordant a la gent que si ens envia una nota de veu al 677 50 61 53 677 50 61 53 tenim entrades dobles per anar a viure la millor revetlla de Sant Joan de la teva història. I això ha de passar dimarts a l'Estartit, al Festival Ítaca, amb la 31 FAM, amb Venus, amb Barri B, amb la DJ Trapella i amb qui tu vulguis, perquè tenim entrades dobles. No és la típica putada de te'n donem una...
1: No.
0: T'has de buscar la vida per tenir-ne una altra perquè no hi vols anar sol a l'Estartit. No. Te'n donem dues, llavors la feina és teva per triar quina és aquella persona tan especial que vols que t'acompanyi.
1: Has de fer un càsting.
0: Exacte. T'imagines muntar un càsting a la teva colla d'amigues i d'amics? Clar que sí.
1: A veure qui se sap més cançons de 31 fan. Vinga, va.
0: Fa una pinta de que va bé això del càsting, Aina. Boníssima idea,
1: eh? Heroi.
0: Va, mentre tu penses en qui vas a l'Ítaca i ens envies la nota de veu, la Conxi ens punxa en exclusiva la cançó que només tens al nota de veu, la nova de les al·lèrgiques al pol·len.

0: Canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré els
0: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
7: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta!
9: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
10: Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigó dins ciperespai i una espasa làser en sa mà.
9: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
10: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
9: 677 50 61 53.
10: Donin-ho.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Molt bones, eh?
2: Molt bones, i tant, totes les notes que estem rebent, al 6, 77, 50, 61, 53, i molt bones.
3: Està riquíssimo.
2: I molt bones també les cireres, d'això parlava l'Aina. Molt bones les cireres que ens ha portat en Pau Guillemet.
4: Oh, que en són de bones.
2: Que avui no sé si vens en so de Pau, perquè ens has dit que duies un tema prou tens.
4: D'entrada he portat cireres del meu cirerer.
2: Sí.
4: Per endolcir les coses.
2: Ai, això està bé, això està molt bé.
4: Que hi hagi una cosa orgànica, pulposa, palpable.
2: Real.
4: Perquè, sí, tio, perquè, a veure... a veure, posa'm música d'atenció.
1: Ai, què ha passat, Pau?
2: Posa'm música d'atenció, què ens has d'explicar?
4: És molt amarillista, això que estic fent, però és que m'agrada, o sigui, no tinc gaire ocasions per fer-ho, així que he dit, avui farem la cosa de tipus Cròniques Marcianes.
2: Està sortint un Cairon ara per sota d'en Pau.
1: Última hora.
4: Exacte.
2: Pau Guillemet explota.
4: I faré una mica com de... com si fos un presentador habitual de nota de veu, tot i que només vinc un cop a la setmana, però m'agafo aquesta llicència.
1: Ah, fixa't, va començar fent els butlletins de tant en tant.
4: Has vist quina estratègia.
2: Pau, el programa és tot teu.
4: En aquest programa, nota de veu, s'han rebut promos de música fetes amb intel·ligència artificial. No la promo, no. La música i el videoclip. En català. He dit... Aina, això està passant.
1: Confirmem.
2: Aina, podem confirmar que això és cert.
1: Confirmem.
2: Hem rebut propostes de cançons creades en IA o tunejades amb IA.
4: És més.
2: Videoclips fets amb IA, també.
4: És més.
2: Ai.
4: Doblo l'aposta. S'han rebut propostes on es diu que es fa amb IA i propostes on s'amaga que es fa amb IA. Totes dues coses. Confirmeu-ho.
1: Confirmat.
2: Entenc que per una qüestió de dret a l'honor no direm noms i cognoms, eh?
4: No cal.
2: Mantindrem l'anonimat d'aquestes propostes.
4: No cal assenyalar-ho. El que cal assenyalar, el que volem parlar una mica aquesta estona, és del fet de fer música amb intel·ligència artificial de pe a pa, és a dir, tota sencereta, i en català. I aquí hi ha diverses coses a tenir en compte.
2: Doncs fem una cosa, Conxi, matem l'atenció, que ara entrem a la part explicativa d'en Pau, i punxem a l'Aril, per exemple, ni Déu, ni rei, ni pàtria, ni IA.
5: Bueno, aquesta cançó parla una mica d'això, no? Per mi la intel·ligència artificial ara està ocupant aquest espai del nou, una mica el nou controlador, no? L'espai que va ocupar el rei, o la pàtria en el seu moment, o Déu. Doncs ara la intel·ligència artificial és una mica el que s'ha de creure, el que hem de creure, no? I és com una nova maquinària de control, que l'únic que fa és treure't moltes llibertats. Jo penso així. Ja sé que hi ha molta gent que ho veu diferent.

0: pren com una eina, però jo sento que aquesta eina, hi haurà un moment que el que més farà és controlar el que fas i el que deixes de fer. I això és un perill, sempre. Ho ha sigut amb la pàtria, ho ha sigut amb Déu, ho ha sigut amb el rei i ho serà amb la intel·ligència artificial.
1: Per tant, potser en un futur disc ni rei, ni Déu, ni pàtria, ni IA.
0: Ni IA.
1: I pots afegir també.
0: No, ja hi és en la cançó, això, eh? Sí.
1: Va, esclar.
0: Sí, el títol no m'hi quedava bé, però la frase diu això, ni intel·ligència artificial, ni rei, ni Déu, ni pàtria.

0: obrim micròfons? Obrim telèfons.
1: També, recordeu, si voleu anar a l'Estartit, a l'Ítaca, a la millor revetlla de Sant Joan de la vostra vida, 677 50 61 53. Si voleu cireres boníssimes, Pau Guillemet és el vostre home.
0: El meu codi postal 08172.
1: Cireres i reflexions al voltant de la IA.
0: Cireres i reflexions. Bé, aquest tema vam començar a parlar fa uns dies, que hem parlat força de la IA aquesta temporada, perquè, clar, la tenim entre nosaltres. I recordo llavors, quan us vaig comentar el tema, em vau dir, ei, és que estem rebent propostes així. Llavors ho vam analitzar, ho vam compartir, i bàsicament la premissa és que ha passat a Espanya que el top viral Spain fa cosa d'un parell de mesos s'hi havien colat dues o tres cançons a top viral Spotify, dues o tres cançons fetes a IA. Ara no recordo els noms. Mireu, avui no he portat guió, perquè avui venia molt encès i he pensat, ja sortirà tot. Perquè he anat amb el cotxe molta estona reflexionant sobre què volia dir a la ràdio. Sí, perquè m'han vingut molts pensaments i ara intentaré endreçar-los i amb la vostra ajuda, òbviament. Però, diguéssim, a partir d'aquesta idea de que en castellà sí que havia passat això, jo em preguntava si això era possible en català. Pensava que no, però sí, resulta que sí, que la gent ja ho està provant. El que passa és que hi ha unes limitacions tècniques de coses com l'accent, per exemple, que n'hem parlat aquí també abastament, que fan que la teva orella entrenada de locutor de ràdio, Aina i Frank, ja digui, ep, això grinyola, no?
2: O sigui, tu dius que pensaves que això no podia passar en català per un tema de recursos d'IA, no? O sigui, de que l'IA no està prou entrenada encara per fer bona feina en català, va per aquí?
0: Per exemple, fa un parell d'anys, em sembla que eren els experts que feien una cançó amb IA, encara em sembla que en fan,
1: sí.
0: Però fa un parell d'anys me recordo que feien la broma que hem de posar el preset de brasilero, no? Perquè la veu brasilera és la que s'acosta més a la veu catalana, la dicció catalana, etc. Ara, no sé exactament com està, jo no treballo els articulos, i no és un tema que no m'hi dediqui a fer-ho, a produir-ho, però sí que l'orella treballa bé i detecta molt aquestes coses. Aleshores, en català semblava impossible que pogués passar. Bona notícia, o què està passant, diguéssim? Està passant que s'està ensenyant la poteta, és a dir, s'estan rebent correus a Nota de Veu i segurament a moltes altres emissores i programes de gent que comença a produir acríticament, deixem-ho dir, acríticament, música feta a IA, i la comença a enviar fent-la passar per música feta per ells amb la seva veu, diguéssim, el seu instrument, o no, o diguent-ho, no? Bé, no, és un recurs més, no? Llavors, clar, tot aquest debat, ostres, hi ha com moltes coses, molts aspectes a comentar, però d'entrada, la pregunta és, veurem en el proper any algun hit, algun top viral indicat, top viral indicat en català, ens la colaran o no ens la colaran? Perquè de moment va una mica de ens la colaran, no? Totes les coses d'IA han anat fins aquests últims anys, han anat un hit de Bad Bunny, de Bad Gyal, que no existia, i tothom hi ha saltat, l'ha fet viral, i de cop, ah, no, això és una cançó que no l'han fet ells, no? Llavors, quin serà el primer hit íntegrament fet en català que passi desapercebut? Passarà això o no passarà?
2: Perquè tu, Pau, creus que la IA es pot considerar una eina més o no té res a veure amb les eines que hem tingut fins ara per fer música?
0: És una resposta multipolar. És a dir, no hi ha una resposta simple. És com tot, totes les eines, no? Llavors, argumentari, ja deixem anar el Sant Cristo Gros, l'argumentari que...
1: Sí. Va, fot-li, fot-li.
2: Parlat.
0: No, això és com quan es van inventar els sintetitzadors, que deien que llavors el piano, no?, deixaria tocar el piano, o les cordes, els violins, clar, ja no toquen els violins, les cordes ho fan sintetitzador, el sampler, oh, ja estàs gravant la música d'una altra, ja no cal la fotografia...
1: L'autotune, fins i tot.
0: L'autotune, no? La fotografia contra la pintura, és a dir... Totes aquestes coses, que numerosos exemples que podríem dir, no, això ens passarà per sobre i ja està, ja ho acceptarem i serà el nou paradigma, no? Això seria la primera resposta. Però jo penso que dintre d'això hi ha moltíssimes excepcions que no confirmen la regla. És a dir, per exemple, aquest mitjà al qual estem parlant ara nosaltres mateixos, la ràdio, també deien que la donaven per mortíssima. Com està la ràdio?
1: Video Killed de Radio Star.
0: Imagina't.
1: I mira, aquí 80. Estem florint les estrelles de la ràdio com l'Aina i jo.
0: Per exemple, no? És a dir, el factor humà, no? El factor humà, tan preuat avui en dia, és el que regula si això realment s'instaurarà i de quina manera. I després hi ha, jo què penseu d'això de moment? Factor humà. Després hi ha un altre tema.
1: Clar, jo estic una mica amb això que deies tu i amb el que apuntava l'Aina, de dir fins a quin punt ho podem fer servir com un instrument més o no. És a dir, poso el cas dels Amics de les Arts. Si ara treuen un single, no? Després del Segurament t'estimo, no? En treuen un altre abans de l'estiu, abans del juliol. I diuen, surt la cançó, la gent la punxa, ells la presenten, ens envien notes de veu i diuen, hem fet servir la IA per fer aquesta cançó, però és nostra, l'hem escrit nosaltres, l'hem, no, l'hem treballada, l'hem gravada, l'hem arranjada, i una de les eines que hem fet servir doncs és una guitarra, una bateria i un ordinador a mia. Clar, llavors què passa? Llavors potser sí que ho compres i ho abraces, hi ha el factor humà i ha utilitzat una eina de tecnologia que ha fet que aquella cançó avanci cap on l'artista pretenia que avancés.
2: Jo tinc la sensació que el factor humà ara mateix, tal com estem i tal com coneixem l'IA i el que en sabem, és com que crec que la humanitat en general la rebutja, no? És a dir, tu saps que han fet una cançó...
1: No et dona bones vibes.
2: Exacte. Saps que un vídeo, una cançó, una imatge, algun contingut que et surt a xarxes s'ha fet a mia i dius, ui, o sigui, mires els comentaris i el primer que surt és... al tanto que aquest vídeo és IA, saps? O sigui, com que és una red flag una miqueta, no?
1: Totalment, sí. La gent diu, ai, això és IA, i no fa cara d'il·lusió i d'amabilitat, fa cara com de rebuig.
2: En principi, de moment, jo tinc aquesta sensació que és aquesta vibe la que respira.
1: Això que et plantejava jo, de els Amics treuen una cançó i diuen que han fet servir IA per la cançó?
2: D'entrada, crec que està molt ben fet per part seva, si fos el cas, de dir-ho, no? Vull dir, crec que està bé explicar-ho en el moment en què vivim, en què la IA és com que s'ha d'entendre una mica encara, no?
1: Clar, per mi no és el mateix que tu i jo, ara, introduïm a l'ordinador, fes-nos una cançó com si fos una col·laboració dels Amics de les Arts i Mishima. I ells dos no hi tenen cap mena de relació, i no hi ha cap mena de plantejament artístic real, és més un safareig nostre, una juguesca, i ho traiem. En canvi, si els Amics es passen 3 setmanes fent una cançó perquè surti el single i fan servir la IA per algun moment, algun espai concret de la cançó, llavors és una eina creativa, no? També. Aquest seria com l'escenari ideal que ens agradaria abraçar, o no?
0: No ho sé, eh? No sé què dir-vos.
1: No?
0: De moment penso que l'empremta pròpia de l'eina, de la IA, l'empremta, marca tant, és a dir, aquesta cosa de, que tu deies, Aina, no? Això està fet a mi, vigileu. Ja es veu, és una cosa que es veu a ull nu, és a dir, amb la vista la tenim molt treballada.
2: Tu creus que ho veiem 100%? O sigui, crec que sí, que en general ho tendim a veure-ho, però jo m'atreviria a dir que no sempre, eh?
0: Tu què em penses d'aquell vídeo que em vas enviar ahir?
2: No, clar, aquell vídeo sí, videoclip, que es notava molt, però crec que
0: bueno,
2: a vegades hi ha gent que fila molt prim.
1: Deixem-me que vagi l'exemple concret i des d'aquí xarauts i molta estima als Amics de les Arts, que els estic aprofitant com a tall exemplar, eh? Imagineu-vos que treuen el single i en un moment en Dani, en Joan Enric i en Ferran volen que hi hagi un falset molt bèstia a la cançó. Llavors, ells no són capaços de fer aquell falset, però en els directes ja ho faran d'una altra manera, però a la versió gravada queda molt bé que sigui un falset. Què passa si graven les seves veus, la passen per un filtre dia i l'IA els aconsegueix el falset que necessiten?
2: Clar, però és que per mi també és una mica diferent que sigui un fragment que tota la cançó.
1: Clar, és que això és el que estic dient, que sigui una eina i que obeeixi a criteris artístics i creatius.
0: Clar, però això encara podria quedar dissimulat, és a dir... També el tema és, i repeteixo, veiem l'empremta. És a dir, mentre veiem l'empremta, allà on es vegi l'empremta, això genera rebuig. Quan no es veu l'empremta, realment no pots arribar a assegurar que allò està fet d'aquella manera. És a dir, quan algú, per exemple, no? Exemples que hem rebut, algú envia una cançó i diu, ei, us presento el meu nou single, es diu ta-ta-ta-ta-ta-ta, perquè l'escolteu i perquè la punxeu. I llavors tu fas play i escoltes i dius... Això està fet a mi, ho notes? Invalida la proposta. Per què invalida la proposta? Invalida la proposta perquè dius, ostres, què hi ha al darrere, no?, d'aquest creador? Aquest creador... O sigui, el correu me l'està enviant una persona o potser me l'està enviant un bot?
2: Clar,
1: totalment. És a dir,
0: a dubtar de tota la cadena de transmissió i de les intencions que hi ha al darrere. Al final, hi ha un factor humà que és algú que vol petar-ho, no?, amb aquesta cançó. Però, clar, si ja comences amb... No, és que ja no cal que ho canti jo. És a dir, aquest salt gros... I aquí anem a la part de l'altra cosa que volia dir, el factor humà per un costat, i després els usos de cada disciplina artística, en aquest cas disciplina artística, perquè estem parlant de música, val? Els usos que en fa la gent, és a dir, a qui li importa que allò estigui fet en via o no. És a dir, al final, altre cop, el factor humà, i el torno a posar sobre la taula, decideix, discrimina, què passarà a la posteritat, és a dir, què aguantarà i què no aguantarà. La gent tolerarà el filtre, o sigui, posarà un filtre a la seva orella de dir, ja he incorporat la música feta en via, ja veig que aquest home no sap dir les vocals neutres i acaba els verbs amb R sonora, com si fos de, no sé, de... saps? Un accent impossible. I a moments jo ja ho compro, és a dir, al final compra el públic, no? Però jo crec que estem aquí per fer, diguéssim, per anar pulint, per anar llimant aquest nou paradigma. I és important. I aquest pensament de dir... això és com lo de la ràdio i com lo de la... això és com lo de la... no? Tots aquests exemples que dèiem, és com lo de la fotografia i la pintura. Ja, ens passarà per sobre i d'aquí 20 anys ningú en parlarà. Home, sí que en parlarem, però en parlarem en uns termes que estaran definits pel que estiguem marcant ara, per les línies, diguéssim, que estem posant ara, no?
2: Estem escrivint el nostre futur ara mateix.
0: Estem escrivint el nostre futur i estem dient què és vàlid i què no és vàlid. I aquesta pugna que pugui ser... ja no és una pugna generacional, penso, no té res a veure amb l'edatisme, amb l'edat. És una pugna de dir què és vàlid, què no és vàlid, què validem i què no validem. Evidentment, nosaltres, tota aquesta tsunami humà que dirà que sí, que això està bé o que no està bé, en som una petita part, però hem d'anar, ho puguem modular, no?
1: Saps en què m'ha fet pensar molt això, Aina?
2: En què?
1: M'ha fet pensar molt en el concert inaugural, que encara no hem vist, però que en sabem alguna cosa, del Mercat de Música Viva de Vic, que arribarà a la tardor del 2026.
2: En quin sentit?
1: Amb això que ens deia en Joan Rial, d'incorporar-hi tota aquesta pàtina de pensament, de repensar la música en directe, de què és directe, què no és directe, què és creació, què no és creació... No, crec que, Pau, t'hauries d'involucrar d'alguna manera en això que està fent la Lucia del Greco.
0: I m'hi ha fet pensar el vídeo de l'Albert Lloreta.
1: Va en aquesta línia.
0: Línia de pensament de repensar les coses i la funcionalitat de la música, tant el creador com el que la rep, és a dir, com és rebuda aquesta música i quin ús en fem, no? De què serveix? I quines emocions... sonat el butlletí, no?
1: És igual, però això no és IA, per tant, ens hem sentit el senyal. Doncs mira, són les 6 i farem el butlletí. No farem el butlletí de les 6 i 1 o de les 6 i 2.
0: Toqui, nano.
1: I no passa res.
0: Ho reblo amb això, amb aquesta cosa del factor humà i ho torno a portar aquí a on estem ara, que és una conversa en directe. És a dir, per què és tan important el factor humà? Per què la ràdio funciona? O per què, per exemple, els podcasts funcionen tan bé i estan tan de moda? Perquè la gent, com que hem perdut interacció humana real, és a dir, ja no ens trobem tant, ens trobem menys, no? Ja és com que el WhatsApp ja és un espai de relacional vàlid, no? El WhatsApp ja tal. Llavors, algú que es posa a parlar així, sense filtres, davant d'un micròfon, i ho escoltem, ens fa sentir com que allò és... com obres l'aixeta, és vida, no? El podcast és vida. Funciona perquè hi ha aquesta distància, és a dir, ho estàs escoltant, però no tens per què intervenir. Aquesta és una cosa molt de...
1: I ho pots aturar quan
0: moderna.
1: Et convingui.
0: Exacte, és aquesta fredor moderna de... està fluint l'aixeta de vida, però jo ara l'aturo perquè jo estic fent una altra cosa, no? Llavors aquí ja diu molt, no?, de la nostra manera de pensar i de relacionar-los amb l'art i amb la música, també.
1: I també pensava en Vic, Aina, perquè és el que ens deien d'aquest concert inaugural, que dispararà moltes més preguntes que no pas respostes. I és el que fa el malparit d'en Pau cada dijous quan ve.
2: Sí, sí.
1: Ens deixa aquí tot l'estudi, tota la ràdio sembrada de preguntes, i llavors, clar, et passes ja tot el dia, tota l'estona, donant-li voltes i voltes i voltes i voltes. Molt interessant,
0: eh? Deixeu-me dir que jo penso que la música mia, on se sent la petjada de la IA en català, la predicció és que trigarà poc a triomfar, però com que el meu país és tan petit, més petit que Espanya,
1: serà de moda molt ràpid.
0: No. I hem de veure a qui li interessa que això funcioni i qui no. Actors a la indústria. És a dir, qui vol realment tenir un artista sintètic i que no dorm, que no demana royalties...
2: No, però és que existeixen concerts d'hologrames, saps?
0: No, la gent estem parlant de festivals de Catalunya, discogràfiques de Catalunya, manejaments, festes majors... Imagineu-vos això. O sigui, agafeu aquesta idea de top viral Spotify Spain, artista sintètic, traslladeu-lo en català. Intenteu fer aquest exercici, aviam si això pot funcionar i per qui pot funcionar i per qui no. A qui li interessa que funcioni i qui no. La tecnologia encara no la tenim, perquè resulta que les cançons d'ahir que ens arriben a la ràdio sonen amb accent de Bogotà, que és una cosa estranyíssima. Siguin reggaeton o no, però l'accent català no... Allà no hi ha accent ponentí, ni del Camp de Tarragona, ni hi ha res. Hi ha un accent del Suno, o del Clot. És un accent estranyíssim.
1: Pau, hauríem d'anar fent el butlletí de la 6 i 3.
0: Perdó.
1: Però el vols fer tu?
0: No, no, que haig de marxar corrent.
1: Segur,
0: Per això he vingut abans
1: d'hora. No tens ni temps pel butlletí.
0: No, no, m'esperen, l'altra de la ciutat.
1: L'actualitat no es fa esperar,
0: Em sap molt greu.
1: Vinga, doncs.
0: He comprat el meu temps amb les cireres.
1: Tornes dijous de la setmana que ve. T'esperem que tinguis boníssima revetlla.
0: Moltes gràcies.
2: Per cert, perdona, Frank.
1: No, no, anava a dir, no vols pas anar a l'estartit a l'Ítaca?
0: M'agafa
1: ocupat. Si ens envies una nota de veu, entres al sorteig.
2: Anava a dir que si vols podem posar una cançó mentre netejo les ulleres i anem al butlletí.
1: Sí? O fem-ho ja a pèl, no? O tu creus que et va bé una cançó per acabar-te de...
2: A mi no em cal, les tinc... Deixa-me'ls acabar de netejar mentre tu introdueixes el butlletí.
1: Fem una cosa, ara la Conxi ens mata aquesta sintonia, ens quedem en blanc. Bona tarda. Ah, molt bé. No, no, no, espera. No ens hem entès aquí. Jo volia fer com el bona tarda. Són les 6 i 3 minuts gairebé. Mira, esperem a 4 en punt, ja. Farem una cosa. Compte enrere de les 6 i 4, va, Ho faig jo, Conxi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bona tarda, són les 6 i 4 minuts. Evidentment, seguim a ICAT al Nota de Veu, obrint la segona hora del programa d'aquest dijous. Estem ready? Ho tenim tot a punt. La Conxi Vecino, a l'altra banda del vidre, el control tècnic, i aquí al meu costat, amb les ulleres més netes de la fucking història, l'Aina Ostrell, que veu radiant i brillant l'actualitat d'aquest dijous 18 de juny.
2: Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge de Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A diferència del que ha passat al Congrés, el Parlament ha pogut debatre aquesta tarda una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox, Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. I el govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà...
1: A veure...
2: És que et veig riure de reull i no puc.
1: Les ulleres estaven netíssimes, el que passa que la tonteria també està netíssima.
2: Perdó.
1: Va, tornem i respirem i seguim amb el butlletí. Aina, disculpa.
2: No passa res, t'has mullat.
1: Tot per aquell Rodríguez Zapatero.
2: És que em costa molt dir el seu nom.
1: Sí, José Luis... És que has dit José Luis Rodríguez Zapatero. I aquest, a mi aquest Luis m'ha matat.
2: Cada cop que veig Zapatero, sugo, saps?
1: És com un jugador de la selecció brasilera, José Luis.
2: Perdoneu, disculpeu.
1: Va, seguim.
2: Seguim. El govern...
1: De quin pal va això, ara?
2: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efectes sobre el conjunt del sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüista, Francesc Xavier Vila, que recorda que ara el tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió, sinó que simplement ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per Òmnium i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on va començar el cas. I ara sí, les notícies d'àmbit cultural amb Sergi Ruiz.

Com esteu? Avui comencem parlant de música, de l'agenda musical, perquè més enllà del Sonar, que arrenca avui, de fet, ja ha començat, hi ha molta música a Barcelona. Comencem, en aquest cas, per un comiat, el de Selva Nua, el grup lleidatà que s'atura indefinidament i s'acomiada del seu públic a la sala 3 de Rasmatàs a partir de les 9 del vespre i tocaran els seus dos àlbums, Momentani, amb el que van debutar, i el seu segon i últim treball, I tu què fas quan no fas res? Encara hi ha entrades a la venda i, per cert, prometen sorpreses per aquest últim ball. I d'un comiat a un aniversari, el de la sala Salamandra, que avui celebra 30 anys amb una gran festa amb algun dels grups icònics de la Salamandra, la Pegatina, en Paranoia, Joan Garriga i Majid Fahem, guitarrista habitual de Mano Chao, i també Caral Laoz. Començarà a les 8 del vespre. I si sou més del grup Sau, teniu una cita al Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. El grup actuarà a 9:45 del vespre en un concert que, ja ho sabeu, coincideix en un moment molt especial per ells, marcat pel biopic Els de Sau. Demà, per cert, al Blau Marí hi trobareu el cantautor gallec Xoel López. I última edició del cicle Microclima al Terrat, última jornada amb Cris Atena. El Microclima al Terrat, que ja ho sabeu, és la prèvia que es fa a Barcelona del Festival Microclima de Camprodon. Fins ara s'han fet 3 concerts al Terrat de la Fundació Carulla, Celobert, Masoni, Lluc i Valverde, i aquest dijous és el torn de Cris Atena. Si voleu anar-hi, també queden entrades i començarà a les 8 del vespre. I acabem fent un apunt per demà. Sacseni tocaran a la Nau Bustic de Barcelona, seran a la sala Kilòmetre 14, a la Festa Major autogestionada per No m'importa. Arrencarà a les 6 de la tarda i estarà presentada per Laura Grau. L'entrada és totalment gratuïta. I si parlem de teatre, el Festival Grec ja ha començat a caminar, l'arrencada oficial serà d'aquí un parell de setmanes, però ja es pot veure una de les obres que marcarà aquest inici del Festival Grec, La Ruta. Un homenatge, a més, a la companyia La Ruta, que celebra 15 anys i que uneix en aquest muntatge una de les grans dramaturgues del país, Lluïsa Cuniller, amb una de les directores teatrals més destacades de casa nostra, Carla Subirós. La Ruta és la història de 3 homes amb poca vinculació entre ells. Alguns havien treballat junts, però no tots 3, però units pels silencis, els enigmes i les ferides, i també per un dubte existencial, que els depara en el futur. I per cert, a final de mes, nova edició del Festival Estiu de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Hi haurà Ginestà, Andrea Motis, Tomeu Penya i Clima, i també 2 concerts als quals esteu convidats, el de Masoni i Alba Armengú el 4 de juliol i el de Losa el dia 5. Podeu aconseguir una invitació doble per un dels 2 a la web d'ICAT.

0: Cada dia a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Aika.
2: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar Aikat, la ràdio dels festivals.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
6: Un quart de set de la tarda, Nota de veu, últim de la setmana, últim de la primavera, 18 de juny. Hem superat el butlletí del José Luis Rodríguez.
7: Ostres,
6: Zapatero.
7: Quin horror, de veritat.
6: José Luis, eh?
7: Demano disculpes des d'aquí, aquest nom em costa molt a mi.
6: Com ens ha costat també de mantenir la compostura, eh?
7: No, és que podem explicar a la nostra audiència que hi ha hagut un moment...
6: Bé, hi ha hagut com una mena de fakir d'aigua. Saps? Hi ha el fakir que menja foc, escup foc, llavors hi ha el fakir que beu aigua, escupa aigua.
7: És que jo he sentit com un soroll de que sortia aigua, he girat una mica el cap, t'he vist de reull i t'he vist xop de dalt a baix.
6: Han obert els aspersors de l'estudi.
7: I clar, llavors sí que ja no he pogut resistir i he defallit.
6: Hem aprofitat ara per passar la fregona, la Mary, i deixar-ho tot impecable. Aquí a l'estudi del Nota de veu dedicat, gràcies a l'altra banda del vidre, al control tècnic, tenim a la Conchi Vecino, que vaja, si no fos per ella...
7: No, uf.
6: Això ja...
7: Seria
6: ja
7: el Titanic.
6: Hauria descarrilat ja,
7: doncs sí,
6: aquest programa. De seguida us punxem la cançó de l'estiu dedicat.
7: Ja la tenim aquí?
6: Què et sembla? L'últim programa de primavera,
7: oh,
6: ja tenim la cançó de l'estiu dedicat.
7: Qui la fa?
6: La fa... No, José Luis, no. Moment José Luis. No, la fa l'Artur Vinyes, Soc un bohemio.
7: Oh, que bé.
6: És un dia qualsevol d'agost. Aquest matí l'han estrenada els experts i tenim nosaltres notes de veu de Soc un bohemio, de l'Artur, que ens explica i ens presenta aquesta cançó i ens diu la il·lusió màxima que li fa que aquesta cançó seva sigui la cançó de l'estiu dedicat. Abans, però, teníem pendents unes invitacions dobles per anar al Festival Ítaca a l'Estartit, la nit de la revetlla de Sant Joan, a viure la millor revetlla de la vostra vida. Doncs han volat les entrades. Tenim notes de veu que ens han rebentat la bústia i ja no cal que n'envieu, que ja estan donades.
7: A primera hora hem anunciat els primers guanyadors, que són la Mercè Marcó i el Javier Buixeda, i els dos segons guanyadors són els d'aquestes notes de veu que procedim a punxar.
8: Hola, jo vull anar a l'Estartit, aniria amb el meu fill.
7: Ell és el Sergi.
6: Molt bé, Sergi, eh? Per ser tan ràpid i per anar a passar la revetlla amb el seu fill a un festival de música, a veure la Venus, a veure 31 Fam, Barri B, DJ Trapella, estupendo.
7: Sí, brutal.
6: S'ho passaran de puta mare, bona experiència paternofilial.
7: I la segona persona afortunada...
9: Bona tarda, Nota de veu. Estic aquí, camí a la C-17, cap al Vallès Oriental, venint de la capital d'Osona, i m'encantaria anar a l'Ítaca. sisplau, aviam si em toca les entrades.
7: Ell és en Nàsser, de seguida us demanarem les dades, però enhorabona des d'aquí.
6: Doncs molt bé, veus, a la C-17 tu pots estar allà envoltat d'asfalt i d'altres cotxes que fan el teu itinerari i et pots emportar unes entrades per anar a l'Ítaca.
7: Que fort, eh?
6: Et canvia la vida, arribes a casa i dius, bones notícies,
7: sí,
6: gent.
7: Sí, sí.
6: Ens n'anem a l'Estartit.
7: Que guai.
6: Que guai, clar que sí. Aplaudiments i xarauts i moltes gràcies per ser a l'altra banda, perquè seria trist que tinguéssim atacs de riure nosaltres sols aquí,
7: no,
6: que només ho gaudiríem nosaltres.
7: Exacte.
6: I l'important és que ens gaudim en directe totes juntes.
7: Jo vull que hi hagi gent a casa que també es copia aigües, com tu.
6: I que digui José Luis.
7: Exacte.
6: Va, anem a Soc un Bohemio, un dia qualsevol d'agost, la cançó de l'estiu d'ICAT, temporada 2026. Sí.

0: Que bé que sona, quin flow, quin mood, quines vibes d'estiu, de passejar descalç per la platja, fins i tot d'anar-me'n pedalant per la muntanya a Trenc d'Alba, amb Soc un Bohemio, cançó de l'estiu, dedicat temporada 2026.
1: No creus que és so de Golden Hour?
0: Totalment.
1: Oi que sí?
0: Oi, per favor.
1: És quan ja no fa tanta calor, que surts a passejar per la sorra i ja està com fresqueta la sorra.
0: Que fins i tot hi ha algú que t'arriba allà amb una dessuadora.
1: Oh.
0: Que dius, tampoc no ens animem tant.
1: No.
0: Potser de matinada la dessuadora sí, però...
1: Sí, tens raó.
0: A les 7-8 del vespre no.
1: És aquella hora que ja et treus les ulleres de sol i te les poses als cabells, saps?
0: Uau.
1: M'encanta.
0: Sí, eh?
1: Brutal.
0: Doncs és l'hora que ens porta un dia qualsevol d'agost, la cançó de Soc un Bohemio, que ell mateix, l'Artur Vinyas, que és la veu principal del grup, ens presenta i ens explica.
2: Hola, sóc l'Artur Vinyas de Soc un Bohemio i Un dia qualsevol d'agost és la nostra última cançó. És una cançó estiuenca, però també melancòlica. Parla d'una història d'amor que es veu interrompuda enmig d'un mes d'agost. I bé, crec que és una cançó que encaixa molt bé en els dies calorosos que arriben ara. I, en fi, espero que us agradi molt.

home, doncs haver estat escollits com a cançó de l'estiu d'ICAT, evidentment per nosaltres ens fa molta il·lusió. És una gran alegria poder doncs, compartir la nostra música amb tants i tantes oients d'ICAT. I, en fi, és un honor estar sonant durant tot l'estiu. Així que això, esperem que us agradi molt la cançó i que us acompanyi en el millor dels estius. Una abraçada molt gran. Adeu. Adeu.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
8: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta!
10: A mi m'encanteu vosaltres.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu.

Hola, hola, nosaltres som Aliena, un grup del Pirineu, i us presentem No hay señal, que és una cançó amb molta energia i que per nosaltres suposa una tornada, perquè sí que fa molts anys que toquem junts, però també portem molts anys inactius. Aleshores, aquesta cançó és el primer avançament del nostre segon disc i res més, espero que la gaudiu i aprofito des d'aquí per saludar a tots els oients i a tot l'equip de Nota de Veu. Gràcies.

0: quarts de set de la tarda. Avui és dijous, nota de veu, Aicat, i som en directe com cada dia. I aquesta gent són Aliena, que és un nom que a tu t'ha cridat especialment l'atenció,
1: Aina. Home, 100%.
0: T'ha connectat molt amb una de les teves últimes lectures. Un llibre que t'ha...
1: Un totxo.
0: Sí, un totxo.
1: És d'aquests que pesen.
0: Però que és un llibre d'aquests que, ostres, n'hem parlat molts dies, dinant, que t'ha marcat.
1: És un dels millors llibres que he llegit a la meva vida, amb diferència.
0: Això són paraules majors,
1: 100%. Mira, jo a casa tinc una llibreta on hi apunto a mà ressenyes dels llibres que llegeixo. Ressenyes que m'agraden a mi, eh? És a dir, per exemple, poso, mira, aquest llibre me l'ha recomanat el Frank, va d'això i d'això, perquè si no, no me'n recordo mai més, i m'ha agradat per aquest motiu l'altre i l'altre, i li poso nota.
0: I això ho tens en una llibreta?
1: Sí, a casa.
0: I t'ho fas en versió també en un drive?
1: No, ho apunto a mà i ho tinc per mi, perquè em passa molt que no recordo els llibres que he llegit, ni si els he llegit, ni què em penso, saps?
0: És una llibreta molt gruixuda?
1: Una mica, sí.
0: Tapa dura?
1: No, tubeta.
0: Ah.
1: Sí, per emportar-me-la i així. I t'he de dir que en aquest llibre...
0: A veure...
1: Li vaig posar un 9,5.
0: Uau!
1: De 10. I és els pilars de la Terra.
0: És l'inòmetre més alt que he sentit mai, eh?
1: Sí, sí.
0: He dit 9,5 sobre 10.
1: Sí, sí, sí. Els pilars de la Terra. Em van encantar, de Ken Follett, i resulta que una de les protagonistes d'aquest llibre es diu Aliena. I clar, jo quan vaig veure aquest nom de grup dic, escolta'm una cosa, o sigui, només per això ja... Sonaran el nota de veu.
0: Mira, ens ha enviat una nota de veu la mare de la Conchi Vecino,
1: sí?
0: Dient que no guanya ningú la Conchi al Mario Kart i que ella és molt fan com tu, també,
1: ah, sí?
0: Dels Pilars de la Terra.
1: Fixa't.
0: Es veu que compartiu aquesta passió.
1: Jo entenc que fa mandra perquè és un totxo i és molt gros, però és impressionant, eh? Com a llibre, molt recomanable.
0: T'he de dir que jo me'l vaig llegir fa uns quants anys, ja, i em va agradar molt, eh? Me'l vaig llegir un estiu.
1: Ah, molt bé. És que és llibre d'estiu, eh?
0: Molt de lectura d'estiu,
1: sí.
0: Que t'hi poses al juny i el vas arrossegant amunt i avall durant totes les vacances.
1: 100%. Doncs Aliena també és, a banda d'una de les protagonistes dels Pilars de la Terra, un grup que ha nascut entre la Seu d'Urgell i Andorra.
0: Uau, a les muntanyes, eh?
1: Sí, sí, Pirineus. Van treure un disc l'any 2020, però llavors van fer com una aturada i ara tornen, i tornen amb aquesta cançó que es diu No hay señal, que és el primer avançament del seu nou àlbum.
0: I Aliena, que ens porta cap a Terra i Sal.
1: Terra i Sal és un grup que avui tenim en exclusiva.
0: Uau,
1: segona
0: exclusiva del programa, eh?
1: Exacte.
0: Hem estrenat la nova, la que surt aquesta mitjanit d'Al·lèrgiques al Pol·len, i ara fem el mateix amb Terra i Sal, llançant Esclat.
1: Esclat és el primer single del seu nou treball, el seu segon treball, que surt demà, aquesta cançó, però nosaltres ja la tenim avui aquí al Nota de Veu. I Esclat és un himne de resistència i una crida col·lectiva en defensa de les Illes Balears i les Pitiüses. El grup rebutja la imatge idealitzada de les illes com a paradís turístic i posa el focus en les conseqüències de la massificació turística i l'especulació urbanística. I al tanto també que el disc sortirà aquesta tardor.

0: Bon dia, salades. Nosaltres som Terri Sal i vos deixem ara mateix amb el primer single del nostre segon treball, Esclat, que demà sortirà a la llum a totes les plataformes.
1: Esclat és un himne de resistència i una crida col·lectiva en defensa de les Illes Balears i Pitiüses. És un cant contra la massificació turística, l'especulació urbanística i la destrucció del paisatge natural. És un clam directe que exigeix un futur digne pel territori i per a les persones que

0: L'altre dia vaig anar a córrer pel bosc i vaig trobar una mata de romaní espaterrant.
1: La vas olorar?
0: No, no, jo faig una cosa, que és passo corrent...
1: Sí? Ah, l'acaricies, eh?
0: L'acaricio, però com... Saps? Una mena d'acarícia sense consentiment, diria. És a dir, passant una mica de la ratlla, saps?
1: Sí.
0: Però el romaní, doncs, ho aguanta. I llavors... Uah, et queda la mà que t'estàs ensumant tota l'estona i acabes de córrer i cada dos segons, romaní, romaní, romaní.
1: Caram!
0: Increïble. Flors i violes.
1: I romaní.
0: Corre pel camp. Vinga, parlant de córrer pel camp, com que jo corro per allà al Montseny, doncs algun dia fins i tot he arribat corrent a Palau.
1: Déu-n'hi-do.
0: De Sant Celoni a Palau. I quan he estat a Palau he dit, no et quedis aquí, Frank, segueix una mica més, arriba't a Sant Esteve de Palautordera.
1: Sí.
0: I a Sant Esteve de Palautordera m'he trobat en Potjoli.
1: Ah, fixa't.
0: En Miqui Potjoli, que és d'allà, que era un dels components de Massa Viu i que ara ja fa temps que vol en solitari.
1: I has comprovat si anava amb la Mary Prata o no?
0: Jo no l'hi he vist mai, amb la Mary Prata. Me l'he trobat a vegades amb altres persones, però amb la Mary Prata mai.
1: Doncs fem una cosa, per quan surtis a córrer, el proper dia et deixo les meves ulleres... per llegir l'actualitat.
0: Aquestes que tens tan netes?
1: Sí.
0: Les del José Luis?
1: Exactament.
0: Llavors, a veure si li dic, a veure què li dic a en Miqui.
1: Perquè crec que potser el veus acompanyant aquest cop, eh?
0: Com et pots equivocar dient Miqui?
1: Miqui?
0: Sí. Kimi.
1: Kimi.
0: No, és que no veig cap altra equivocació possible.
1: No ho sé. Miku.
0: Miku. No ho sé. Tenim en Miqui Potjoli i la Mary Prata cantant Entre nosaltres.

Pot Joli, avui us vull presentar entre nosaltres la meva nova cançó en col·laboració amb la Mary Prata, una cançó d'aquestes que s'entenen només quan estàs o has estat enamorat i d'aquesta sensació de que ets tu i l'altra persona i ja està, contra el món i és estiu i tot va bé, i això, espero que us agradi.

0: Som tu i jo, queda entre nosaltres. Molta intimitat aquí, eh? Molt d'entendre's amb la mirada entre Pot Joli i Mary Prat, entendre's amb les veus, perquè han empastat de nassos en aquesta cançó que en Miki mateix ens presentava. Li dieu Miki, eh? No li dieu ni Kimi ni Miku.
1: No, Miki.
0: I posats a equivocar-te, millor Kimi que Miku.
1: Sí, potser
0: perquè
1: sí.
0: Perquè hi ha un error com de he alternat les síl·labes en un ordre que no és el que tocava. Jo crec que en Miku hi ha una passa més, ja, en l'equivocar-se, no? Hi ha
1: potser
0: com una
1: sí.
0: ofensa personal.
1: És estrany.
0: És raro.
1: Sí.
0: No cal.
1: No.
0: Oi que no?
1: No cal, no cal.
0: El que sí que cal és que la Conchi ens punxi.
1: Sí.
0: Atenció, la és Conchi que ens punxi. Pancho li va dir en Pincho que la Conchi ens punxi, eh?
1: Exacte.
0: Va per aquí la cosa. Doncs una cançó que teníem pendent també de compartir amb vosaltres, de Run, Run, Run, sisplau, endavant.

és una cançó que parla de llocs on ens hi trobem bé i en el fons llocs, família, moments els que sempre voldríem tornar, i no tenia clar quin nom posar a la cançó i finalment em vaig decidir pel títol perquè vaig descobrir que en aquesta plaça de París, en un dels viatges que vaig fer l'any passat, doncs, que és molt típica, però a vegades hi ha aquests llocs que tens com una sensació, una connexió que et fa sentir bé, o com un dir, potser jo ja hi havia estat aquí. I la veritat és que em va semblar com bonic com a títol i com a referència a aquestes sensacions i aquesta idea.

0: Tres quarts de set. Últim programa de la primavera del Nota de Veu Dicat. Això vol dir que el del dilluns, estimada Aina, estimada Conxi, serà el primer programa de l'estiu.
1: Que fort.
0: I vindrem a mullar-nos.
1: Sí?
0: Vine lleugera de roba.
1: Amb banyador i xancletes, no?
0: Amb ganes de banyar-te.
1: Fet.
0: Perquè dilluns ens mullarem l'Aina i jo. Proclamarem la cançó de l'estiu 2026. Més enllà de la nostra, que és evident, la de Soc un bohemio, que s'ha presentat avui, la cançó de l'estiu dicat, que és un dia qualsevol d'agost, doncs intentarem treure la bola de vidre amb l'Aina i visualitzar quina s'emportarà aquesta mena de títol honorífic. Recapitulant, per exemple, viatgem un any enrere, estiu 2025. Tenim clar, no?, qui s'ho va endur, això? T'espero.

0: Però, Frank, tu n'estàs segur de veritat que aquesta va ser la cançó de l'estiu 2025?
1: Tu no n'estàs segura?
0: No creus que una miqueta...
1: A veure, quina tesi vens a defensar?
0: Tu no creus que una miqueta també va ser aquesta?

0: Llavors tu m'estàs dient, has vingut aquí a defensar que la cançó de l'estiu 2024, aquí sí, sense cap mena de discussió, tu pots mirar de perfil, de cara i d'esquena.
1: Exacte.
0: Ja t'ho dic jo, que la Marina està morena oficialment, cançó de l'estiu 2024, i tu creus que el seu regnat es va estendre també el 2025?
1: Però jo crec que una mica sí.
0: Sí?
1: Vull pensar que ara ja ho hem superat i que el 2026 tindrem una nova cançó, però...

0: Doncs fem una cosa, venim tu i jo dilluns amb ganes de mullar-nos, de proclamar ja quina pensem que pot ser la cançó de l'estiu 2026, veurem qui està situat a la pole position, repassarem candidatures, s'estudiaran doncs aquesta mena de presentacions de gent que opta a la cançó de l'estiu i ho podem demanar també a la bona gent del Nota de Veu.
1: Doncs sí, feu-nos-ho saber al 677 50 61 53 perquè a més, demà és divendres. I saps què passa els divendres?
0: Què passa?
1: Que hi ha moltes estrenes.
0: Ah,
1: i que
0: clar.
1: Podria ser que ens plantéssim a dilluns amb nova música. Per què no? Dels mateixos Figaflaues. T'imagines que fessin 3 anys seguits cançó de l'estiu?
0: Doncs mira, veig la teva crida
1: sí?
0: I la doblo. Perquè la gent que ens envio una nota de veu al 677 50 61 53 per donar opcions de cançó de l'estiu, que ens doni també opcions de cançons de revetlla.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè dilluns anem del pal estiu, però és que dimarts ja estarem en mood revetlla.

0: nostres. Encendrem la foguera el dimarts a la nit i ho farem amb una bona playlist que molaria que ens ajudéssiu a decidir. 6, 77, 50, 61, 53, i ens proposeu cançons de revetlla.
1: Doncs sí, quina il·lusió. Tinc unes ganes de que sigui Sant Joan, que no puc amb elles, eh?
0: Doncs primer hem de fer el programa del dilluns i el del dimarts.
2: I et veig davant meu amb aquest verd de bollonet.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Hola, Frank, hola, Aina. Hi ha un grup que m'agradava moltíssim uns anys que jo vaig viure allà i que ara no sé on trobar-lo. Es tracta d'Orchata Sound System. Si trobeu qualsevol cançó, estaré molt feliç d'escoltar-la. Gràcies.

0: és mort, mort.
1: Hola, bona tarda. M'agraden molt pupil·les. Les trobem a faltar.

0: Aina, jo no sé pas si n'ets conscient que som a punt de sentir l'última cançó del Nota de Veu a la primavera. Tu t'has parat a pensar això, tia?
1: És tan gros. I tu t'has parat a pensar que la setmana que ve és Sant Joan? Tinc la sensació que ha passat com molt de pressa el mes de juny.
0: A mi el juny també sempre se m'accelera molt. I això, de cop som ja el 20 de juny. I dius, què?
1: Que fort, és que demà acaben les escoles, eh?
0: Demà acaben les escoles i nosaltres tornarem el dilluns amb el primer Nota de Veu d'estiu, que a més, dilluns mola molt el programa. Ens mullarem, Aina, i direm ja, decidirem, entre tu i jo, quina és la cançó de l'estiu 2026.
1: Que, evidentment, si voleu proposar-nos cançons, ho podeu fer al 677-50-61-53.
0: Sempre hi som, 24-7. Apa, li bon cap de setmana.
2: Hola, sóc la Montse i m'encantaria que poséssiu Estrelles de Max Navarro.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Escoltes i cas. Independents al sonar.

0: Benvinguts a una nova edició de l'Independents, aquesta molt especial perquè som en directe des del Festival Sonar a la Fira 2 de l'Hospitalet de Llobregat, que aquest any és l'única seu de les activitats musicals de Sonar. Els que seguiu aquest festival segur que ja esteu perfectament al cas, però aquest és un any de canvi. De canvi en la direcció, ja deixen definitivament la direcció als fundadors del festival, que vaja, van tenir aquesta idea fantàstica de crear aquest festival, l'han fet créixer moltíssim fins a convertir-lo en una referència internacional, i aquest any doncs ja és la primera amb un canvi de direcció i bé, doncs amb una sèrie de modificacions. Algunes les hem pogut comprovar només accedir al recinte, la resta les anirem veient, anirem avaluant com funciona aquest nou Sonar, perquè és l'edició número 33, però en certa manera és com si fos la primera. Aquí torna a començar el Sonar, recomença amb un nou format i amb una programació musical com cada any espectacular, 100 actuacions en total. Anem a donar les gràcies a la gent que farà possible aquestes transmissions, a la gent del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, la Júlia Paricio, Sam Silva a l'estudi d'ICAT, Mercè Rigual, Rosa Massaguer, a la producció també aquí al Sonar, el Ricard Luque, tenim el Josep Forns, David Talleda, Josep Martín. David, què tal?
1: Molt bé, doncs escolta, un any més aquí en el Sonar, un Sonar diferent com ja ho has explicat, i nosaltres doncs mira, ho comentarem. Tenim un menú que és força atractiu, sí, amb artistes, alguns hi han actuat, altres actuaran, i mira, tindrem a l'Argentina Loli Zazú, per no perdre una mica el costum, perquè sempre ens agrada entrevistar la persona que inaugura sempre el Sonar. I després també tenim Anne in the Hall, que no actuen avui, actuen dissabte, em sembla.
0: Demà divendres,
1: i esperem també que arribi la lleidatana Mercè, que no sé si és una de les artistes més joves d'aquesta edició, perquè va néixer el 2002, per tant, sí, podríem dir que és una de les artistes més joves, està actuant en aquests moments, i quan acabi l'actuació passarà per aquí. I també tindrem organització. I em sembla que el que també tenim és una mica d'ambient.
0: I tant, ja esteu segurament començant a sentir de fons una miqueta aquest ambient del Sonar de, anava a dir de nit, perquè sempre que parlàvem del Sonar de la Gran Via de l'Hospitalet, parlàvem del Sonar de nit, doncs no, és el Sonar de dia també. Ha obert portes a les 5 de la tarda i ha començat ja a sonar música, precisament la primera ha sigut Loli Zazú, no?, que la podrem entrevistar, que és una tradició ja parlar amb la persona que obre el festival. Recordar als oients d'ICAT que estem a l'Independents, però a partir de les 8 del vespre començaran un seguit de transmissions d'actuacions i sessions de DJ-hockey amb Art, Freak and TPS i Mina and Bright, que allargaran aquests especials al Sonar dedicat avui fins a les 10 de la nit. Què tal? Tu t'has començat a ubicar bé? Perquè jo quan he entrat, David, al recinte, he pensat, he entrat moltes vegades aquí, però això no és el Sonar que
1: conec. Jo sóc de les persones que sempre em desubico bastant, i en tot cas, si és allò que, clar, arribes aquí i dius abans això no estava aquí, això estava allà. Clar, jo m'imagino que també és aquesta fusió que hi ha hagut entre el que és el Sonar de dia i de nit, tot en un mateix espai, i això, doncs, ha fet que molta gent, que potser encara heu d'entrar aquí en el recinte, molta gent que ja heu vingut en moltes edicions, vingueu aquí i digueu, això no m'ho conec.
0: Bé, ens portarà poc temps per situar-nos, però ens acabarem situant perquè és un Sonar nou, aquest del 2026. I bé, doncs nosaltres, si us sembla, comencem ja a parlar amb gent, no? Perquè, parlava el David d'aquesta fusió que es fa aquest any aquí a la Fira 2 de les activitats de dia i de nit. Ells també, l'organització, ha intentat reproduir una miqueta aquell escenari central del Sonar de dia, amb aquella gespa, no? I intentar que aquest espai, que era sempre totalment nocturn, doncs també pugui encabir actuacions d'una altra mena en un altre horari, no? A les 5 de la tarda, ple sol, diríem,
1: total. Home, de fet, sempre a ple sol hi havia moltes actuacions també, Sonar de dia, per tant, això no s'ha perdut, el sol ja va baixant, la calor també va minvant una mica, que és important perquè estem en una onada de calor, i sí, un primer dia inaugural, doncs que donarà molt de sí amb molts artistes, anirem parlant, però ens podríem parlar ja amb la Loli Zazú.
0: Sí, comencem doncs. Primera entrevista d'aquest Independents especial des del Sonar, l'artista que ha obert aquesta edició, l'argentina Loli Zazú. Som els ICAT al Festival Sonar en aquesta edició número 33 d'aquest festival que seguim des de fa moltíssims anys. Estem veient una miqueta com es va reconfigurant aquest nou Sonar de dia barra nit, perquè es fa tot aquí a la Fira de l'Hospitalet, i una tradició d'aquestes programacions especials que fem al Sonar és, sempre que podem, parlar amb l'artista que ha inaugurat el festival, que té mèrit, i només n'hi ha una cada any.
1: Només n'hi ha una, efectivament, és la Lisa Zú.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí.
0: Com ha ido la experiencia? Porque punxar el Sonar es siempre una experiencia, pero obrir-lo també fa il·lusió, ¿no, Loli, o qué?
2: Sí, muchísima ilusión y la verdad un gran privilegio para mí porque es un festival de referencia que siempre he venido, siempre he seguido, no me he perdido ni una vez. He venido también a las 5 de la tarde en pleno sol a ver otras artistas anteriormente y dije, bueno, alguien tendrá que venir a verme y la verdad es que ha sido muy guay, he visto muchas caras conocidas y también nuevas. Abrir el festival es todo un privilegio.
1: No sé si t'ha perjudicat una mica l'horari, ho dic perquè han obert portes a les 5 just quan estaves tocant i clar, això feia que hi havia com poca gent, que la gent anava arribant, no?
2: Sí, es verdad, hubo 15 minutos, los primeros 15 minutos que todavía, escuché que todavía no abrían puertas, me acabo de enterar, yo dije, bueno, no hay nadie, pero de repente vino mucha gente y, ay, no, ha sido muy guay, se me ha pasado volando.
0: Anem a fer una miqueta una classe de geografia. Geografia teva, Loli. La Loli és argentina, està aquí a Barcelona, però crec que París, Londres també han sigut importants per tu.
2: Sí, 15 anys en Barcelona seguidos. Conozco Barcelona desde el 2002, porque vine a ver a The Strokes la primera vez en el Razzmatazz.
0: Bien, bien.
2: Y me volví loca, me cambió la vida. Volví a Buenos Aires a estudiar, me encantó ya la idea de... Siempre ya tenía en la cabeza la idea de volver a Barcelona. Luego en el medio hubo 3 años en París, 2009, que es cuando realmente empecé a pinchar de verdad. Para trabajar, para vivir, porque París es muy caro.
0: Carísimo.
2: Entonces trabajaba de día y comenzaba a pinchar de noche también. Y luego ya vino Barcelona en 2012, que ya lo hice como mi casa, pero ya por mi casa, ya por segunda vez, por decisión, ya para siempre.
1: Loli, en algun lloc he llegit que donde hay jarana hay Loli Zazú. No sé si aquest és el millor eslògan publicitari.
2: Me lo repiten mucho desde que lo escribieron una vez en una entrevista. Muchas de mis amigas me dicen donde hay jarana hay Loli Zazú, me lo repiten, es mi eslògan. Creo que me lo voy a tatuar, mi próximo tatu.
1: Josep ha parlat una mica...
2: Que és verdad.
1: En Josep ha parlat una mica d'aquest itinerari que has fet, però tu, sortint de Buenos Aires, podríem dir que tota la teva família, o part de la teva família, ve del món de la música.
0: Ah.
1: M'imagino que a partir d'aquí havies de seguir una mica la tradició, no?
2: Es verdad. Todos son músicos, pero cuando digo todos, es todos. Primos, tíos, abuelos, orquestas de jazz, mi madre es directora de orquesta... Mi hermano violinista está ahora mismo en Japón, en un crucero, tocando el violín. Mi padre está dando cursos en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Mi Instagram es una cosa así de puro músico en todo el mundo. Y yo aprendí mucho de eso, la verdad, desde niña. Para mí, trabajar con la música, tomármelo en serio, es algo muy natural.
0: Parla de Londres, a París, que són ciutats molt musicals, també pel que fa a l'electrònica, són capitals de l'electrònica, i Barcelona també, no? Perquè
2: sí,
0: ara estem
2: supuesto.
0: Al Sonar, que això és una referència mundial, però fora del Sonar també és una ciutat amb una programació de clubs que...
2: Sí, por supuesto. Yo creo que yo elegí Londres por la música, por la escena, elegí París porque era la época de... Bueno, me gusta mucho la cultura francesa, pero también... La escena del New Disco, del Electro, de toda esta época de Justice, de Ed Banger.
0: Sí.
2: Yo me nutrí mucho de ahí y del French House. Me gusta mucho a día de hoy, bueno, mi cultura es house, pero también todas sus ramas y variantes. Y Barcelona, por supuesto, es la ciudad de los festivales, de la música. Me encanta por eso. O sea, no me imagino vivir en Barcelona sin... salir cada fin de semana sea a discoteca, a escuchar algún DJ o a algún concierto. Y los festivales, es que no me los pierdo a ninguno, o sea, pueden preguntar a quien sea.
1: Has dit que la gent de la nit acostuma a ser bastant masclista. No sé si que la gent de la nit acostuma a ser molt masclista. No sé si això ha canviat amb els anys i ja no es veu a una DJ en una cabina com un objecte.
2: Tengo que decir que afortunadamente eso está cambiando con los años. A favor de los hombres voy a hablar ahora.
0: Sí, ¿no?
2: Cuando era más chica sí que se notaba mucha más mucho más machismo, que te toquen la cola o que te digan, ah, sí, bueno, ven a mi casa que te voy a enseñar. O de repente que te hagan bromas de, ay, ¿qué haces tú en la cabina? Las novias no pueden estar, cuando dices, no, yo soy la DJ que viene después de ti. Un montón de microviolencias que gracias al cambio de los tiempos y que la gente está mucho más informada ahora y más consciente, ahora no solo hay más artistas femeninas, sino que los hombres también están más educados en una especie de igualdad.
0: Jo crec que també Sonar ha sigut sempre, ha tingut un públic molt respectuós en aquest sentit, diríem,
2: sí,
0: tradicionalment.
2: Sí, jo nunca he tenido ninguna mala experiencia y gente que conozco tampoco, por suerte. Y también la programación, hay bastante equidad.
0: Això t'anava a dir.
2: La programación.
0: Sí, si algú té dubtes de què fa una dona a una cabina de disc jockey, pues que vingui el Sonar, veurà Charlotte DeWitt, veurà Emily Lenz,
2: sí,
0: l'any passat Peggy Gou, estem parlant de gent que està a un nivell altíssim.
2: Me encanta, que haya headliners femeninas, eso no pasa en muchos festivales de Europa, o sea, hay muchos en Londres que todavía no logran eso y Sonar y otros festivales de Barcelona sí que luchan mucho por la igualdad y me encanta que me toque esta etapa a mí, porque cuando yo empecé pues había muy pocas chicas hace 10, 12 años y ahora pues dices, ay mira, puedo soñar con llegar a estar de headliner.
0: Clar que sí.
1: Malgrat tot, has dit que no resulta tan fàcil com sembla dedicar-se, diguem-ne, a punxar, no? I que has estat alguna vegada a punt de deixar-ho. Si hi ha algú que ara t'està escoltant i diu, jo m'hi vull dedicar, quin consell li donaries? Sobretot perseverància, m'imagino.
2: Hay que tomar las cosas con mucha pasión. Te llamen o no para un festival. Yo, de alguna manera, estaba como tirando la toalla, se puede decir. Como no pensé que me iban a llamar de un festival. Sí que trabajo semanalmente con la música, con Apolo, con otros proyectos, con eventos, pero realmente era un sueño tocar en un festival como Sonar. Y realmente cuando me llegó el mail, no sé, salté del escritorio como una loca. O sea, realmente es un sueño para mí, no es algo que, ah, sí, cualquier semana me llaman para el festival.
0: Un somni fet realitat.
2: Sí, totalment.
0: I com que t'agrada tant els festivals, m'imagino que avui el que vols fer ara, que ja t'has fet la feina de sobre, que això és ideal perquè el cobra el Sonar ja té la feina feta de seguida, què vols veure aquest Sonar? Què tens apuntat així com a...
2: Ah, bueno. Mira, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, que es lo que voy a hacer después de la entrevista, será ir a ver a Métrica. Me encanta Métrica y soy colega también de su crew, de bailarinas. También quiero ver a Kellys, también quiero ver a Skepta, que me gusta mucho del UK rap. Y bueno, si aguanto hasta la noche muy tarde, que no sé si voy a aguantar, pues ver a las grandes como a las DJs.
0: Perfecte.
1: Mira, jo tinc una última pregunta. S'acostuma a dir que el mate i el futbol formen part de l'ADN dels argentins. No sé com veus una mica Argentina al Mundial. Quin és el teu pronòstic? Bicampeona?
2: La quarta estrella. Vamos per la quarta. Ahí sí que soy argentina hasta la médula.
0: Bé, va haver un any que la imatge del Sonar era Maradona, eh? Vull dir que...
2: Es verdad, me acuerdo.
0: Ui, eh?
2: Es verdad, me acuerdo. Cuando era chica que estaba Maradona.
0: Això ja no és una persona, això és una entitat divina, eh? Gairebé.
2: Y bueno, siempre las gráficas de Sonar fueron muy, muy disruptivas, muy, muy impactantes. Me acuerdo de esta... Sí.
0: Loli, gràcies per venir fins aquí, perquè sempre ens agrada parlar amb la persona que cobra el Sonar i ens ha encantat que sigui una dona i que vinguis aquí a explicar-ho i a gaudir del festival, que vagi molt
2: bé. Bueno, muchas gracias a vosotros, disfrutar mucho del festival y pasarlo muy bien y darlo todo. Gracias.

0: Primera entrevista d'aquests especials del Sonar EICAT amb l'Oli Sazú. I el que esteu escoltant de fons és la sessió que ha fet per inaugurar Sonar, perquè, escolta, hi haurà moltes actuacions, moltes sessions durant aquests dies, però només una és la primera. I avui ens ha fet il·lusió parlar amb ella, amb l'Oli Sazú. Avui hi ha un programa una miqueta més reduït pel que fa al cartell. Sol passar els dijous, el Sonar, una miqueta més reduït, però ja ho comentarem, hi ha algunes actuacions ben bones. I una cosa que passa amb els grans festivals, passa amb el Primavera, passa també amb el Sonar, és que els artistes que hi actuen s'apunten les dates al Sonar i les subratllen en fluorescent i tot sovint aprofiten per publicar cançons noves. És el cas de Two Shell.
1: Sí, efectivament, Two Shell, que sabem que el dia 16 d'octubre publicaran el que serà el seu segon disc d'estudi, es dirà Infinite Now, i han dit, home, anem al Sonar, doncs el que volem és començar a caldejar una mica l'ambient, i han avançat una cançó que es diu Think About You. Recordar que Two Shell, un d'aquells concerts imprescindibles d'aquesta edició del Sonar, estaran tocant dissabte. La cançó sona així.

0: Ja tenim el Sónar en marxa i ens hem trobat aquí un duet català que actua, evidentment, al festival, per això els entrevistem. Ells actuaran demà, així que els agraïm d'entrada que hagin fet l'esforç d'acostar-se als micros d'ICAT en el dia d'avui. Ells són la Aina Serena i el Jan Cavarroques, és a dir, Annie in the Hall. Com esteu?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Al contrari, a vosaltres per venir en un dia que no us toca, diríem, eh? Recordem que actueu demà, divendres, i m'imagino que aquesta actuació al Sónar no és una més. Ostres, que aquest festival és molt gran i ja veurà molta gent pendent de la vostra música.
1: Sí, és algo molt fort, jo estic atacada dels nervis, de veritat.
2: De totes maneres, s'ha de dir que vosaltres heu actuat, per exemple, al BAM, heu actuat també doncs, als Sons de la Mediterrània, a la final, a la Fira Mediterrània de Manresa, i esteu al Sónar, però setmana que ve esteu també a la Fònica de Banyoles, és a dir que la vostra música, això demostra que la música en general i la vostra música és molt versàtil, no?
3: Sí, la veritat és que hem passat per molts de llocs. De fet, vam començar fent casaments, vermuts...
1: i... bodes i bautizos.
3: Sí, llavors com hem passat per molts de llocs, sincerament. Sí.
2: Perquè en tot cas, com es passa d'un grup de versions arribant a In The Hall? Quin ha sigut una mica el procés, no?
1: Doncs ha sigut un procés molt lent, la veritat. Vull dir, ara ja portem com uns 5 anys tocant junts, crec.
3: Bueno, tocant junts més. L'únic que com a In The Hall deu fer uns 5 anys.
1: Sí. I hem anat molt a poc, anant compartint interessos i anant també aprenent un piló, perquè a l'inici cap dels dos controlàvem l'electrònica, és el que hem anat aprenent. Ell venia, en Jan venia més del món de la percussió, jo venia com del teatre musical, sí que havia fet com conservatori i tal, però a l'electrònica no m'hi havia aproximat. I per interès, doncs, ens hi vam anar posant.
3: Sí, vam coincidir que en un moment estàvem interessats en això i fins aquí.
2: Jo he trobat, abans que he citat els Sons de la Mediterrània, he trobat una petita connexió entre vosaltres i Dylan, Bob Dylan.
0: A veure.
2: Perquè Bob Dylan, diguem-ne que el van xiular quan va deixar la guitarra acústica i va agafar la guitarra elèctrica, i a vosaltres, el jurat dels Sons de la Mediterrània, us va posar com una mica les mans al cap, no? Perquè vau fer servir autotune.
3: Sí.
1: Sí, això ens va arribar. Sí, és algo que... Sí, tampoc... també ho hem dit en algun altre lloc i també nosaltres... Jo no considero que fem folk i música tradicional com a tal. Llavors, jo entenc que un jurat digués no els premio perquè no fan música tradicional com a tal, saps? Llavors, jo ja estava d'acord amb l'opinió del jurat, però ens va arribar això de l'autotune i vaig dir, hòstia, no sé si en la música tradicional podria entrar l'autotune. Potser seria interessant.
0: Bé, per què no, no?
1: Clar, clar.
0: Tot està per trencar, diríem, no? Exacte. Les normes no estan escrites. En tot cas, que estigueu a la Manresa i avui sigueu aquí, vol dir... que el folk i l'electrònica serien els dos punts de referència principal de la vostra música?
3: És que en tenim molts, de punts de referència.
0: Molt bé, molt bé.
3: Llavors, evidentment, hi ha hagut moments que hem estat més influenciats per referències folk, d'altres més amb l'electrònica, i ara, no sé, anem buscant i anem provant coses que ens interessen. Llavors, ens interessen coses molt diverses, la veritat.
1: Jo m'estic intentant allunyar del folk, però hi han coses... del que faig que la gent ho llegeix com a folk, per tal, potser hi ha alguna cosa de lo que no em puc apartar.
3: Sí, una mica creiem que la gent es llegeix més així que no pas ens veiem nosaltres així.
0: A veure si al final si té autotune no és folk i si té, saps? Si sí. No el té, sí, vull dir, no ho sé.
1: El món de l'etiqueta, que és complicat.
2: Escolta, ja, a mi m'agradaria parlar una mica de la veu, no? De l'experimentació de la veu, perquè sembla que normalment en un instrument dius, home, aquesta persona està innovant, està fent coses diferents, no? I sembla que en el terreny de la veu no, que només és cantar, però certament vosaltres i això ho busqueu molt, no?
1: Sí, a mi m'interessa molt més l'expressivitat de la veu que un virtuosisme de la veu. També jo vinc del món del teatre i he treballat molt amb un director que es diu Moreno Bernardi, que és d'aquí, treballa aquí a Catalunya, i treballa molt l'expressivitat de la veu i és algo que a mi m'agrada com investigar en el projecte. Sí.
0: I la part teatral? Perquè tu vens del teatre musical, deies... i hem llegit una miqueta l'explicació que fa Sónar de la vostra música i diu el duet teatral català. Sí. O sigui, quin component teatral té el vostre directe?
1: Jo també m'ho estic preguntant, encara.
0: Bé, de fet, pujar a un escenari ja té un punt de...
1: Sí,
0: no?
1: Evidentment. Sí. Sí, jo crec que té a veure amb això que parlàvem ara de l'expressivitat i, bueno, i també potser pel component narratiu a vegades que tenen les lletres de les cançons, com a vegades... Per mi són una mica com retrats de personatge, o a vegades expliquen com relats, i jo sí que intento fer-ho una mica bueno, des de l'educació que he tingut.
2: Home, s'ha de dir que en tot cas tu, Aina, has participat a diverses sèries. autodefensa...
1: Sí, bueno, he fet petites aparicions. A la televisió he sortit molt poc.
2: Però és allò que es diu, tu cara me suena, no?
1: Bueno... Vinc més del món del teatre que de la pantalla.
2: Sí, vas estudiar a l'Institut del Teatre, sí. No, em sembla?
1: Sí.
2: Molt bé. Però també vas fer música al Conservatori.
1: Sí, a Girona.
2: Nosaltres al programa habitualment sempre ens agrada parlar de molts festivals, festivals grans, però festivals també petits, no? I en aquest sentit, vosaltres ja que sou de Celrà, li vam donar molt de suport al Ressupor. No sé si, tenint en compte Celrà, el Ressupor, això us va animar a dir, a fer música, a dedicar-vos a la música...
3: A veure, o sigui, nosaltres vam tocar el Ressupor fa uns anys, no sé si ho havíeu vist. Sí que ha sigut un festival que hi hem anat diversos anys. Al final Celrà sí que és un poble que té com molta escena artística, llavors crec que ens ha influenciat més Celrà en si, i l'escola que també apostava per les arts, que no pas el Ressupor en si, però sí, a part del Ressupor també hi ha un altre festival, que és el Terrat de Celrà, que també en els darrers anys han portat coses interessants al poble, llavors...
1: Sí, que sí que ens recolzen bastant.
3: Sí, això.
1: I ens han ajudat com moltes vegades quan preparàvem el projecte i estàvem preparant cançons, sempre érem com els espais d'estrena de les coses.
3: I de fet, per al directe que presentarem demà, vam fer un stage al Teatre de Celrà.
0: Carai, Déu-n'hi-do Celrà, no? Perquè és una població relativament petita.
1: Sí, però hi ha molt de moviment. Ara no tant, però n'hi ha hagut molt.
2: Ja que has parlat del repertori de demà, no sé si també fareu aquelles versions deconstruïdes d'en Serrat i també d'aquella cançó que va interpretar Maria del Mar Bonet amb el tall.
1: Mira, la d'en Serrat ja t'ho dic que no la farem. Ha caigut pel camí. Però la de la Maria del Mar potser sí.
2: I la resta són tot temes vostres, ja?
1: Crec que majoritàriament sí. Tenim una cançó que és a partir d'un poema de la poeta Ann Carson, la lletra, però sí que la composició musical és nostra. Però sí, ara ja estem bastant contents perquè últimament el repertori sí que és majoritàriament nostre, sí.
0: Les cançons d'aquest EP, oi? Intel·ligència romàntica, que sembla una contradicció una miqueta de termes, no?
1: Sí, aquesta era una mica la gràcia.
0: Sí, no? Perquè quan ens tornem tots molt romàntics, a vegades no, deixem de ser una mica intel·ligents, no?
1: Exacte. Però una mica tontos. És una mica buscar com poden conviure aquests dos termes i és una mica com la investigació que hem fet, tant a nivell temàtic com a nivell sonor.
0: És el primer any que toqueu el Sónar, però és el primer any que veniu al Sónar?
1: Sí.
0: També? Uau, que bé, que bé. Sí, bueno, coneixereu un festival diferent aquest any perquè tot està canviat. I no sé si teniu ganes de veure alguna cosa i que digueu, això m'interessa, a veure si ho puc veure.
3: Jo avui tinc ganes d'anar a veure una cosa que fa fitness, que ho fa per allà Drassanes, o sigui, és el Sónar més bé.
0: Ah, molt bé.
3: I després jo dissabte també tinc un parell de propostes que són Tuchel, que hi ha alguns temes que ens agraden molt. I després, anar a Massenda també tinc moltes ganes de veure-ho.
1: A mi Tuchels també em fa bastanta il·lusió i jo vull veure la mètrica, que crec que toca avui.
0: Sí, aquesta es farà escoltar, estem segurs. Ann in the Hall, gràcies per venir. Us desitgem molta sort amb el concert i amb el que hagi de venir després. I merci per passar per aquí, per ICAT. Us anirem fent un seguiment de la vostra
1: música.
0: Moltes
1: gràcies.
0: Merci.

0: Així sona la música de Annie in the Hall. Déu-n'hi-do, ja tenim dues entrevistes al sac.
1: Sí. Bueno, en tenim ja una altra aquí ja preparada.
0: I tant.
1: Persona Miquel, important.
0: El cap de comunicació de Sonar, sí. Miquel Trullols. Què tal, com estàs?
2: Què tal, bona tarda.
0: Primers compassos del festival. Tot just, bé, fa poca estona que ha obert portes encara això, però d'entrada, com pinta? Està tot bé, tot correcte? No hi ha res a comunicar extraordinari? Tot està funcionant bé?
2: Tot allò.
0: Fantàstic.
2: Tot allò ha començat d'una manera molt tranquil·la, diria que cap problema. La veritat que molts nervis aquestes últimes hores, de l'última vegada que vam parlar, però la veritat, quan ho veus tot ja engegat i veus una mica també ja les primeres reaccions de la gent en aquests nous canvis, no? I la veritat que molt contents i la veritat, bona rebuda per part de tothom.
1: Clar, perquè una cosa és imaginar-s'ho, eh? I l'altra cosa és després veure la realitat, no?
2: Clar, clar.
1: I més tenint en compte aquesta fusió dia-nit.
2: Sí, sí, evidentment, ja vam parlar l'altre dia, no? És el gran canvi, és un repte, però a la vegada també és aquella cosa, no?, de dir, era la nostra oportunitat, no?, de replantejar el format, l'experiència del públic, i portem molt de temps treballant amb això. Per tant, el fet de poder obrir portes i que la gent ho pugui veure ens omple d'orgull, de veritat.
0: La primera bona notícia del Sonar ha arribat abans d'obrir portes, que és que s'han esgotat els abonaments.
2: Sí, sí.
0: Això
2: sí,
0: és molt bona notícia.
2: Vam començar la setmana amb aquesta notícia i, bueno, en línia amb això us dic que hi ha molt bona rebuda. Estem movent-nos una mica amb les xifres dels darrers anys. També és un nou format. Veurem també una mica com es comporta, no?, la gent i com evoluciona el festival aquests 3 dies, però la veritat que la resposta ha sigut espectacular i bé, veurem si no és l'únic sold out.
0: Clar, perquè en teoria ara encara queden entrades de dia per cadascun dels dies individuals, això encara...
2: Sí, queden entrades de cada dia i la del cap de setmana, que inclou divendres i dissabte.
0: Correcte. I pel que he vist, dissabte és el dia que s'està venent més.
2: Dissabte és el dia que d'alguna manera allò estem monitoritzant, perquè en qualsevol moment també, no?, animo la gent que si vol venir dissabte o no, amb tiquet de cap de setmana, que s'espavili. Sí,
0: no,
2: sí.
0: Que tradicionalment el dissabte sempre ha sigut el dia que s'ha omplert més Sonar,
2: sí.
0: Gairebé independentment del cartell, no sé, és com el dissabte, no?
2: És, de manera orgànica, és el dia que la gent ja sol venir i que normalment hi ha mentalació, no? Abans inclús de tancar cartell, en el segon anunci, ja veiem que el dissabte és el dia que tothom ve, independentment de qui vingui, no?, quin artista actuï, i jo crec que això també diu molt, no?, del festival i de la gent que d'alguna manera ens dona aquella confiança, no?, des de sempre, de dir, jo sé que aniré a Sonar, m'ho passaré bé, gaudiré, descobriré nous artistes, i això, bueno, ho estem notant també enguany.
0: Potser també tira de pròdigi, eh?
1: Sí.
0: Té molta tirada de pròdigi.
2: Sí.
1: Clar, també estava pensant que hi ha molta gent que no tota és d'aquí de Barcelona i que, per tant, de vegades per horaris, per feina, el millor dia que li va és dissabte, no? Tot i que sé que hi ha incondicionals que estan ja fent cua, perquè nosaltres estàvem també allà a les 5 de la tarda per ser els primers a entrar.
2: Sí, la resposta de la gent en aquest sentit és espectacular, perquè, a més, la quota del nostre públic és majoritària, no? És un públic local, nacional, i és, bueno, aprofito, no?, per comentar que és una cosa que també ens omple d'orgull, no?, perquè al final és el públic més fidel, d'alguna manera demostra aquesta connexió amb la ciutat, no?, i amb el país, i nosaltres encantadíssims, no?, de tenir aquesta quota majoritàriament de públic nacional.
0: Això està molt bé, perquè veiem que els percentatges de públic estranger i local als diferents festivals va fluctuant, però en general podem dir que cada vegada els catalans ens sentim més estranys en els grans festivals, perquè hi ha moltíssima gent de fora. Això no passa a Sonar. Avui, vaja, no sé si podràs veure alguna cosa, Miquel, perquè clar, és que tens tanta feina, però jo...
2: Quan m'allibereu, sí.
0: Jo acabaré Voltaire. Això sí que no m'ho vull perdre, perquè penso que és un d'aquells pioners, no?, sense ells no s'entendria una part de l'electrònica, i suposo que per vosaltres també és una actuació especial avui.
2: Sí, totalment. De fet, tot el que passi avui al Sonar Hall podríem dir que és una programació molt... diguéssim, dels fans de tota la vida de Sonar i que, diguéssim, d'un extrem, no?, d'aquesta programació tan eclèctica que tenim a Sonar sempre. Tinc moltes ganes. Crec que haurem d'anar a buscar lloc perquè estarà bastant ple. És l'únic concert de tot Espanya i bé, moltes ganes de veure's de nou. Sí.
0: Doncs aquestes seran les actuacions que no intentarem no perdre'ns. També vull passar pel Sonar Car. Aquesta és una altra experiència que vull viure en algun moment. tinc temps, no?, perquè el Sonarcat està en marxa tot el dia, gairebé.
2: Sí, i... temps. Bueno, de fet, el bo és allò, no?, el risc que corres d'entrar al car i no sortir, perquè t'atrapa, no?, d'alguna manera, i evidentment tens els 3 dies, també, evidentment podràs gaudir de Sonarcat i del Projecte Store qualsevol dels 3 dies. Cada dia serà diferent. I bé, jo intentaré també passar-m'hi.
0: Clar, clar, en un moment o altre hem de passar per allà.
1: Home, normalment, tu has citat concerts que no et vols perdre o que la majoria de la gent no es vol perdre, Cabaret Voltaire, però, això també ho dèiem dilluns, hi ha una programació d'artistes per descobrir i precisament una artista que vindrà d'aquí a poc i sabrà aquí on estàs tu és la Mercè, que també és com un descobriment, no? És a dir, que hi ha bones perles per descobrir i hi ha grans noms que ja se sap una mica com són, però que també treuen el seu públic. Aquesta és una mica la gràcia, no?, d'aquesta balança.
2: Sí, sí, és aquelles artistes, en aquest cas, que segurament quan comença el festival es coneix mínimament, però el dilluns, una vegada, no?, ja canviem de setmana i Sonar ha passat, segurament ja es coneixerà. I una aposta molt ferma per part del festival, de l'equip de programació, artista de la casa, a més, i per nosaltres és sempre importantíssim i innegociable tenir un espai, no?, per aquestes artistes.
0: Sí, Sonar també ha fet moltes vegades d'impulsor de carreres, no?, a donar lloc a residències, ha impulsat projectes nous d'artistes locals i, de moment, pel que hem vist aquí de la gent que es anava comentant, Mercè ha causat impacte, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. De fet, jo diria que a primeres hores el Sonar Hall ha sigut un dels escenaris. Sí, sí. Primer per aquella cosa de veure com és el nou Sonar Hall, però, evidentment, el show de la Mercè no l'he pogut veure, però m'han dit que ha estat molt bé.
0: Ara d'aquí una estona parlarem amb ella, sí, a veure com ho avises a l'escenari.
1: Que de fet, quan hem començat el programa, he dit que no sé si és una de les artistes més joves d'aquesta edició, perquè és del 2002, per tant, podríem dir que és un nou valor, però del tot.
2: Total. Fa cosa, quan veus algú del 2002 i dius, mare meva.
0: Molta por, ja.
2: Però sí, sí, sí, de les més joves. En aquest sentit també, no? Molt... una mica variat, no?, en aquest sentit. Artistes com ho dèiem, Cabaret Voltaire, no?, hi ha veterans i jo crec que, bueno, ara tornen, no?, però l'última fase de la seva carrera. I com deies tu, Josep, allò de, no?, de llançar... O sigui, el que ha sigut una mica Sonar sempre, una plataforma per donar veu precisament, no?, a aquestes noves propostes i artistes que comencen.
0: Nosaltres hem entrevistat també la Loli Sasú, que li ha donat l'alegria de la seva vida convidant-la, perquè sí, estava contentíssima, eh?
1: Sí, sí, sí, a dir que realment quan va rebre
0: era
1: el correu...
0: Era un somni, deia.
1: Sí. Doncs que va donar pots d'alegria.
2: Sí, sí. De fet, abans ho comentàvem, és un... no, l'eslot aquest d'obrir, no? No és tan... Sembla que pugui ser, bueno, no? Aquest d'obrir, però hi ha una responsabilitat molt gran, perquè ja marques una mica, no?, el ritme i aquella, no?, la dinàmica de tot el que serà Sonar. És una responsabilitat gran, ho ha fet molt bé, i la veritat que bueno, artista que porta moltíssims anys a Barcelona i que podríem considerar com algú de la casa.
1: Sí, l'única cosa que sí que hem detectat és que, clar, ha començat a actuar just quan s'obrien portes, és a dir que...
0: Clar, ha trigat una mica, sí, a arribar a públic.
1: És clar, aquell quart d'hora que diu, no, hi ha algú?
2: Sí, sí, home, però sí. Això ho fem sempre, És a dir... Hi ha molt, no, alguns festivals on tu entres, no, i quan hi ha una mica ja de gent comença la música. Nosaltres creiem que el fet que hi hagi algú ja, no, punxant en aquest sentit, no, ja, i actuant, ja li dona aquella cosa, ja entres amb una altra, no sé, una altra actitud.
0: I la Lòlia ho ha subratllat i, mira, aprofitem que estàs aquí per dir-ho, perquè ella ho ha destacat, les dones en aquest festival, que sigui paritari el cartell, que es busqui també aquesta distribució també en qüestió de gènere.
2: És molt important per nosaltres i us diré que no és una cosa buscada, és molt orgànica. Al cap i a la fi, i ho parlàvem l'altre dia, el dilluns, avui en dia jo diria que hi ha artistes femenines, no?, que ja no són artistes de, no?, de menor escala, sinó que ja són headliners i quan tu acabes veient, no?, com queda la programació i te n'adones. Nosaltres no ho comptem, no ho fem ni molt menys, però sempre jo crec que Sonar ha sigut bastant fidel en aquest sentit també, no?, en quant a paritat.
0: Perfecte. Miquel, moltes gràcies per acollir-nos aquí al festival.
2: Gràcies.
1: T'alliberem perquè puguis anar a veure.
0: I per treure una estoneta.
2: Vinga,
0: per nosaltres.
2: Ens veiem a Cabaret Voltaire.
0: I tant, allà hi seré.
2: Vinga, gràcies.
0: Gràcies, Miquel. Miquel Trullols, el cap de comunicació de Sonar, parlant-nos de... tot plegat una miqueta, i hem subratllat molt el concert de Cabaret Voltaire. Potser hi ha algú que encara no sap qui són. Doncs
1: home, a... difícil, o algú que potser ha nascut el 2002.
0: Espera, anem a posar una mica de música de Cabaret Voltaire perquè la gent sàpiga com sonen, si no ho tenen clar.

0: Cabaret Voltaire, uns clàssics de la música industrial, però de molt més, perquè aquesta gent porta moltíssims anys.
1: Són 50 anys.
0: Una llegenda absoluta i, vaja, la música electrònica, en part, no s'entendria sense aquests mestres. Són els veterans del dia d'avui, però avui també hi ha artistes molt joves que actuen al Sonar. Nosaltres ens hem fixat molt en un nom d'un artista que de seguida saludarem i que ja ha actuat al festival, que és Mercè.
2: Independents al Sonar.

0: agenda, but just enough for your article. You must have some thoughts. You must have some thoughts. When the world finds me pretty, that will be the day that I turn ugly. Should I just go pop? Should I just go pop?
1: Així sonava Mercè quan ha actuat fa ben poca estona i avui la tenim ja la tenim aquí amb nosaltres i la cara que posava quan s'escoltava ella mateixa perquè això acaba de passar ara fa uns moments. Mercè, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Deu ser estrany això d'escoltar el que acabes de tocar, no?
2: Sí, sí, clar.
1: Què ha passat aquí?
2: Estan ficant la cançó a l'Spotify, però no, no, no.
1: No, no, no.
2: Nope.
3: Com ho has viscut una mica damunt de l'escenari?
2: Uah, jo és que... literalment com ha set un segon. O sigui, estava com... No, és que sento que no he pogut observar-ho tot, saps? En plan, m'ha passat volant, ha sigut com el primer show que he fet amb aquesta escala i ja sí, en plan com un segon. Tio, superintent, és que encara, clar, en plan, estic processant una mica.
3: Sí, el show es diu Show Simulator, l'has presentat avui aquí, però no sé si és el mateix que vas presentar a Lleida.
2: Sí, super similar.
3: I també després vas estar al Let's Festival, no?
2: Sí, sí, al Let's no va ser com tant full equip, perquè no hi havia pantalla, però a l'Orfeo sí que es va fer com una primera presentació i esta és com presentació oficial, una mica millorada també.
3: Sí, aquí estàs amb la violinista?
2: Sí, sempre he estat amb l'Helena, al violí.
3: Molt bé.
1: Presentant aquest disc Risc, que acaba de sortir, això ja és una declaració d'intencions, el títol gairebé, no?
2: Sí, o sigui, crec que era super... explicatori, no? En plan...
1: Sí, sí, sí.
2: Com al final... Bueno, hi ha gent que igual no entén la música, però tothom entén el títol, no?
1: I tant. No, no, i està bé arriscar, no? Perquè, escolta, perquè quedar-nos fent una miqueta el que se suposa que toca fer i a la zona de confort, doncs no, no, no, arrisquem, no, Mercè?
2: 100%.
1: Està claríssim.
2: Yeah.
1: T'he de dir que fins ara la gent que ens hem anat creuant, tothom ens parlava de tu. Heu vist Mercè? Uau, Mercè! O sigui que... atenció, perquè això només ha fet que començar el sonar, però hi ha gent que ja s'ha fixat en la teva música. Actuar al sonar fent música electrònica és com gairebé tocar el cim, no?
2: O sí, què? És com anar a la Meca.
1: Pràcticament.
2: És el meu sumum, o sigui, és el meu sumum perquè trobo que és com l'escenari per mi, no? En plan, parlem tots de que el sonar, it's wow. For me.
1: Sí, sí.
3: Home, tu portes molts anys ja treballant dins del món de la música. De fet, vas començar dintre del món de la música clàssica i fent piano.
2: Sí, correcte.
3: Has acabat fent un altre tipus de música diferent, però també em sembla que has dit que normalment la música clàssica encurseta massa, que no hi ha lloc pel risc, i que de vegades fins i tot hi ha algun professor que, no et diré que et desanima, però que sempre diu només d'aquí en sortirà un, no?
2: Sí, amb la música clàssica, bueno, el que em passava és com que solia una manera de fer, saps, que és l'escola i punt, i has d'interpretar i has de fer-ho d'aquella manera. Jo, pues, me n'anava molt per les rames, o sigui, tocava una

0: mica com volia, saps? Llavors van dir, bueno...
1: Mm-hmm. És molt estricte això de la clàssica, no? I bé, sí. Tots els instruments, però el piano també, vull dir que...
0: O sigui, és conservació total d'una manera de fer. I si te mola és increïble, però si no te mola, pues no és increïble.
1: Tot això, després fas una música totalment no clàssica, diríem, però tot... però aquesta formació clàssica també et serveix, no? Tot suma.
0: Total, i tant. No. O sigui, no m'arrepenteixo, de veure clàssic.
2: No, però potser on més vas trobar com sortides diferents i més obertes va ser el taller de músics.
0: Sí, el taller com va ser el primer lloc oficial on se'm va encoratjar la meva veu de compositora, perquè era com... una fun fact, com algo super així aleatori que al conservatori clàssic, però allà al taller com va ser com ok, en plan, pues igual mole i com tirar per això i els profes estaven contents i vaig tindre com la primera validació en aquest aspecte del taller.
2: A partir d'aquí va néixer aquella beca a Cases de la Música?
0: Doncs una mica, o sigui, jo vaig fer dos cançons al taller, que eren Why Am I Runner, que són les dues primeres que vaig treure, i arrel d'allò em van donar la beca de Cas de la Música.
1: Uh-huh. I dir, això d'això porta fins a Risc i fins a aquest espectacle, que, escolta, jo sé que els artistes, ara, quan ha acabat el disc, abans semblava que ja havies acabat la feina, no? Però portar-lo al directe...
0: Oh, wow.
1: És una altra feina, oh, que cada vegada sou més autoexigents els músics amb la posada en escena, no? Li deus haver dedicat tant o més temps a l'espectacle que al disc, no? Portar-lo a l'escena.
0: Jo ja he perdut el compte de quants mesos, o sigui... No ho sé, o sigui, sincerament, he estat com 4 anys fent l'àlbum, però des de que van sortir els concerts és com tot un altre projecte paral·lel i és que és igual o més que la música. O sigui, jo com he vist molt això, dic, uau, pues quasi no estic composant, tio. Estic tot el dia sincronitzant coses.
1: Sí.
2: Sí, de fet és un disc però que té un complement, no? Perquè aquí hi ha com dues Mercès. Hi ha la Mercè de carn i ossos i després hi ha el personatge del videoclip que has creat, no?
0: Sí. Bueno, vaig fer un videojoc. Veus? És una de les altres coses que dius, no és música, però com me va interessar moltíssim. Vaig crear un videojoc, un shooter, i em vaig posar a mi mateixa d'avatar. Bueno, primer va ser l'avatar, després va ser el shooter, a saber què és el que ve ara. I això és com una versió paral·lela de mi, que pot fer el que vulgui i que gravar-la era gratis, perquè va sortir per un programa de pasta, en plan, oh, no puc fer els videoclips més locos que vull fer, i m'interessava molt els videojocs.
2: Uh-huh. Home, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt que has dit, que és allò que tens al cap és allò que pots portar a la pràctica.
0: Sí. O sigui, clar, a veure, tu tens un bitxo 3D, que en plan, que jo dic, i tu pots fer el que vulguis, en plan, la pots distorsionar, la pots matar, pots fer el que pot volar, saps? Llavors és això, és com, és superdivertit com veure el que pots fer. I evidentment jo sóc de carn i ossos i com jo no me ficaré a pegar tiros, però jo què sé, tinc un avatar que pot fer el que vulgui.
1: Està bé. Escolta, el Sonar té 3 anys. Tu en tens menys que el Sonar.
0: Jo en tinc 10 menys.
1: 10 menys. Però, clar, és un festival que es pot entrar des que en tens 18. Per tant, no sé si ja havies vingut a Sonar.
0: No, tenia moltes ganes. Jo he estat a Barcelona des del taller, no? Des de la carrera, i cada any arribava el Sonar i cada any tenia FOMO moltíssim de venir. I com no hi havia manera, i clar, i primera vegada que estic aquí he tocat. O sigui, jo encara no he vist el festival, acabo de tocar i és com, clar, ara me toca anar al Sonar.
1: Aquest és l'avantatge de tocar d'hora, no? Que ara tens 100%. Tot el temps, ja, sense la pressió. Sí. Perquè si estiguessis per aquí veient concerts i saps que has de tocar, ja no estàs pels concerts. Però ara ja t'has fet aquesta
0: posició. O sigui, la millor posició de totes.
1: I no sé què vols veure o quina intenció tens avui.
0: Doncs jo realment volia veure el Sonar Mas D, perquè hi havia moltes, moltes xerrades i jo m'interessa molt, sóc com una mica rateta, saps? Uh-huh. I no sé com podré gestionar-ho, perquè també tinc un altre bolo de mà, que també sóc teclista.
1: Uau!
0: Sí.
1: Llavors, amb un altre
0: sí, amb
1: projecte.
0: La Gigi, tema amb la Gigi.
1: Ah, doncs.
2: Sí, perquè tens altres projectes en els quals col·labores, sí. Em sembla l'Il Dami, sí, la Gigi, sí. Neptú, també, no?
0: Ah, sí, això feia fa temps.
1: Caram.
0: Però sí, també estic com de teclista. I això, com no tindré temps per anar al Sonar Mas D, m'ho he de gestionar. No, he estat amb el cap al Sonar.
1: Pots enviar l'avatar al Sonar Mas D.
0: No, literal. Déu meu. Sí, sí, està tan liada que no m'he pogut ficar, però tinc moltes ganes de veure-ho tot. És que no sé. Uh-huh. Estic com...
2: Mira, ja que has dit xerrades, tu també n'has fet una sobre producció musical.
0: Sí.
2: I d'alguna manera tu encoratges a la gent a que, escolta, que no depengui de ningú, sinó a fer-t'ho tu mateixa, no?
0: Sí. Sí, sí, jo estava com plan, perquè jo m'he començat a produir tot i ja està, i com... A sobre, sempre, no sé, a vegades hi ha gent pel camí que et fa pensar com no, no, és que sense mi no pots fer, sense mi no pots produir, sense mi no pots mesclar, sense mi la... I al final pots fer tot, en plan, com si t'hi fiques de veritat, no sé. O sigui, jo sí que encoratjo la gent, sobretot la gent que és inconformista i que no... Hi ha gent que li mola molt currar amb productors i ja està. Però jo sento que jo sóc la productora i com canto de rebot, saps? Mm. Però per mi és la producció que va abans.
1: El David ha dit, fes-t'ho tu mateixa... I aquest femení també és important perquè encara falten productores dones, mm-hmm. N'hi ha moltes menys que homes.
0: Sí, sí, sí.
1: Això va canviant, eh?
0: Clar, clar.
1: Mica en mica.
0: Sí.
1: Però és veritat que sembla que és una cadira, la de la producció, que tradicionalment ha ocupat homes, no? Això ho hem de trencar, eh?
0: Sí, sí, jo ho sento en plan com... Jo tinc tan superat, no? Com
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Jo, o sigui, jo sóc la meva persona i com jo no penso, sóc una noia 24 hores, saps? Però, per exemple, estàvem al control de... el control del sonar, amb les llums, com jo mirant visuals i tal, i hi ha hagut un moment de dir, hòstia, pues jo i la Carlota som aquí les úniques, saps? En plan, i com de repente pregunten, ai, are you a sound tech or something? I és com, bueno, no, però com... com sí, com que la gent igual se sorprèn, saps?
1: Clar, clar. Bueno, no,
0: però la sorpresa ja hauria d'estar morta.
1: Totalment, sí, sí, per sort això va canviant. Abans, mentre he entrevistat la Loli Sasu, que és la que ha obert el festival, i ens explicava com ella ha vist com anava canviant també això de la... de les dones dins les cabines de DJ, sí. No? I que deia que al principi li deien les nòvies no poden estar aquí, eh?
0: Ai, Déu meu!
1: I diu, no.
0: Però bueno, i és que...
1: No sonaré, no, no. Altres llocs, diríem.
0: Mare de Déu.
1: Vull dir que, imagina't, per sort hem avançat molt amb això. Doncs, Mercè, moltes gràcies per venir a presentar-nos a aquest disc i a aquest espectacle. Crec que ha anat molt bé, per el que he sentit per aquí. O sigui que és una oportunitat que has aprofitat molt. Merci. Perquè esta sonar és un gran aparador, hi ha molta gent que t'està mirant i estic segur que avui hauràs guanyat fans.
0: Gràcies.
1: Nosaltres també, ens hi sumem.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Mercè, que vagi molt bé.

0: Que bé, David, conèixer algú amb tant de talent i tan jove, perquè vol dir que tenim per davant molta mercè.
1: Molta, eh? Sí, realment, sí. És un artista que té les idees molt clares, que ja fa temps que s'hi dedica, que ha estudiat molt, i que és el que a mi més m'ha sorprès és allò de dir, si jo tinc un so al cap, aquest so el trobaré.
0: Mireu, de la programació d'avui hi ha moltes coses a destacar i una part de la programació l'escoltarem en directe perquè ara, d'aquí res, comença la transmissió d'un parell d'actuacions, eh? Però un altre nom que no volíem deixar de citar de la programació d'avui és Daniel Avery.

0: Daniel Avery, aquest productor anglès que està tancant la jornada d'avui, que no és tan llarga com les de divendres i dissabte, que divendres i dissabte el Sonar acaba a les 7 del matí, pràcticament.
1: Sí, avui encara no, però vaja, mira, l'última actuació acaba a les 3 de la matinada, és a dir, que ja Sonar, perdona, i per vendre, perquè tot just som a les 8, per tant, moltes hores encara de Sonar, de descobrir artistes, alguns ja molt importants, i d'altres, doncs, perles d'aquelles, com per exemple la Mercè.
0: Nosaltres ens quedarem encara una estona més amb vosaltres, un parell d'hores més, que tenim un parell d'actuacions, però acomiadem el David. Res, no sé si et quedes per aquí una estona.
1: Sí,
0: veure,
1: home, i tant, no? Farem el tafaner, que sempre va bé.
0: Doncs perfecte, fins aquí l'Independents, però això no s'acaba, que res... D'aquí pocs segons ens hi posem ja amb aquestes transmissions previstes des del Sonar i serem els 3 dies fent transmissions en directe, avui amb la música de Art Freak i TPS i Mina and Bright. Aquest és el menú que us ofereix ICAT després d'aquest Independents que ens ha portat, doncs, fins a aquest punt, fins a les 8 del vespre.
2: Escoltes ICAT.

0: Doncs bé, Independència acaba aquí, però la programació especial d'ICAT des del Sónar 2026, com dèiem, s'allargarà dues hores més, que dedicarem a oferir-vos les actuacions d'Art Freak and TPS i Mina and Bright. Començarem amb Art Freak and the Perpetual Singers, una proposta que ens arriba des dels Països Baixos i que està encapçalada pel productor Art Freak, però a l'escenari hi puja amb The Perpetual Singers, una colla de veus espectaculars. La idea és recuperar el format de les grans bandes de funky soul dels 70, a l'estil de Parliament o Funkadelic, però també una manera de resumir-ho en poques paraules, podríem dir que fan gospel funk còsmic. Quedeu-vos amb aquest concepte, a veure si s'ajusta al que escoltareu. En tot cas, ho podeu qualificar vosaltres mateixos, perquè tot seguit, a ICAT, des del Sónar 2026, us deixem amb Art Freak and the Perpetual Singers.
1: ICAT des del Sónar. Art Freak and the Perpetual Singers.

0: ICAT, el sonar.
1: Escoltes ICAT.
2: I després de la música d'Art Freak i TPS, continuem aquestes emissions especials d'ICAT des del Sonar 2026 amb més ritmes africans, que en aquest cas ens arriben via Anglaterra. Durant la pròxima hora escoltarem l'actuació de Mina i Bright. I qui són? Doncs anem a pams. Mina és una productora anglesa amb arrels africanes que s'ha convertit en un referent al seu país gràcies a la música que publica amb el seu nom o la que produeix per al seu segell Earth Kicks. I a Sonar actua acompanyada de l'MC Bright, nascut a Ghana, però també treballant des d'Anglaterra. Ara, de seguida, ho comprovarem, però el que podem esperar és una descàrrega de ritmes diversos, urbans i molt anglesos, com el grime o el two-step, però també africans i jamaicans. Tot seguit, a ICAT, des del Sonar 2026, Mina and Bright.
3: ICAT, des del Sonar. Mina and Bright.
4: Hello? Sonar? Hey, happy you're ready for Mina and Bright, say brrrr.
5: Yeah.
4: Oh, we can do better than that. If you're ready for Mina and Bright, say brrrr. You need to come forward as well. Come forward. Let's go.

forward. You wanna bright?

0: I can do it.
1: I can do it.
0: Are you ready to go?
1: Yeah, I can do it.

0: Arizona. Yes.
1: Sorry, just had a little technical issue there.

0: you so much.
1: Gràcies. This is our last song. Thank you so much. We are Mina and Bright.
2: Doncs ja arribem als últims minuts d'aquesta programació especial d'ICAT des del Sonar 2026, però això només ha fet que començar, eh? Us esperem demà, a partir de les 8 del vespre, quan tornarem a reemprendre les emissions des de Sonar, amb una tria de la música dels diferents escenaris, amb una especial atenció als directes d'Afrikay i Mas. Fins demà.
1: Around your head, a fan, a wig, a bright's getting changed.

0: escoltes i cat.
1: Que bonic el final de Hacks i que bé quan una sèrie pot aguantar 5 temporades i tancar-la perfectament.
2: Esteu buscant una sèrie d'intriga criminal amb drama social de fons i un bon detectiu al capdavant? Jo l'he trobat aquesta setmana. He vist Three Pines.
3: Si us passa que hi ha sèries que cada temporada més o menys passa el mateix, però estàs ahí enganxat. Em va passar amb Silicon Valley i ara m'està passant també amb El Encargado.
4: Si esteu enganxats al Mundial de Futbol, us recomano el documental de Cruyff.
5: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
1: A veure, sisplau, a veure, estic demanant-vos recomanacions perquè...
6: Recomanacions? No és aquest el programa.
1: Necessito saber què feu quan una sèrie amb la que heu conviscut durant 5 anys, que us ha acompanyat, que ha format part de la vostra família, de la vostra dinàmica, que hi ha els personatges, doncs, bé, heu sopat junts, pràcticament. Què feu per superar aquest moment? Què va fer el Beto Martínez després de The Boys? Vas plorar? Vas buscar alguna sèrie substitutiva? Vas afrontar el dol i ja està?
6: Amb The Boys em vaig alegrar que s'acabés. Perquè ja era un xiclet que s'estava a punt d'estirar massa.
1: Fins quan ha
6: de
1: durar la broma.
6: Exacte. I amb la mort de cert personatge vaig dir, ai, que bé, ja està. Ja hem arribat aquí. Al final, l'únic que hi haurà molts spin-offs. Però quan acabes una sèrie de tantes temporades... et queda plorar i trucar a Series Selector, bàsicament.
1: Exacte. Better Call Series Selector.
2: Sí, i més que crec que estàs parlant d'una sèrie dels dilluns. Pot ser?
1: És que jo no sóc tan religiós.
6: Hacks. Tu ets molt religiós, molt metòdica,
2: que,
6: no?
2: Que miro el dia que surt.
6: Sí, els dilluns. Que era Eufòria, no? Abans.
2: Sí, vull dir, ara una mica, fins que comenci La Casa del Dragón, estem orfes de les sèries de dilluns, almenys jo.
1: Què està passant a Casa Batlló i La Casa del Dragón? Heu vist que hi ha com un...
2: Sí, hi ha com una performance, no? Sí. Aquestes coses que fan de tant en tant, no ho he visitat.
1: Jo tampoc, no sé.
2: Però
1: tampoc
2: ho he visitat. Però tu estaves parlant de Hacks.
1: Jo estava parlant de Hacks. que realment... És veritat que alguns punts de la quarta temporada se'ns va començar a fer una mica de bola, que veiem que els conflictes i una mica els personatges doncs, estaven com en una moda repetició absolut, però aquesta cinquena temporada ha tingut capítols memorabilíssims.
2: És que el final és...
6: L'heu acabat els dos, ja?
2: Sí. És que el final és espectacular.
1: Espectacular.
2: O sigui, el gir és espectacular, la decisió és espectacular, o sigui... no sé.
1: A part, juga amb les dinàmiques típiques del que pots esperar, que moltes sèries intenten sempre acabar així i te la gira al final per jugar a la innovació. També té aquest punt, per no destripar-la del tot, farem una mica així, però també... hi ha aquest punt de donar-li la capa meta, no? De dir, ostres, i si tot a partir d'aquí ha sigut com un aprenentatge perquè comenci la pròpia sèrie, no? En un altre univers paral·lel i jugar-ho d'aquesta manera tan fina. I la veritat és que és això, que, ostres, han demostrat jo crec que molta intel·ligència perquè li han acabat donant un final d'alçada a una sèrie que a vegades amb les comèdies és més anecdòtic o... I s'ho han pres més de dir, no, li hem de donar un final que es nota que està pensat i que ve carburat de fa temps.
2: Sí. Memorable. La veritat és que jo vaig tenir la crisi a la quarta temporada, ja ho havíem parlat, i pensava, ostres, una altra vegada més del mateix, una altra discussió, un altre conflicte, ara tornen a ser amigues, ara s'odien, ara s'estimen. Però la solució final... És el que dius tu, és tan fina que és que...
6: No ens l'explicareu, no?
2: No, xapó, ara s'odien, ara s'estimen. Però la solució final és el que dius tu, és tan fina que és que...
6: No ens l'explicareu, no?
2: No, és que són ben jugades moltes coses.
1: Sí, algunes se les fan venir bé.
2: Home,
1: també,
2: sí, però... clar, evidentment, no? Sí. Però el final, cap a on anava, que ja estava bé cap a on anava, diguéssim, cap al final de l'actriu, no? El final total, no? De, bueno, això s'acaba aquí... veurem si s'acaba aquí, no?
1: Sí.
2: No sé, molt bé.
6: Veurem si s'acaba aquí.
2: Per a ella, fora de la sèrie. Veurem si s'acaba aquí, fora de la sèrie.
1: No hi haurà més temporades, no hi haurà més spin-offs.
6: No hi haurà...
1: A part, la gràcia és que tota la química és elles dues. I, de fet, la sèrie se'n ressenteix molt quan no estan elles dues en pantalla. És una altra sèrie que té un altre to i que... no t'interessa tant.
2: Vol fer un tipus d'humor que no lligue amb la finès de la connexió
1: ànimes.
2: Entre elles, exacte.
1: Té dues ànimes,
2: sí, sí.
1: Però quan hi ha la gent
2: escrita
1: Martí...
2: per gent diferent.
1: Total.
2: I allà recautxutada, no?, una mica, a vegades.
1: Però clar, en els últims tram dels últims tres episodis, quan és, sobretot, elles dues i els seus moviments vitals en aquell moment, és com dius, molt bé. Chapó.
2: Sí.
1: Que bé. Ve de gust quan les sèries saben acabar.
6: Sí, la seguirem. Jo només vaig veure la primera temporada, Carles Perelló.
1: Ah,
6: no
1: sí,
6: sé,
1: eh?
6: Tu,
1: Hacks,
0: també. Que ets feina de segona. I m'encantava aquella
6: sí,
0: sèrie.
6: Sí, és xulíssima.
0: M'encantava i recordo que va sorgir i va anar com un tiro perquè realment no ens

0: esperàvem i era una d'aquelles comèdies que ens acompanyava cada any. Però la continuaré?
1: Sí, sí, clar que sí.
2: Us ho passareu molt bé.
1: A la quarta potser donant una mica, una mica fast forward, però a la cinquena és per disfrutar-la sencera.
3: Costaria el fast forward,
2: Sí, sí, sí. Mira, parlàvem la setmana passada de Mr. Robot, que també va fer aquella baixada a la quarta, tercera, quarta, i després va remuntar, doncs una mica el mateix. No?
1: També és molt difícil. Perquè
3: ara, quan veiem Mr. Robot, teníem més paciència, no?, com a espectadors, potser en 2015.
0: 2015.
3: Fa 10 anys.
1: I també, em sembla que és d'aquestes sèries que realment ha anat any a any, o hi ha hagut pràcticament no hi ha hagut pausa, que també, ostres, això per mantenir el nivell, que a vegades hi ha sèries que es prenen el seu temps, que hi ha un any i mig de preparació, no? Teníem el Vince Gilligan dient fans de Pluribus, tranquils. Ara, un anyet per escriure i un anyet per rodar, no?
0: Quina bona vida, també, com a creador.
1: Bueno, tenia aquesta. Ja té el cul pelat i es pot permetre
0: Ha fet dues sèries que són història de la tele.
2: Bueno, mira, això de què us passa quan s'acaba una sèrie, que no sé què, jo me'n recordo quan vaig veure l'episodi final de Breaking Bad i vaig dir, bueno, jo a partir d'ara potser he de deixar de veure sèries perquè no...
3: Vas tenir aquesta sensació?
2: Sí.
3: S'ha acabat.
2: Què trobo d'aquesta alçada, i me'n recordo que poc després...
3: És veritat, jo també vaig tenir una sensació semblant. Sí,
2: poc després es va estrenar Fargo, i vaig pensar, ai, mira, no és, però he de continuar mirant sèries.
3: Clar, clar, després Better Call Saul, no?
2: Sí.
1: I amb el final de l'Encargado, Beto Martínez, estàs content? Has acabat ja la sèrie?
3: Sí, no he acabat la quarta temporada.
1: Jo tampoc, encara estic a la meitat de la...
3: Sí, jo porto 4 capítols, però em passa això que us deia, no? Que suposo que també us passa a vosaltres, hàbits consumidors de sèries, que veieu una sèrie que us agrada i no és com que els guionistes decideixen que aquella història més o menys s'anirà explicant més o menys el mateix, temporada rere temporada, molt centrat en un personatge. És que em recorda molt a Silicon Valley, en l'estructura de Silicon Valley. Ara no recordo quantes temporades té la sèrie de Mike Judge, però que veies els mateixos personatges exactament amb la mateixa trama i amb el mateix final, però estaves allà ficat, allà embolicat amb ells i t'ho tragaves, perquè la sèrie és boníssima, la comèdia, són boníssims els personatges, els diàlegs, etc. I t'atrapa això, no? Més que el que t'està explicant, perquè el que t'està explicant ja t'ho ha explicat abans.
2: Ja saps
3: més o menys com acabarà.
1: Sí, temporades. Llavors,
3: entres com en aquest bucle que amb diferència amb Silicon Valley, però amb l'Encargado em passa. És a dir, ja sé que a l'Eliseo tothom li va a la contra, que acabarà, no? Acabaran més o menys fent-lo fora dels llocs que va ocupant i tal. I aquí, a la quarta temporada, que tenia curiositat per veure com era, perquè com que entra, no?, la tercera acaba ja com amb una història de cap política, no sé què, tal, doncs al final, no?, vas veient el que porto vist, que són 4 capítols, com de nou doncs és la seva batalla contra els veïns, amb el seu arxenemic principal.
2: Que és boníssim, també.
3: Sí. És boníssim, o sigui, a mi em sembla la més fluixa de totes, de moment, però estic atrapat, o sigui, són sèries que t'atrapen i no et deixen anar, tot i que sàpigues més o menys com acabaran.
1: Sí, tot i que és això, que aquesta sí que té algunes coses diferents, no?
3: Sí, aquí política, toca més fons, i toca més fons, de moment, Eliseo.
1: Sí, bueno, i de fet veient... la portada és la seva tomba. Diguéssim. Sí. O sigui, que des de la promoció et diuen, en aquesta temporada se va a morir.
2: Pringarà.
3: Sí. L'únic que també t'ho deien a la primera... Bueno, és com que sempre s'ha de morir i sempre
2: no
3: acaba...
2: No sabem si és l'última temporada, no?
3: Acaba
2: no
3: sortint.
2: Sabem.
3: Ara mateix no ho sé.
2: No em sona que hagin dit
0: no
2: res,
0: No l'han anunciat com l'última.
3: Sí. Però sí que és veritat que sempre és d'aquells personatges que sempre està a punt de fallir i sempre troba l'estratègia per ressuscitar.
1: Sí, mala hierba nunca muere.
3: És la gràcia i... Bueno, és que us repetiré, però és que Guillermo
2: Francella
3: és espectacular.
2: Sí.
3: O sigui, i mira que la vis còmica que té, altres pel·lícules que havia fet no li havíem vist tantíssim, jo almenys, però aquí és que cada vegada que té una línia de diàleg, l'expressió facial, com entona, la cara que...
2: És que és terrorífic.
3: És que és increïble.
2: De fet, quan
3: els microgestos...
2: Exacte, aquelles frases suaus, supereducat, no sé què, amb aquella cara que dius... això és pura maldat.
1: Pura maldat. Vestida de seda, però
2: sí,
1: és pura maldat.
2: Increïble.
3: Però em té atrapadíssim, o sigui, és que no deixaria de veure l'Encargador mai a la vida,
1: I per personatges fascinants... què tal el sí. Bodan Johan?
0: Doncs el Johan, sí. Va, la veritat és que...
4: Carlos, què dices?
0: És...
4: Automàticament, tienes que empezar a volver la partida.
0: M'encanta la gent que no imita el Cruyff, no. Imita
1: Jordi Ríos.
0: El Cracòvia.
1: Jordi Ríos.
4: Oh!
0: Sí, sí. Bueno, és que aquella parella de sí, Reixac i Cruyff al Cracòvia ha marcat una època de la tele...
3: Història de la tele i història de Monty Python, inclús.
0: Sí, que van acabar cridant-se durant minuts a la cara i sense dir línies de diàleg, gairebé. Sí. Ja delirant sí. aquells dos.
1: Que doncs... vol ser el guionista, no, d'allò?
0: Sí, sí, sí.
1: I l'altra vegada, i la gent rient ja des del minut 0, només veure'ls. Amb el nas de patata.
0: Que estaven sempre
1: i...
0: al golf.
1: Al golf d'allà, de Montanyà.
0: Sí, Montanyà.
1: El Montanyà, no?
0: Sí, sí, sí. La bona vida. Doncs,
1: bueno, amb el coroma del golf.
0: Sí, no, no, clar, el rodatge era segurament on estan en el Sant...
1: Sant Just d'Esbert.
0: Sant Just, estan a Sant Just.
3: Sí.
0: Doncs sí, aquest documental de 4 episodis que està a Movistar i crec que estarà aviat bueno, segurament a altres plataformes. Tenim aquesta... No,
3: no, bueno,
2: no
3: ja,
2: ho sé. No ho sé.
0: Vinga, Jardinet, seguim endavant.
2: No s'ha dit.
1: No s'ha anunciat.
2: No. A mi no em sona.
0: No passa res.
1: No s'ha anunciat,
0: no. Potser hi ha altres plataformes.
2: A mi no em sona.
0: O potser no.
1: Potser n'hi ha algunes d'altres plataformes, però no ho sabem.
2: De moment no se sap.
0: Ja ho direm més endavant.
3: No fa falta dir-ho ara.
0: Però és aquest documental que està dirigit de la figura del Johan, que està dirigit pel James Gay Rees, que és el mateix productor que va guanyar l'Oscar pel documental d'Amy Winehouse.
3: Sí,
0: i que també va fer el documental.
1: Amy Winehouse no era de Ziff Capadia, el docu.
0: Productor.
1: Ah, productor, vale, per exemple.
0: Productor que va guanyar l'Oscar com a productor d'aquella Amy, que es deia, també va fer el documental d'Ayrton Senna, que va ser també un gran èxit, i també el Exit Through the Gift Shop.
3: Oh,
0: que és aquell documental de Banksy.
3: Banksy, segons la meva tieta.
0: Banksy.
2: Home, segons que, molta gent, que, no només la teva tieta.
3: Banksy Catalunya, és Catalunya sí. És Banksy.
2: Totalment.
3: No és Banksy. Vale?
0: Banksy.
3: Ho entenc, que és
0: pensa en un banc.
3: Sí, un banc.
0: I digues, sí.
3: Gires la...
0: I ja està. Gires. Vols seure a un banc, sí.
3: Sí. Sí.
0: I ja està, ja
3: sí,
0: ho tens.
3: Ja està.
0: Doncs m'ha sorprès moltíssim. Quan vaig començar a veure'l, no sabia que estava darrere aquest senyor, i ara realment entenc, perquè no és el típic documental que podria fer... Ara, amb tot el carinyo del món, eh? Però Barça TV, o sigui, podria haver-lo fet Barça TV, però es nota molt que hi ha una distància, no és un documental mitòman, sinó que, clar, hi ha una
2: cosa
0: factura...
2: Cosa que sempre està bé, eh?
0: Clar, és molt millor.
3: Sí. Que no és un públic reportatge de,
0: exacte,
3: del Johan.
0: Exacte, sinó que és el reportatge d'una figura complexa, absolutament brillant i també molt disruptiva en una societat neerlandesa dels anys 50, 60, 70 que estava molt deprimida després de la Segona Guerra Mundial. L'Ajax era un club gairebé amateur quan ell era un nen. La mare del Johan era qui netejava els vestuaris de l'estadi de l'Ajax, o sigui, realment, el seu pare molt jove, o sigui que realment té una infància molt, molt dura i vas veient com creix aquesta figura absolutament estranya, genial, i que jo no sabia que la societat holandesa és una societat, per dir-ho d'alguna manera, on hi ha molta enveja, hi ha molta cosa de que ningú sobresurti per damunt de la resta. Mm-hmm. Tenen una, i ho diuen al documental, tenen una dita, diguem, que diu girassol que sobresurt, girassol que li tallem el cap.
2: Uh-huh.
3: Hòstia.
0: Sí, més o menys, ho he traduït al català per donar-li una mica de vers, però que, i és una dita molt, molt habitual. I aleshores el Johan va sorgir una mica, que jo no el recordava tan xulo.
3: Sí,
0: perquè és un xulazo,
2: home,
0: però bèstia.
3: A veure, un entrenador que va amb xupa-xupa tot el rato.
0: No, però parlant, o sigui, era una mica... podia ser un embrió de Zlatan Ibrahimovic.
3: Sí.
0: Era Zlatan a Suècia, que també és un país molt...
1: Però diuen que els holandesos són una mica així, o sigui, Zlatan és holandesa, però que la personalitat és molt... Soc molt directe, dic les coses del meu... i confio molt en la meva opinió. Llavors, a vegades pot sonar molt prepotent,
0: sí,
1: però que és una cosa que es veu que és molt holandesa d'actitud, de que no hi ha una falsa modèstia, no hi ha un d'això... No, sóc el millor del
2: món. I tot
1: món.
2: Això acompanyat sí. de fredor, no? També, sí, una sí. mica.
0: I és molt curiós perquè jo no ho sabia. Aquí, petit spoiler de la Wikipedia, qui no vulgui escoltar que es tapi les orelles, però Johan com a jugador va guanyar 3 Champions seguides amb sí. l'Ajax, que és una borrada.
1: Com a spoiler, a veure...
2: No passa res, jo crec que hi ha gent que...
1: El Titanic, però jo crec que al final no arriba a port.
0: Jo no sabia. I quan
1: tampoc sé tant de la figura.
0: Quan surt, perquè t'ho van explicant a poc a poc, com sí, les va guanyant any rere any...
3: Però sí que sorprèn moltíssim. Tres Champions amb l'Ajax...
0: Seguides.
3: Sí, sí.
0: Als anys 70, gairebé ell sol i 10 jugadors més.
2: Sí.
0: I la gent d'Amsterdam l'odia, perquè és tan xulo... que no poden amb ell.
3: Però és que,
0: tot i que guanyi 3 Champions seguides,
3: sí.
0: aquesta cosa maradoniana, aquesta cosa...
3: És que generava també... No tot eren fans, o sigui, també hi havia detractors de Johan Cruyff per el caràcter,
0: sí,
3: justament.
0: I aleshores, gràcies a això, de dir, aneu-vos a la merda, ve al Barça, perquè no suporta més aquest ambient tan ranci de la seva Amsterdam. I
3: gràcies per venir.
0: Exacte. I aleshores és molt curiós. Però és això.
1: I va canviar el futbol.
0: Va canviar el futbol i és un personatge d'aquests que transcendeix una mica el futbol i l'esport. O sigui, és molt interessant més enllà de si t'agrada o no aquest esport. O sigui que, i a més, que
1: I va, transcendir
0: va
1: també.
0: Canviar també una mica el caràcter de Barcelona.
3: Dels catalans, de Barcelona.
0: No sé, els catalans, però...
2: Doncs m'interessa molt, sense ser jo res de tot això.
0: Sí, sí, la seva infància és un personatge molt interessant, d'aquests que...
2: Tot i que jo pensava que anaves... Quan he sentit la teva nota de veu, he pensat que això acabava amb Dear England.
0: Ah,
1: jo la tinc pendent, a veure si la veig per la propera setmana.
2: Jo l'he començat, vull dir, sense ser jo de res de tot això.
3: I t'està agradant o què?
2: Sí, m'està agradant, el que passa és que l'actor a mi em sembla tan intensito sempre que me posa molt nerviosa, però...
3: De quin actor estem parlant?
0: Ho dius per Prisoner 951?
2: Bueno, ho dic per qualsevol cosa que fa.
3: Ah, vale. És el de Prisoner 951.
2: Ai, perdona.
1: El Fiennes?
3: Sí, sí, sí.
0: Joseph Fiennes.
2: El petit...
1: No tan bo.
2: No, l'intensito, el germà intensito, no?
3: Sí.
2: Llavors, he llegit que s'assembla molt físicament a l'entrenador, que el gestos, que és igual, però...
1: Sí, s'assembla molt, eh?
2: Clar.
1: Molt, moltíssim.
2: Tota aquesta intensitat que desprèn, com parla i no sé què, bueno, però vamos, que no estic mirant el futbol i estic mirant diaris.
0: I no estàs mirant el Mundial. El Mundial no l'estàs veient.
2: De moment no, però a la que surti un partit interessant el miraré. Jo funciono així amb el futbol.
3: Hat-trick de Messi, eh?
0: Si no has veu el hat-trick de Messi, no el vas veure contra l'Argentina.
2: No.
3: Hi ha una escena increïble.
1: Va fer hat-trick Messi?
3: Sí. Hat-trick de Messi.
0: 3-0.
3: Hat-trick de Messi. Hi ha una escena de Messi, bueno, i de la selecció argentina, sortint del vestuari, entrant al terreny de joc, que és un exèrcit. O sigui, és Messi al mig i tota la selecció argentina darrere amb una samarreta guapíssima que té l'Argentina aquest any.
2: Ostres, sí.
3: És una escena que sembla de Joc de Trons o d'alguna batalla d'aquestes de
2: la
3: sèrie produïda, saps? Sí.
0: Doncs hi ha també
3: molta... I és simplement jugadors sortint a un terreny de joc, però l'actitud és tan de batalla que és brutal.
0: Hi ha molta història també del documental de Cruyff, que ells s'hi diuen com un Cruyff. Més A que O.
1: Cruyff,
0: és més Cruyff que Cruyff, que diem aquí, que no sé per què.
1: O que Cruyff.
0: Sí, Cruyff.
2: En castellà Cruyff, en català Cruyff.
0: Cruyff. Per alguna raó, una O aquí, que ningú sap d'on ve. Però sí, parla molt de la selecció, la taronja mecànica, no sé si es diu.
3: Sí, el pots traduir.
0: Taronja mecànica.
3: Taronja mecànica.
0: I bueno, doncs els seus conflictes bestials amb la selecció del seu país, ja veureu. Tampoc
3: selecció de Van Basten, Rijkaard, també, no? Per allà.
0: I surten, òbviament, a parlar Guardiola, Xavi Hernández, surt també Gullit, company seu, etcètera, o sigui, que és molt interessant.
3: Doncs fins aquí el Tot Costa.
1: Jo només vull saber una cosa, ell també va ser un pioner pel que fa a l'ortografia i la pronunciació gramatical,
0: la logopèdia,
1: això, hi ha un capítol dedicat a ell, com estructura les frases.
0: Crec que... No, però és veritat que...
1: No és només com parlava en castellà, català, no? Sinó que...
0: També en...
2: No, en català poc, eh?
0: En neerlandès...
1: Bueno, em sembla que diu algunes coses.
0: Però en neerlandès, com li passava al Bush, també deien que el Bush parla malament anglès, el júnior, es veu que també el Cruyff parlava malament el neerlandès. Que també vaig fer una petita recerca de... Perquè vaig dir, un moment, això d'Holanda i Netherlands, i Països Baixos, perdó, quina és la diferència? I per fi ja ho he entès. No sé si vosaltres...
2: Explica.
3: Explica el que has entès.
0: Una cosa és Països Baixos, una altra cosa és el regne dels Països Baixos, i una altra cosa és Holanda.
2: Ja.
1: Holanda és una part.
0: Holanda és la província més rica, que hi ha Holanda del Nord i Holanda del Sur, que està a la Haia.
3: Classes de geografia, ara mateix.
2: Sí, perfecte.
0: Que està Holanda del Nord i Holanda del Sur, que és on està Amsterdam i la Haia, la part rica. Països Baixos és tot el país sencer, amb sí. totes les províncies, sí. Sí. I el regne dels Països Baixos és aquesta, Països Baixos, i després divers, són tres països que estan al Carib.
1: Clar, les colònies,
0: entre ells,
1: no?
0: Curaçao,
3: Surinam... Que està,
2: jo
3: que
2: només sabia que en un moment
3: any.
2: Determinat van passar de dir holandès a neerlandès, sí, sí, a tot arreu. I dius,
0: perquè no pots dir Països Baixenc.
2: Sí. No sé. No?
3: Sí, sí, País Baixenc.
0: País Baixenc.
1: Voleu que fem la prova a veure si això funciona? Potser què estem fent un experiment que no. Com es pronuncia en neerlandès Cruyff? A veure si funciona això. Ai, ara he parlat a sobre.
2: Ai!
3: Ai, es pronuncia plorant, eh?
1: Ai, hi ha molta tristesa.
3: És molt Núñez, no, dient Cruyff?
2: Sí, aquest...
0: Ah, no, i ara que penso, el més important de tot, surten en aquest documental unes cintes inèdites sí. de les seves últimes setmanes de vida d'ell parlant.
2: Oh. Guai, guai, guai.
1: Surt Pep Guardiola?
0: Sí.
1: Qui més surt? Qui més surt de...
0: Això, Pep Guardiola, Xavi Hernández i el Gullit. I més, i
1: molt
0: més gent.
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Però...
1: Doncs, home, hòstia, ganes de veure. Sí, sí, quina, sí. quina infoxicació, quina... No? Ens estan donant tot el contingut de futbol, ara, amb el Mundial.
0: Sí,
1: és com,
0: sí, sí.
1: O tens sèries basades en sí. futbol, o tens documentals que n'hi ha... Bueno, entres a Netflix i tot és futbol, també.
3: Sí.
1: Vull dir,
3: sí, jo no sé com si un... funciona realment això. No?
1: Crec que juntar-ho, no sé si és bona estratègia.
3: Veig un partit de futbol i després em miro una sèrie sobre futbol,
0: ja, ja.
3: No? Després una pel·lícula i després em veuré, no sé, un informe Robinson per acabar l'any dia.
2: Després me posaré el xiringuito.
1: I el tot costa.
3: No acaba de tenir massa sentit.
1: I a veure, Sílvia, comenta, ens has volgut rescatar una sèrie del 2022
2: sí.
1: que a tu t'ha entrat finíssim.
2: M'ha entrat Pines. Finíssim aquesta setmana, bueno, amb aquesta recerca incansable que tinc jo de policials...
1: Això com ho busques? Jo vull saber, la teva... Vas a... Ets de Letterboxd, ets de Google, ets
2: soc,
1: de...
2: Soc de totes aquestes coses...
1: Serializados?
2: I sí, també. Però després soc també de amanuense, d'aquells que escrivien amb pluma, no sé, saps?
3: Ah, sí? Sí.
1: Que tens, una, tens un pergamí no. on vas apuntant les sèries que vols veure?
2: No, no faig això, però sí que entro a la plataforma i començo a fer...
1: Con la T.
2: Sí,
1: amb la
2: sí,
1: P.
2: Sí, de tant
3: bueno,
2: tant...
3: que això és una feina de, és la feina de servei públic de Series Selector, no?
2: De tant en tant faig aquesta mena de...
3: Entrar catàlegs de plataformes i anar...
2: Garbellar una mica, no?
3: D'arqueologia de, sí, sí. de sèries.
2: Se'm va acabar Historial Delictivo,
3: sí.
2: que, bueno, va agradar la segona temporada, també.
1: Val la pena la segona temporada? Perquè sí. la primera em va agradar,
2: sí,
1: però...
2: Sí, sí, sí. La segona jo te diria que té una trama més intensa que la primera, però la primera és una mica el conflicte entre ells dos, i a la segona el cas està molt bé i el conflicte entre ells dos, bueno, han de treballar plegats, o sigui que però bueno, amb les seves coses sempre traint-se entre ells. Bueno, està bé aquest duet policial, no? I vaig pensar, hòstia, tinc ganes de més, no ho sé. Va. Tot el que vaig començar a mirar a Movistar és a AXN,
1: sí,
2: Pines,
1: sí.
2: però...
0: Action.
2: Sí, vaig començar a mirar el catàleg de Movistar i me la vaig trobar per allà i vaig veure Alfred Molina, que és un actor que a mi, només de veure'l...
3: T'agrada?
2: Sí, sí, m'agrada moltíssim aquest senyor.
3: A mi també m'agrada, sí.
2: Moltíssim.
1: Que per aquest nom podria ser català, però no.
2: Sí.
1: No? El, Alfred Molina.
0: Sí. Alfred Molina, sí.
1: Que
0: el del temps.
2: Diem-li Alfred,
1: Alfred,
2: no?
1: Alfred
2: el senyor
1: Molina
2: anglès.
1: Té els accents a llocs on no toca,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. D'origen espanyol i
0: clar.
2: tal, però... Sí.
0: Ell és espanyol. O sigui,
2: no, no, no, ell és anglès.
3: No, no, ell és català.
1: Què pone el sud en ell?
2: Exacte.
0: Vull
2: que,
0: dir, si
2: veure,
0: és cubà, si és espanyol...
2: No,
3: busquem
2: no, no,
3: central
2: no.
3: de dades.
2: Jo,
0: és origen espanyol, eh?
1: Jo em sento sobreexplotat en aquest programa.
0: Ibèric.
1: Sempre m'aneu demanant que busquis les coses.
2: D'origen espanyol,
1: però
2: perquè el seu pare era espanyol.
0: Val.
1: I tant que hi caben.
2: Si no recordo malament, haver vist que el seu pare era espanyol i ell és nascut a Londres...
1: Ell va néixer a Paddington, Londres.
0: Home!
3: Que, disculpeu, però és un lookalike bastant fort amb el nostre conegut Lorenzo Mejino.
2: Home, sí, sí,
1: hi ha algunes
2: sí, sí.
1: fotos que
2: estic
1: realment
2: ara,
1: sí, separats
3: sí,
1: el deixen.
3: Sí. Alfred Molina...
0: I el seu pare és nascut a la península Ibèrica, a Espanya. No ho...
1: Això ho saps tu. Estàs...
2: Això ho vaig llegir jo en algun lloc, que era espanyol. Mm-hmm. No sé.
1: És fill, segons Wikipedia, això no estem contrastat res.
0: Bueno,
1: és
0: Wikipedia.
1: Fill d'un comunista espanyol, Esteban, que treballava com a cambrer i xofer.
2: Mira,
1: i de
2: ja
1: Giovanna,
2: millor,
1: de soltera Bonelli,
0: sí,
1: que era cuinera i mestressa de casa d'origen italià, que es va traslladar a la Gran Bretanya després de la Segona Guerra Mundial i que netejava habitacions en un hotel.
0: Quina bona història. No
1: va créixer al barri de Notting Hill i va decidir ser
3: actor
1: després de veure Spartak. Spartak, perdó, amb 9 anys. I per això va assistir a l'escola Guildhall of Music and Drama.
2: Mhm.
3: Bueno, molt bé, Sil. Three Pines, què tal?
2: Bueno, no, està bé, a vegades. Aquest actor, si teniu Netflix, segurament les últimes setmanes us ha sortit aquella sèrie que es diu Jubilación Rebelde.
1: Ah, sí, és dels
2: creadors de Stranger Things, o sigui que l'han publicitat molt. Ell és el protagonista,
0: Burrows,
2: també.
0: The Burrows, sí, diuen
2: anglès.
0: No?
2: Exacte, The Burrows, Jubilación Rebelde. Sí.
1: The Burrows.
2: Bueno, doncs aquí és el... espera que busqui com es diu. L'inspector Gamache, perquè la sèrie és canadenca, està ambientada al Quebec, i ell, el carisma d'aquest detectiu, una de les coses que m'agrada és que no és un detectiu torturat, com veiem últimament a moltes sèries que totes tenen una mica el mateix patró. No, el seu carisma és la sensibilitat i l'amabilitat. És fantàstic. És un detectiu d'aquests moníssims que té un equip molt xulo, molt solvent i que a més els tracte a tots superbé. Llavors, és una sèrie...
3: Utopia, no?
2: Sí.
3: Una mica.
2: Una mica, no és veritat, és una sèrie. Llavors és una sèrie que passa molt bé perquè funciona com un procedimental, cada dos capítols és un cas. Però té una trama de fons, que per mi és la trama xula i la important, els casos, bueno, estan bé però sense més, i és la de la població indígena, que desapareixen nenes i dones joves índies i no se sap mai més què els hi ha passat, no? I ell va investigant els casos, però sempre darrere a fons hi ha aquesta trama de la població indígena. Hi ha molta població indígena que surt a la sèrie, també m'agrada que és mig francòfona, mig anglesa, es combinen els dos idiomes, la trama és tranquil·líssima, o sigui, és una sèrie d'aquestes, un misteri amable, reposat, no sé, si teniu ganes d'una cosa així, tranquil·la,
0: senzilla... També...
2: Sí, exacte. Doncs molt... a mi m'ha passat molt bé, ja us dic, l'he vist aquesta setmana, té 8 capítols, 2, 2, 2, 2,
0: i
2: ja me l'he...
0: Tu creus que Alfred Molina podria ser bon nou Poirot?
2: Home, sí, no veig per què no.
3: Físicament m'encaixa.
2: Però Poirot del segle XXI.
0: Sí, nou.
2: O sigui,
0: nou
2: sí, Poirot, però vull dir, no ambientada com a Agatha Christie. No, sí,
0: hauria de ser...
2: Jo crec que sí, molt bona idea.
3: Doncs ja està, l'hem trobat feina l'Alfred Molina després de Three Pines, que ja fa uns anyets de Three Pines, el que dèiem abans.
2: 2022.
3: Sí. Jo recordo que vaig veure el pilot.
2: La veritat és que no sé si és que l'han penjat ara... i l'he trobat per casualitat.
3: L'han rescatat d'alguna manera,
2: no? O l'han rescatat i... No sé, ho desconec totalment. Sí. Però allà m'ha sortit buscant i la veritat és que m'ha sentat molt bé.
3: Del canal AXN, que vol dir Action, que això en general no s'explica, però AXN vol dir acció.
0: Action.
1: Llums, càmera, action. Doncs vinga, en el programa d'avui us anem responent i escoltant les vostres peticions, perquè ens queden ja pocs programes per aquesta temporada.
0: Molt poquets.
1: Tan pocs com dos més, per anar-nos de vacances.
3: Temporada molt completa, eh?
1: Sí.
3: Ja farem balanç, però déu-n'hi-do.
0: Hem de fer una mica de balanç de fins ara, no?
3: Moltes convidades, molts convidats.
0: Sí. De veure que podíem fer les
1: amb ganes de tornar, també, no?
3: Sí.
1: Ganes de tornar.
3: Ganes de tornar.
2: Ganes de tornar. Si algú ens està escoltant, ganes de tornar.
3: Si el Carles Aledo ens està escoltant, Carles, truca'ns.
2: Perquè, a més a més, crec que el 2026, anava a dir 2022 una altra vegada, no? Està sent un bon any, de moment.
3: Bon any. Molt bon any, Sílvia Comet. Molt bon any.
1: Sí. Bastant.
2: Sí, sí. Bastant.
1: Què diria bon Sílvia Comet?
3: Sí.
1: Doncs,
3: millor que el 2025?
0: Jo crec que de les sèries d'aquí...
2: Sí.
3: Jo crec que també.
2: Crec que sí.
1: I de fora també, jo crec que.
2: Sí.
0: Pues segurament. I podríem fer també llista de les millors entrevistes, els millors convidats d'aquest any.
2: Això és molt difícil de fer.
3: No, és molt fàcil.
1: Vols que quedem malament amb gent, no?
2: Exacte, no, és molt fàcil.
0: Els que no dius per què no entren.
3: Top 3.
0: Top 3.
3: Top 3 convidats 2026.
2: No ho fareu.
1: No, això no ho farem.
3: Sí,
1: ho farem. Si voleu, seguim la reunió.
2: Sí.
1: La reunió aquesta potser quan acabem.
3: Tu i jo, ja està.
1: La voleu fer en antena per això o fora?
3: No, el programa de setmana que
1: ve. Perquè haurem d'anar... Setmana que ve potser hem de dir que és el millor que s'ha fet fins ara, també. No?
2: Escolta, Víctor, no, que ho facin ells i tu i jo
1: muntem... Has de fer un mojito?
2: O muntem una carnisseria, que ahir vaig anar a un mercat. Com? I... Carnisseria...
1: M'està fent una proposta de negoci de muntar una carnisseria?
3: Carnisseria Sala Comet.
2: No, vaig estar a punt de fer una foto. Carnisseria Víctor i Sílvia.
1: Oh, mira!
3: Hòstia, boníssim.
1: Home!
0: Vaja, fes la foto. Oh, una, a l'Albaceria?
2: No, al mercat de Montserrat, a Nou Barris.
1: Ah, mira.
2: Mira,
3: doncs sí,
1: bé. Sí, sí. Víctor i Sílvia... Coses,
2: podríem, no? Sí, hola, som nosaltres, ens feu descompte.
1: Una salutació cap al mercat de Montserrat.
3: Doncs tot això i poc més, que no és poc, el Series Selector, el consultori de sèries Dicat. ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355, al
2: 634-760-355.
3: I nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat, com venim fent aquestes, totes aquestes temporades.
1: Aquests 255 programes.
3: Que esperem, òbviament, doncs, seguir i arribar al programa 1000, si fa falta, de Series Selector. Sempre estarem disponibles, o no,
1: o no.
3: Per seguir fent aquest programa que tant ens agrada i que últimament rebem moltes peticions, així que és un programa a l'alça, és un programa a reivindicar,
0: de fet,
3: dins de la casa, amb moltíssima participació dels oients.
0: Tenim
3: i
0: un embut.
3: Ens arriben per tots costats.
1: Una llau, això, sapigueu que això, que amb dos
3: correus
1: tanquem, o sigui, que si voleu recomanació abans que ens anem de vacances,
3: teniu,
1: ompliu-nos de...
2: A veure com ens ho farem per resoldre-les totes, perquè...
3: Vull dir, tampoc us flipeu ara tots enviant notes, perquè... O sigui, que tenim dos programes només. Vull dir, que, no, això. Però bueno, això, que no pareu, en realitat, de
1: que sí, però que no. És el missatge que us estem donant. Un missatge claríssim.
3: Una mica,
1: envieu, però no envieu tant.
3: Que això està acabant, aquesta temporada, però que, bueno, que al final també, doncs, segons les notes que arribem, doncs, ens valoraran també la continuïtat.
2: Podria ser.
3: T'imagines que va per pes de notes?
2: No m'ho imagino.
3: Per pes, renovació per pes. Guanyem segur. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per Twitter, la xarxa X, usant el hashtag SeriesSelector3Cat.
5: Series Selector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
3: Sempre... I tenim combo.
1: Sempre menciones això del Series Selector 3Cat, però poques vegades anem a mirar què ha passat i què ens han dit. Ho acabo de fer i tenim un comentari de l'Àlex Oliva, no?
0: Àlex Oliva?
3: No, en tenim més d'un, en tenim més d'un.
2: Jo n'he vist diversos.
3: Ah, doncs molts, en tenim molts de comentaris.
1: Doncs mira, l'Àlex Oliva, que des de Terrassa ens diu, ens va dir el 12 de juny, pell de gallina tota l'estona que heu estat parlant de Mr. Robot. Quin final, en el meu tops de sempre. I ens etiqueta aquí, amb boirades i litades.
0: Que bé, que bé, que bé, que bé.
1: O sigui, que un altre nostàlgic de...
2: Jo n'he vist un altre.
3: És que la setmana passada en vam parlar bastant.
0: Sí,
3: n'hi ha diversos, ara no, tampoc els podrem llegir tots, però...
2: Els hauríem de llegir.
3: Els hauríem de llegir. Potser de cara a l'últim programa fem un especial Twitter. Especial Twitter i passem allà tots els...
0: Especial X.
1: Especial
3: Twitter. Aquest oient ha decidit enviar una nota de veu, no? Per això, l'oient del Como.
1: Exacte, tenim una nota de veu que és del Xepa, que jo crec que no ens havia enviat encara.
2: Jo crec que sí,
3: Xepa em sona.
1: Perdoneu.
3: Sí, sí, és que aquest nom, concretament, Xepa.
1: Doncs vinga, escoltem què ens
6: demana. Bon dia, selectorians. Soc el Xepa de Tiana. Us en recordeu? La família amb dues adolescents que encara aconseguim veure els quatre junts les sèries. Aquest mes de maig hem fet feina. Hem acabat Rooster, que ens ha agradat força. A mi m'ha agradat molt, no sé, he trobat que era bastant intel·ligent a l'humor. També hem vist Margot tiene problemas de dinero, que també ens ha agradat molt, com a cada episodi vas canviant una mica de comèdia, drama social, i hi ha un moment de ai madre, això no acabarà bé, però sempre hi ha un punt d'esperança, i trobo que tots estan fantàstics, ho fan molt bé. I també hem vist Tiene que morir mucha gente, que tot i no riure carcajada en cap moment, sí que vas amb un somriure i també l'hem disfrutat i ens ha agradat molt. I ara hem començat just res, hem vist un episodi de Riot Women, crec que es diu, el de les senyores que munten el grup de música, i que té bona pinta, que bueno, seguirem això. I bé, la meva nota de veu era per aviam si seguint amb aquesta línia de sèries de buen rollito ens podeu recomanar alguna altra. Recordeu, som quatre, dos adults i dos adolescents, i que tot i que elles ja estan curades d'espans i ho veuen tot, però bueno, que sigui bastant, que ens pugui agradar als quatre. Vinga, moltes gràcies.
7: Do you ever feel like you're living in an alternative universe? Where women of a certain age become invisible?
8: Jess! Do you want to be in my rock band?
7: You what?
9: 1, 2, 3, 4. I'm only happy when
1: it rains. Ara estàvem debatent aquí a micro tancat l'origen del nom de Xepa.
3: Del nom de Xepa.
2: Jo crec que es diu Josep. Xep.
1: Sí, clar, Josep Maria... Xep. Josep Maria, no? És Xema.
2: Sí.
1: No?
0: Sí, José Maria.
1: I llavors...
3: És Josep, és Josep.
2: Jo
3: segur, crec... segur.
0: Sí, Xema? Xepa?
1: Sí, Xema ve de Josep Maria,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: Llavors deu ser José Pablo, per ser... O José...
0: Ah,
1: o
0: Josep Pau.
1: Per ser...
0: Xepa.
2: Xep.
1: Bueno, que ens ho
0: queda,
1: que ens ho,
0: sí, queda
1: que
0: molt baix.
1: Sí, no t'ha de veure, sí, no. Xepa.
2: Però, a més, l'hem identificat d'altres vegades, sí, perquè ens diu selectorians, que és molt xulo, sí, me sento marciana,
1: és
2: bonic, no
1: és
2: sé,
1: bonic,
2: una
1: sí,
2: cosa.
1: Sí, sí, sí. Sí.
3: Surten antenes, no?
1: Doncs a veure, ens fa aquesta,
3: bueno, repte,
1: aquest
3: repte.
1: Combinat, exacte, repte, perquè repte. Diu que li agrada molt Rooster, aquesta sèrie que vam començar i a nosaltres no ens va acabar d'agradar tant, li trobo un humor una mica blanquet, però és veritat que vam estar mirant només a l'inici dels episodis, no sé si a vegades amb les comèdies els costa una mica arrencar, i també parlava això, que se tenia que morir doncs carcajada mai, no? Però sí que estava una mica amb el tema del somriure i ara començant Riot Women, llavors, clar, jo el tema és treballar les dues edats és el que no sé molt bé com afrontar-ho, llavors...
3: Ja. Però són adolescents...
1: Home, també en Margot tiene problemes, sí, que realment això, és un que... contingut bastant, sí, bastant adult.
2: Sí, sí, sí,
1: que,
2: sí, sí.
1: Que, com a temes, a i OnlyFans i demés, o sigui que...
2: Que per cert, ja que bona curades és d'espans. Margot tiene problemes de dinero, m'ha encantat, eh?
3: Que bé.
1: Jo haig de seguir-la. Sí, sí. I ara es posaven això amb Riot Women, la reivindicada nova sèrie de la Sally Wainwright, que fa aquesta sèrie que sempre identifica com el grup de dones amb menopausa, sí, aquesta banda de rock, no? Llavors, a veure, a nosaltres hi ha sèries que sempre identifiquem en el sector, diguéssim, de feel good, que parlem a vegades potser sovint, que ja he mencionat i que potser si ens escolta sovint, doncs he notat que nosaltres amb Perny, amb Somebody Somewhere, sí, hem trobat que són sèries realment bastant això, que cada capítol que passa et sents una mica millor persona i et reconcilies una mica amb el món. Però és veritat que encara hem parlat tant, potser anem a buscar alguna sèrie que potser n'haguéssim parlat una miqueta menys, i pensant en les dues capes de que també hi hagi com una trama potser adolescent perquè hi hagin problemàtiques una mica de totes bandes, hem pensat una sèrie que també s'hi assembla, que té aquest component una mica indie, sensible i molt, diguéssim, character-driven, diria Justin Webster, que realment el que manen són els personatges, les seves contradiccions i el seu posicionament al món i com això doncs va fent evolucionar les trames. I és una sèrie que a nosaltres ens va robar el cor, que és de la Pamela Adlon, que es diu Better Things.
10: Do you understand that every time you say I hate you to me, it doesn't mean anything anymore?
11: No, seriously, Mom, I hate you.
2: M'he posat les ulleres de Pamela.
3: És que t'anava a dir que el programa...
1: Sílvia Adlon.
3: El programa anterior vam dir que...
0: Sí.
3: Que
0: és la Pamela catalana.
2: Sí, sí.
3: Series, la no Pamela Adlon catalana.
2: No, no, perquè, clar, quan tu no hi ets, et posen a Toni Soprano. Quan jo no hi soc, me posen a Guillem F. Marí. Poseu-me a Pamela Adlon o... Algo.
1: Molt bé, molt bé. Pamela Algo.
3: Pamaleges bastant.
1: Pamaleges
3: bastant.
1: Pamela Algo. Doncs a veure, és veritat que a vegades, no sé si els propis adolescents els agrada veure trames on hi ha adolescents, no? Perquè a vegades
2: sí,
1: hi ha aquest punt,
2: bueno,
1: d'això.
2: Sí, sí.
1: Però bueno, aquí és el cas d'una família monoparental, que és aquesta, la Pamela Adlon, que fa una mica la seva pròpia vida, i que té tres filles en el món actual, a Los Angeles, combinant la seva feina de ser una actriu i actriu de doblatge amb intentar fer créixer que les seves dues filles doncs vagin avançant i vagin per un camí que no sigui, diguéssim, que la vida els porti per un bon lloc, no?
2: Intentant... Les filles són bastant particulars, sí, les tres, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Això, tres filles.
3: I que és això, que està basat...
2: Tres filles, has dit abans.
1: Sí, sí, sí.
3: Està basat també en la pròpia experiència de la Pamela, sí, vull dir que es veu, sí, sí, molt allò.
1: I, de fet, una de les filles, la Mickey Madison, és una de les actrius de moda, que va ser, sí, Anora, diguéssim, quan va guanyar a Cannes diguéssim, la Palma i demés amb la pel·li del Sean Baker. I la veritat és que és això, és una sèrie que realment és tallar la vida i hi ha moments de riure, hi ha moments de plorar, hi ha moments de connexió, hi ha moments de desconnexió, i aquest punt de que, ostres, és molt emocional en molts moments, no?
2: I ara que has parlat d'aquesta sèrie, que sabia que em parlaries, però m'ha vingut la connexió mental de el final de Better Things. Mira, té una mena d'aire també del final de Hacks, perquè té allò de que t'esperes una cosa ja des de fa dos temporades que no passe i li donen un tom que dius, ah, magnífic, no m'esperava gens d'això, ho heu resolt molt bé. Em va agradar molt el final de Better Things.
3: És una de les teves sèries preferides.
2: Bueno, sí, ho va ser, mentre, sí, no? mentre la feien, sí, sí. Hosti, no sé, i a més, com a dona perimenopàusica, sí. que vam coincidir Pam Adlon i jo, m'identificava amb moltes coses. La veritat és que és un humor finíssim, la història que explica a nivell familiar és xulíssima, perquè la Pam Adlon es converteix en una persona refugi de les seves filles, de les seves amistats, de la seva mare, que és una senyora que fa patir des de la primera temporada, i al final té a veure amb la seva mare, a més, no sé, la trobo una sèrie magnífica.
3: I per veure de principi a final, no? Jo no l'he acabat, però
2: sí,
3: és val la pena.
2: Sí.
1: I jo quan heu dit Riot Women he pensat, ostres, crec que potser connectarien més les filles amb una comèdia més com We Are Lady Parts,
2: sí.
1: que era una comèdia que estava molt bé i que també sí. era un grup de noies, però en aquest cas eren joves musulmanes que muntaven una banda de punk. I la veritat és que és una sèrie que estava filming i que ens agradava moltíssim, però ara em sembla que no es troba disponibles als canals habituals, per tant no te la puc recomanar de manera oficial, sinó que només de manera oficiosa. I si aquesta nota de veu me l'hagués enviat al Beto, una sèrie feel good, tal, que connectés una mica amb dues generacions, i a més, li he recomanat No me gusta conducir, perquè crec que és una sèrie feel good de Borja Cobeaga per TNT, que crec que està disponible a la plataforma d'HBO Max, i clar, és la història és el Juan Diego Botto, que amb una edat avançada, diguéssim, uns 40 llargs, decideix treure's el carnet de conduir, i a partir d'aquí, doncs, com combinar-se amb una jove generació que també estaria en el carnet de conduir, no? Que no sé si per res podríem empatitzar Beto Martínez amb aquest tema.
2: És veritat que
1: el Juan Diego Botto és més gran, és un altre conflicte, no?
3: És una sèrie que estic recomanant ara més a la vida, perquè cada dia gairebé estic fent classes de pràctiques.
2: Escolta, jo crec que també és bona recomanació pel Xepa.
3: És molt bona.
2: Sí, és molt bona.
3: Sí, perquè la sèrie està molt bé. És l'experiència pròpia del Juan Diego i del Borja, dels dos, que es van treure el carnet això amb 40 llargs.
1: Doncs a veure, t'hem donat un carro de possibilitats.
2: Sí.
1: Però
3: tens feina.
1: Sí. Si vols una cosa curteta, perquè sigui així més ràpid, No me gusta conducir, és una opció de 6 episodis, em sembla. I si vols una cosa que ja demana un compromís, que és una sèrie que t'enamorarà, però que són 5 temporades, tens Better
3: Things. I si vols anar a la il·legalitat, doncs We Are Lady Parts.
1: We Are Lady Parts.
3: Bàsicament, tu tries.
12: Últimament he mirat Friends.
13: Les dues últimes sèries que he visto han sido...
14: I res, volia proposar un combo...
12: Res, a veure si podem fer un combo entre aquestes tres, que són cadascuna una mica de la seva mare i del seu pare.
5: Sèries Selector. Envia'ns una nota de veu amb les dues últimes sèries que has vist i te n'oferirem una altra tenint en compte els teus gustos.
1: Perfecte, doncs això, i continuem escoltant-vos a vosaltres, perquè volem que ens aneu enviar notes de veu. Sabeu que ens queden només dos programes, o sigui que si voleu alguna petició o recomanació, aneu ràpid al 634-760-355. Intentarem entrar-vos abans de marxar de vacances.
5: Obrim consultori.
15: Hola, Sèries Selector. Aquí el Ricard de les Corts. Us volia demanar alguna recomanació. Després d'estar molt temps desconnectat, he decidit fer-me Apple TV. He començat per Slow Horses, que recordo que la veu recomanar moltíssim. Tinc previst veure Sugar, la primera, i empalmar amb la segona, que està a punt d'estrenar-se. I volia saber una mica la vostra opinió sobre aquesta plataforma i per on podria seguir endinsant-me dins d'aquest catàleg tan extens, que moltes vegades heu citat, però que moltes vegades havia ignorat perquè era la plataforma que havia menys tingut fins a dia d'avui. Adéu, moltes gràcies. Another.

0: John Sugar. And the sky is gray. I'm a private investigator. I went for a walk
1: on a winter's day. Hem d'anar en compte, potser posant tants fragments de música, no? Perquè sembla que tenim algunes...
2: Quan no podem parlar de...
1: De què?
3: De Sugar, encara no.
4: No, podem...
1: Que hi ha gent que potser...
3: Ganes.
1: Una cosa que volia dir, ara que estàvem posant una cançó, un tros una mica de llarg, hem d'anar en compte perquè Spotify està una mica a la nostra contra i alguns programes ens els estan no penjant a la plataforma per el tema de drets musicals, si posem una mica massa segons d'algunes sintonies. Per tant,
3: si ens escolteu... És una cançó en concreta.
1: Ja, però que ho sàpiguen, que potser alguns ens estan escoltant a Spotify, però fa dues setmanes que no ens han escoltat i que potser ens podeu trobar, doncs, a 3Cat, o a iVoox, o a iTunes, o qualsevol d'aquestes...
2: Sugar, segona temporada.
3: Oh! Sugar, segona temporada.
2: No podem dir res més que... Oh! Sugar,
3: O
2: sigui, setmana que ve en parlarem.
3: És que és una sèrie tan elegant.
2: La millor de l'any, probablement.
3: És tan elegant.
1: Ai, Déu meu, i haurem de competir contra el Beto posant Sugar a la número 1.
2: Sense haver-la vist, top 3. Hauràs
4: vist un capítol.
3: Escolta, s'estrena demà, o sigui que...
2: Demà, demà.
3: Tots tranquils.
1: Sí, sí. Tots tranquils.
3: A veure, el Ricard ens demana opinió sobre Apple. Sàvia decisió abonar-te a Apple TV.
2: O sigui,
3: que
2: si
3: ja no es
2: programa...
3: diu Apple TV Plus, es diu Apple TV.
2: Si aquest programa hagués de tenir un sponsor d'una plataforma...
4: Clarament seria...
2: A part de Filmin, perquè són casa...
4: I potser Tescat, també.
2: Sí, però com plataforma, diguem, de...
3: De pagament.
2: De pagament, em refereixo, evidentment. Apple TV, sèries...
3: Sí, per
2: molts... L'HBO actual.
3: Sí.

0: l'actual HBO, l'actual HBO és HBO.
1: Sí.
0: Però sí que... Sí que
2: però veurem què passa, sí que aquesta, perquè Paramount ja s'està...
0: Aquesta sensació que d'HBO d'abans de... Aposto pel
1: qualitat.
0: Soprano, aposto per The Wire, no? Doncs tiro amb la sèrie i amb l'autor, i Apple TV va en aquesta direcció.
1: I després té coses especials, delicades, que jo què sé, amb un catàleg de Netflix segurament hi hauria cert cutrerisme, i aquí no, pues jo què sé, Les gotes de Dios, sí. una cosa especial, Pachinko,
3: sí.
1: Una cosa especial, coses...
0: Servant, que Servant. Aquesta sí. Sèrie de les primeres sí, que van sí. treure, sí, sí, que sí, encara... Sí. Vull
1: exactament,
0: dir...
1: sense total. Parlar sí. de que té algunes de les millors sèries dels últims anys. Severance, Slow Horses... Mm. És que, clar, després, amb això que dèiem de la continuïtat, coses que tenen enganxada la gent... Potser no són seriots, però mantenen l'interès. The Morning Show, no la cancel·len. Moltes gràcies, escolta. Sí. No sé, i l'última, que es va acabar ahir, i a mi m'ha meravellat, i per mi és una de les sèries que he esperat amb més ganes, que a vegades tocava els dimecres perquè pensava que era de dimecres, i no, era de
0: Matthew,
1: divendres.
0: El Matthew.
1: Matthew Rhys. Widow's Bay... O sigui, m'ha donat unes setmanes, Widow's Bay, però quin encert, però què és això?
0: Sí, a més, apostant per una creadora que no havia fet massa cosa abans. Vull dir que això també ho tenen. Vull dir que...
1: Sí, sí, és aquesta sèrie. Ara que t'hi poses, jo què sé, mira, Sugar, no sé si serà de dimecres o de divendres, però bueno, com que Widow's Bay ja la tens, posa-te'n una els dimecres i l'altra els divendres. És aquesta sèrie que combina... humor i una mica de terror amb referències al cinema clàssic, altres sèries, i veuràs Twin Peaks, i veuràs Tiburón, i veuràs It, i veuràs Cases Encantades, i veuràs Bruixes, Encanteris, bueno, no sé.
3: Doctor, en Alaska també, una mica?
1: Sí, també, perquè va d'un lloc bonic, amb personatges molt pintorescos, no sé, la veritat, i excèntrics. Està molt bé, està molt bé. Vull dir que fas molt bé, suposo que a part de Sugar també t'estàs donant d'alta perquè torna Ted Lasso, que també
0: sí,
1: Ted Lasso.
0: Torna aquest mes d'agost,
1: claro,
0: no?
1: Crec. Sí, sí. Qui no ha vist el Lasso, doncs clar. Està bé que es faci d'altra.
2: O Cape Fear.
1: O Cape Fear, és veritat.
0: Teràpia sin filtro, també.
1: Sí, sí.
0: Harrison Ford per allà fent
1: exacte.
0: Un paper així més còmic.
1: Sí, que
0: no?
1: És una sèrie de la qual no parlem mai, sí. Però que també està molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Ciclos, també sí, és una sí. Sèrie que molta gent la segueix.
0: Silo, no sé. També, boníssima.
1: Sí, o la ciència-ficció per a tota la humanitat.
0: És que és una...
1: La ciutat de les estrelles.
0: Podríem parlar tota una temporada de sèries.
2: Vices Ocultos 2.
1: Vices Ocultos és que jo ja estic esperant que torni la 3. O sí, sigui, sí, sí. Molt bé, molt
0: una
1: bé.
0: Una passada.
1: Molt bé, Ricard.
0: Una passada.
1: Bona decisió.
0: Que bé.
2: Sí, i després fan aquesta cosa que és com un regal enverinat, que és que et deixen veure alguns primers episodis d'alguna
1: sí.
2: Sèrie.
1: Sí.
2: Llavors, Margot tiene problemas, Satisfacció garantizada, Cape Fear, Vices Ocultos, però és el primer episodi.
3: Sí.
2: Ara, si t'agrada...
1: T'hi quedes.
2: Després ja toca posar la targeta, no?
0: Una molt bona
2: però,
0: estratègia.
2: Però, bueno, és una estratègia per això, per enganxar-te a alguna sèrie que després diguis, ah, doncs potser sí que...
3: I em sembla la millor manera de vendre telèfons, que segurament,
1: segurament.
3: És per la cosa que existeix, segurament, aquesta Apple TV.
0: Sí,
3: que
0: bueno,
3: és
0: hi ha una estratègia
3: darrere.
0: Vendre
3: iPhones.
0: Sí. Però més, encara.
3: Més. Però és... Sí, sí, és brillant. És una cosa que Amazon ja va fer abans, que allò de vull fer sèries per vendre més sabades.
0: Sí, sí, sí, totalment. Doncs per fidelitzar el client,
3: clar,
0: no?
3: Per tenir-lo... Sí, sí.
0: Total.
2: Sí, però no sé si molt... Clar, és que estan posant tants diners.
3: Sí, sí,
2: ara,
3: sí.
2: És una campanya només de prestigi, no? Perquè en el
3: és
2: fons...
3: És prestigi pur.
2: Estan per... Sí, sí. És absolutament deficitari perquè no...
1: No és el seu negoci, és un negoci una mica com complementari, no? Mm.
0: Sí, sí, sí, bueno, com Prime Video ho ha dit.
1: Sí, exacte.
3: Disney també.
1: Els telèfons, sí, sí. Disney també.
2: Però sí que però... amb Prime Video és... Llavors ja tens la seva subscripció de que et portin coses a casa, llavors dius, bueno, economitzo, no? És com, aquest pack ja em fa que estigui una mica més barat o l'altre. Aquí realment és, no? És
0: crec que
2: és,
0: també, bueno, és com un apèndix de tenir un iPhone, al final. O sigui, és ara no sé si encara ho fan, però que quan compraves un iPhone...
3: Sí. Et donaven
1: 3 mesos.
0: Són estratègies de fidelitzar clients perquè segueixin comprant iPhone, realment, perquè
3: sí, sí.
0: Al final el seu negoci és aquest.
1: La veritat és que jo crec que és una d'aquestes plataformes formes que si entres t'hi quedes com a mínim un temps.
0: Absolutament.
1: Tu comences...
0: O sigui, una vegada la descobreixes, ja hi ets.
1: Exacte. Comences a veure el material que hi ha allà i no hi ha res que estigui malament.
0: Pluribus, res. O sigui, per
1: pluribus.
0: Exemple.
2: No hem parlat de Pluribus, sí. No hem parlat de Severance,
1: sí.
2: No?
1: Sí, Severance, sí. Ja va... sí, sí, però... Sí, sí, Pluribus.
2: D'Estudio?
1: D'Estudio!
3: Mira, sí. Anava a dir una cosa i D'Estudio és l'única que...

0: que potser seria una excepció, però és una plataforma bastant sesuda. És a dir, no és... Sí. Sèries lleugeretes, en no. general. En general, sí que hi ha tetlassos, d'estudios
1: no
0: i tal.
1: No són sèries de segona pantalla, no. tant, que et permetin estar
0: Has
1: al mòbil.
0: Has d'estar bastant concentrat.
2: Sí. Hem dit
3: Slow Horses, però... No ho he dit jo, també. Sí.
0: Hi ha certa exigència...
2: No t'escolto, Silvia, estic...
3: Ja ho veig. Carnisseries, sí. digues, perdona.
0: No, i que això és segurament una cosa molt, molt subversiva avui dia, no? Perquè estem en l'era de que Netflix aposta per... Una aposta... obliga els guionistes a escriure diàlegs que permetin sí. entendre la sèrie malgrat estiguis mirant el mòbil, sí. o sigui, que estiguis mirant Twitter, YouTube, o sigui, que estem en aquest moment, i Apple està fent sèries que requereixen una concentració alta.
3: Alta,
0: sí,
3: alta.
0: No diria molt alta, no, però alta.
3: Molt alta,
1: o sigui,
3: també.
1: Separació, okay. tu mires el mòbil
3: claro.
1: mentre...
0: I
1: ja estàs venut. Ja,
3: o sigui,
1: si mirant-la,
3: ja
1: no
3: t'enteres.
1: Venudíssim.
0: Però a més m'agrada molt perquè no és aquesta cosa rocambolesca de m'estàs liant... Mm-hmm. No, és realment... Vull dir, hi ha un component, ja sigui filosòfic o ja sigui sociològic o el que sigui, que és profund i està ben tramat i que, bueno, hi ha certa exigència i això, doncs des d'aquí també ens agraden.
1: Total. I quan van començar, no?, tanta gent deia, però què faran? Com volen competir, no?, amb aquest preu i només no oferim catàleg, no?, perquè tu entraves a comparar i dius, home, doncs HBO té un catàleg
3: tenia
1: gran...
3: Tenia tres coses al principi.
1: Clar, clar, dius, sí. ostres, paguen el mateix, era que una altra plataforma que té 3.000 continguts i aquesta en té 4. Però són 4 que t'interessen i que els vols veure.
3: Sí, sí.
1: Llavors han seguit una estratègia que bueno, es tractava una mica de bojos, no? I,
4: sí. Van sortir amb, crec que van sortir amb Servant, sí, amb Sí, sí. i amb Ted Lasso.
3: Sí.
0: també.
3: Sí, sí.
4: Ted Lasso va ser de les primeres. Ah. Sí.
0: I a més és la de les poques que no s'està tornant boja amb aliances, no? O sigui, tothom està quasi Warner, Paramount, Hulu...
4: És que és la mateixa estratègia que amb la tecnologia, que amb els, amb els iPhones, els Macs...
3: Som una cosa a part. Sí, sí.
0: És a part.
3: Som un món a part.
4: I de les empreses que guanyen més diners.
0: Crec que és la número 1.
4: Sí.
0: Ara mateix.
1: Sí, it's not TV, it's Apple TV.
3: Sí.
1: Seria el nou eslògan canviant, no?
0: It's not HBO, it's stream, it's Apple TV.
1: Sí. No, però que abans hi havia it's not TV, it's HBO.
0: Sí.
3: Bueno, jo...
4: Bueno, el Ricard que crec que ja té una llibreta sencera apuntada.
1: Que n'hem dit totes, no?
4: N'hem dit com 15...
1: Mira, si no fa falta, la resta sí.
0: La resta sí.
4: No, la que poses
3: sí, no. Sí, aquesta és la broma que vam fer al principi.
4: Sí.
3: Però Silo també torna aquest estiu.
4: Sí.
3: O sigui, crec que és la quarta temporada. Jo crec que això de la cancel·lació també és una cosa important d'Apple. O sigui, si a tu t'agrada aquella sèrie, te permet seguir. Quan s'acabi, s'acabarà, no?
4: Sí.
3: Però no estàs amb la sorpresa aquella permanent de Netflix que dius, ai, mira...
4: Que va provant, no? Va generant contingut.
3: Exactament.
4: Per generar-lo, va cremant.
3: Si no té determinat nombre de visionat, xau pescau,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: això, pel que sembla, almenys, i de moment, veurem després, amb Apple TV no passa.
4: No. Say my
5: name. Digues el meu nom.
0: Sèries
1: d'Apple TV quan
0: mateix. Sèries
3: d'Apple.
0: De futbol mundial.
4: Avui no hem parlat de Sugar.
3: Ah!
0: Sí.
4: No, hem parlat.
0: Bueno, hem dit Sugar diverses vegades.
3: Bueno, però...
4: Què diríeu de Sugar? Que és una sèrie que està caracteritzada...
1: Gir de guió.
4: Un gran gir de guió.
3: Sí.
4: Doncs avui, sèries...
0: Mira.
4: Amb grans girs de guió.
3: Val.
4: Vale? Vinga, som-hi.
6: Un tio paranoic. Un hit del 2015.
0: Va.
6: En vam parlar la setmana passada.
4: Víctor, a veure...
1: I fins i tot crec que en aquesta n'hem parlat.
0: Sí.
1: Pot ser que sigui Mr. Robot.
4: No estava previst la via.
1: L'Àlex Oliva estarà content de nou.
4: Efectivament.
3: Molt fans.
4: Mr. Robot.
0: Ai, sí.
4: Faníssims. Carlos.
0: Jo.
4: Carles.
6: President Estats Units.
0: Ai.
6: Sèrie actual. Distopia.
4: A veure. Ai, president dels Estats Units, sèrie actual, distopia.
0: Em surt Bodyguard, no.
4: Bodyguard, no.
3: Per alguna cosa te surt Bodyguard, no seria... però sí.
0: Sí,
4: bueno,
0: sí,
4: clar,
0: sí.
4: Estem parlant també de...
0: És una paraula.
4: És una paraula.
1: Una paraula.
0: Oh!
4: És una paraula...
3: És un lloc, de fet.
4: És un lloc.
3: Mm.
4: És un lloc. De fet, hi ha una cocteleria de Barcelona que es diu gairebé igual.
1: No s'ha de confondre també amb una sèrie que es va rodar a Màlaga, no?
4: Exacte. Crec que l'estem liant catxó, ara mateix.
0: Que es va rodar a Màlaga amb Hugo Silva?
3: No.
4: No.
3: No, Marbella no.
4: No.
0: Nosferat?
4: No!
0: deia, clar.
1: Desfarat. Pista anava per una sèrie de Mediapro que van rodar.
0: Quina ràbia m'està donant.
1: A Fuengirola.
4: A veure.
3: Fa molta ràbia, això ho entenc perfectament, eh?
4: Fa ràbia.
0: Perquè estic veient el cartell.
3: Clar, saps quina sèrie és.
0: Sé que és una paraula, sé que és Casa Blanca, sé que és el Bodyguard, sé que tot...
4: Sí, saps, però...
0: I sé que el Bodyguard fa ras.
4: A quina plataforma està?
0: Apple?
3: No.
0: Disney. Ah, no, Disney.
3: Està Disney, sí.
0: Ah, però té factura d'Apple,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, pot tenir-ne, pot tenir-ne.
0: No, home, ara ja em rendeixo.
4: Et rendeixes?
0: Home, sí.
3: Hi ha una...
0: No ho he estirat tant. No,
3: anava de sortir una pista, però és igual.
4: Ah, val.
0: A veure, quina és?
3: Igual. No, hi ha una cançó de fons que sona a tota la sèrie, que és una cançó dels 80, que es titula Un altre dia allà. Another day in...
0: In Paradise.
4: Sí! Això dona una pista, era dir-li exactament...
3: Que no!
1: És la paraula que comença per para i acaba per dais.
4: Paradise.
1: Com es pot dir, la sèrie...
4: Carles, per ahir ens deus un menú de mitjana.
0: Paradise.
4: A tots. Sílvia Comet, per favor.
6: Fum. Ossos. Final complicadet.
4: Fum. Ossos.
3: Ah, vale. Lost.
4: Lost! La reina dels girs de guió, que crec que anava a capítol per gir de guió. Cada capítol un gir de guió.
3: O mig capítol.
4: Sí, o mig capítol. Totalment.

0: Queden dos programes per acabar temporada o acabar
1: dos
0: el programa.
1: Dos programes.
0: Depèn del que decideixi aquesta bona casa.
1: Ai, home, amb la de notes de veu i cartes que tenim, acaricieu el logo, Toli, petonet.
2: Home, és el, jo crec que és el millor programa de sèries de...
3: d'ICAT.
0: Del món.
2: No, molt
0: del
2: més.
0: Món.
2: Més,
0: molt més. Del món.
1: Molt més, molt més.
4: D'on, d'on?
2: Jo crec que de la Corpo.
4: De la Corpo.
3: I de Catalunya, va, de Catalunya.
4: I més enllà. I de Catalunya.
0: I una cosa us volia preguntar, llavors.
4: Digues,
0: pregunta. Els episodis, ja que estem aquí tots quatre, què en fem? Fem el top de convidats i ens busquem enemics?
4: Fem.
0: A mi em sembla que això no...
3: Fem el top.
4: No per buscar-nos convidats, és destacar convidats. No vol dir que els altres hagin sigut una merda.
2: Entrevistes que... Home, hi ha un parell que ja em venen al cap.
3: Alguna entrevista d'una sèrie que ens hagi marcat molt aquest any. O sigui, podríem acabar una mica així, no? Quina sèrie ens ha marcat molt aquest any?
2: Per exemple.
3: Per exemple.
2: A mi l'entrevista amb el Joan Amargós em va agradar molt.
4: Sí.
3: Sí.
2: Està?
4: No, ho has dit, ho has dit.
2: Ho has dit.
0: Ho has donat una classe d'història magistral.
2: Classe d'història.
4: Va ser molt bona.
2: Classe de tot.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs podem portar potser algú que ens cuini aquí. Es faci
3: podem.
0: Com un show cooking.
3: Sí, sí, per exemple.
0: Una mica amb mosques.
3: Sí, sí.
0: Potser.
3: Sí.
0: Potser.
3: Sí.
0: Vinga, fins aquí el selector número 255. L'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, també coneguda com a Sílvia Atlon quan es posa les ulleres, el Carlos Cruyff Perelló, el Beto Martínez Driver Molero, un servidor, Víctor Sala, el control tècnic
3: Fede Serramalera.
4: El carnisser. Víctor Sala, el carnisser.
0: Gràcies. Control tècnic Fede Serramalera, Jaime Mariné, xarxes socials, Marc Terrudo. Ens escoltem la setmana que ve.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, la sintonia dedicat a FM. Avui farem un programa dedicat al sonar. Jo sempre he dit, no sóc cap especialista ni de bon tros, ni de lluny de la música electrònica, però el sonar crec que és un d'aquells festivals que val la pena fer-hi una ullada, passar-s'hi i descobrir moltes coses. Jo he fet una selecció d'algunes de les coses que crec que són més interessants. Evidentment vindria aquí algú amb molt més criteri i a lo millor en faria una altra. Però em venia de gust parlar del sonar, entre altres coses, i aquest any s'hi ha d'anar perquè el sonar canvia de direcció artística. Hi ha, doncs, els històrics directors del festival que van fer una feina tremendíssima, fundadors que van exportar la marca Sonar arreu del món, doncs van decidir deixar-ho, no sé si per tota la implicació del fons de KKR, ja sabeu que també és d'aquests fons, doncs, que inverteix en qüestions, diguéssim, no massa, diguéssim que fosques, i sobretot relacionades amb Israel, i va ser un dels punts d'inflexió, m'imagino, i també una mica de desgast, suposo, per l'anterior direcció del festival. Un festival que, a més, a banda de canviar de direcció, doncs canvia d'ubicació, ja que la Fira de Barcelona està en obres i passa tot a la Fira de l'Hospitalet, amb programació non-stop a la Fira de l'Hospitalet dia i nit, i amb nous escenaris, tot i que han conservat una mica l'estètica, han conservat també molts dels noms d'aquests escenaris i han conservat, jo crec que també, alguna de les essències, com el Sonar Lab o, per exemple, doncs una part de programació així com molt interessant. Hi han moltes coses en les que hi ha un cert punt de música d'arrel, i direu, música d'arrel amb l'electrònica? Doncs sí, aquí teniu, per exemple, el cas de Kellys, amb aquest Milkshake, aquesta cançó que heu sentit ara, una artista que actualment es va comprar una granja a Nairobi i va decidir instal·lar-se allà, una dona que ha sigut fins i tot formada en temes de gastronomia, és una chef reputada, i veieu aquí que hi havia percussions molt orgàniques combinades amb la seva proposta més ballable. Hi ha moltes d'aquestes coses, les escoltarem avui en el programa. Hi ha coses de Japó, de Brasil, i també, doncs, potser no tindreu avui al programa coses d'aquestes més ballables, més part del techno o part, diguéssim, que per mi més previsible, i he anat a buscar coses potser més delicatessen. Començant des del terreny del hip-hop i del rhythm and blues, el cas de Kellys o el cas, per exemple, d'això que escolteu ara, que és Skepta.
1: Come on, babe. They're clowning your accent. But you know we love that shit. Innit?
2: You get me? Something dead. Big smoke.
3: Come on, what are you waiting for?
2: Nobody's safe. Yeah. Old man Ebro asking me stupid questions. Trying to use me to get clicks, I said what I said. Now I'm reaping the benefits, this ain't beef, that's expensive. You know I ain't trying to lose pounds, I ain't on the Ozempic. I'm uptown, white wine, hummus and breadsticks. Goat level, might say something offensive. Still I ain't trying to ruin the friendship. But just like Ryu and Ken, in this game might have to go to war with your best friend if he ain't in.

Doncs una mica de cultura de hip-hop i de rap de la mà de Skepta. Skepta és un músic de Londres, se'l considera com un dels pioners d'allò que s'anomena com el grime. A veure, per resumir-ho ràpid, seria barreja d'electrònica i de rap, i a partir d'aquí, doncs, amb proposta accelerada i també amb una certa tendència provocativa o agressiva. Diguéssim que és un dels seus representants o un dels màxims impulsors d'aquest gènere i que l'ha practicat al costat d'altres artistes prou coneguts, com el cas de Drake, per exemple, o el cas de Sammy Virgi, amb qui teniu a Spectre amb una altra de les propostes interessants d'aquest Sonar 2026.

Doncs abans sentíeu Skepta des del punt de vista més de rapero, més de grime, i en aquest cas doncs teníeu al costat a Sami Virgi, tots dos junts, que és un productor que també estarà actuant en dies diferents i possiblement també facin alguna cosa conjunta dins d'aquesta programació del Sonar. Sami Virgi, caracteritzat per ser un d'aquests productors als que els agrada doncs el sentit de l'humor, ja veieu alguns samplers divertits en aquesta cançó, i per tant un d'aquells personatges, diguéssim, que contraposa a la proposta així més ruda i agressiva de Skepta. I estem parlant de referències, insisteixo que jo hi trauria el nas, de fet hi trauré el nas, perquè crec que val la pena, si us presenteu pel Sonar i diguéssim que sou més neòfits en la matèria, en podeu fer cas, i si no, doncs aneu a fer un tom i deixeu-vos portar, que és una de les coses habituals que passen al Sonar. Però, sens dubte, caps de cartell, uns històrics, una d'aquestes bandes que ja escoltava jo quan era jove i ara ja no ho soc, com són The Prodigy.

Electrònica, gambarrisme, hooliganisme, des d'Essex, a les Illes Britàniques, els Prodigy, una d'aquestes bandes històriques, aquesta cançó que us he sentit ara, que era un dels seus grans clàssics, el Breathe, és de l'any 1997. Érem força més joves, la veritat. I no havíem passat mai pel sonar, els Prodigy, per tant, doncs, debut en el Festival per Excel·lència de Música Electrònica, l'entorn, jo crec que idoni per poder veure a Prodigy és el sonar actuant el dissabte. Sempre us dic el mateix, si heu de consultar cartellera, feu a través del web, canals oficials, originals, perquè no em posaré jo ara aquí a dir-vos hores, no, això ja és cosa vostra. Feu alguna cosa, que jo us ho dono tot fet. Prodigy són caps de cartell, evidentment, banda destacada, cosa que a mi em fa pensar moltes vegades que els caps de cartells dels grans festivals actuals, ja sigui el Sonar, que és de música avançada, art multimèdia i electrònica, doncs els caps de cartells siguin bandes pretèrites, i el mateix va passar el Primavera Sound, cap de cartell de Cure, o sigui que, tot i que hi ha coses molt noves, evidentment, però els caps de cartell, els reclams, continuen sent coses vintage, per dir-ho així, perquè un altre dels reclams d'aquest Sonar 2026, sense cap mena de dubte, és la presència de Cabaret Voltaire.

doncs, pioners amb això de la música electrònica, com ho podrien ser, per exemple, els Kraftwerk, en aquest cas des de les Illes Britàniques. Cabaret Voltaire, dels tres membres originals, estem parlant de Stephen Mallinder, de Richard Kirk i de Chris Watson. El segon, el Kirk, ja és traspassat, i els altres dos, doncs, venen al sonar a defensar 50 anys de que van començar a girar, a fer el seu primer concert fa 50 anys d'això, 1975. Ara en faria 51, però vaja, celebren aquesta cinquantena amb una gira arreu del món que, doncs, recorda els millors moments de Cabaret Voltaire amb els seus dos membres originals i, evidentment, doncs, amb una trajectòria indiscutible en quant a la seva aportació a la música electrònica. Estem parlant de caps de cartell, del sonar, i estem parlant de referències inevitables, com ho és la de Speedy G.

Doncs aquí teníeu només una mostra del que farà Speedy G en un espectacle que es diu Store. Es farà durant 3 dies i cada dia hi haurà un munt d'hores. Crec que hi ha un dia que s'arriba a les 7 hores seguides. És un espectacle en el que hi participaran diversos artistes acompanyat a Speedy G en les diverses sessions diàries que farà, llarguíssimes, crec que la mínima són 4 hores seguides, i una de les coses que a mi em ve de gust veure és que es tracta d'un nou sistema de so central al qual, diguéssim, que es reprodueix en forma de 360 graus. Estiguis on estiguis, t'arribarà de la mateixa manera el so d'aquest espectacle. És una d'aquestes proves que estan a mig camí entre l'experimentació, la música, l'espectacle, la posada en escena, la performance, i que ve molt de gust veure en aquest Sonar 2026. I anem amb coses d'aquestes peculiars que tenen un punt d'arrel, com us deia al principi del programa, tot i que la base continua sent la música electrònica, o potser hauríem de dir que la base és l'arrel i el que s'hi ha afegit després és l'electrònica.

Música de Nia Archives dins d'aquest recorregut que estem fent per la programació recomanacions de cara a aquest Sonar 2026 que comença aquest dijous, avui i fins a dissabte a la fira de Barcelona de l'Hospitalet, que crec que és la Fira 2, ni diuen Fira 2. Nia Archives, ella és britànica però molt arrelada al que seria la cultura del dub. Per tant, doncs, molt de reggae, molta cosa jamaicana, també en l'estètica, també en les portades de les seves publicacions discogràfiques i jugant, ja ho heu vist també, amb el jungle, un d'aquests ritmes, diguem que no ha desaparegut amb el pas dels anys, tot i que va tenir el seu moment més esplendorós ara fa unes dècades. Tot i que no ho sé, perquè això de les tendències van i tornen i és possible que torni a estar el jungle absolutament de moda. No ho sé. Ell es diu Nia Archives. I anem amb més coses. Aquí tenim la música de Math.

músic brasiler en el que destilen les seves produccions, o en aquest cas les seves sessions com a discjòquei, molt d'arrel. Aquí hi havia una mica, encara que fos de manera subtil, sonaven aires de carnaval i de bossa nova. Es fa dir Mas arriba a Barcelona després d'haver fet coses doncs, tan sonades com ser taloner, per exemple, de Shakira en un concert que va fer davant d'un 2 milions de persones, llegeixo, a Copacabana. Per tant, doncs, aquesta punta d'arrel que també trobem en algunes propostes del Sonar, com per exemple la proposta d'Arthi.

una mica o molt de ragamuffin, la proposta de Math, una cantant ara, però que sobretot es va donar a conèixer com a ballarina i no s'hi va posar per poc, i ha estat ballarina al costat de Beyoncé, ni més ni menys, una Beyoncé que habitualment als seus directes acostuma a portar uns exèrcits de ballarines espectaculars, i també de Charlie XCX, o sigui que diguem que ha recorregut mig món amb dos artistes que segurament han fet gires brutals i que s'estrena ara com a intèrpret, compositora i productora artística en aquest Sonar 2026. Més coses que m'han aixecat a mi l'atenció: la música de Lady Shaka.

i Shaka, aquí al costat de Rubidu. Ella és una artista britànica, es presenta al Sonar amb Trash ALC, que justament aquí l'escoltarem, però fent parella amb un altre artista que també, diguéssim que hi ha molta endogàmia en aquesta programació del Sonar 2026. Toya Delasi, amb Trash ALC, que estarà amb Lady Shaka, que és la que escoltàveu abans, però aquesta proposta és diferent, aquí també hi ha arrel.

Toya de Lassi, que no serà el sonar, qui serà és Trash ALC, que acompanya a Lady Shaka. El que passa que les hem sentit amb dues propostes completament diferenciades i en el sonar estaran actuant juntes. Però aquí també hi havia aquestes referències d'arrel, a la que us feia, doncs, tota l'estona us estava dient que estaven presents en el festival. Un sonar que es podria haver fet al CAT, gairebé. Hi ha més propostes, així amb arrel, com la d'Arp Freak, per exemple, però me la saltaré perquè si no tindré temps i volia posar un parell de representants també d'una escena que estarà molt present en aquest Sonar 2026. Aquesta és l'escena japonesa.

Doncs fort desembarcament també japonès en aquesta edició del Sonar 2026. Aquest era Dario Manabe, artista tan visual com sonor. De fet, és creador, entre d'altres, de molts visuals que han acompanyat, per exemple, a Björk, un tipus reputadíssim i un home que utilitza a l'hora de crear les seves composicions les matemàtiques. Sí, i és que en la música electrònica a vegades les matemàtiques tenen molt a dir en el procés de composició, el procés compositiu. Ell és Daito Manabe, una de les representacions japoneses, l'altra és Takuya Nakamura, amb qui acabarem avui aquest Delicatessen, en el que hem volgut fer una ullada a algunes coses que crec que són prou interessants, malgrat que no siguem ni especialistes ni aquest programa sigui habitual en l'escena electrònica. Però ja que desembarca el Sonar i aquella novetats, nous directors, nou espai, em venia de gust avui dedicar-li el programa. Amb Takuya Nakamura acabarem avui aquest Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre. Ens veiem pel Sonar i, si no, ens retrobem dilluns aquí a la mateixa hora. Thank you.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: I think I might.
1: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.